0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11:00 a 12:00 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a 11:00 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, veus la pista.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
4: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
5: 107.9 FM.
6: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen tots els èxits del moment. El Surfing Safari.

Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
3: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Queda't amb nosaltres.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari. Veus a la...

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: I found a love.
0: Hi ha moments que són per només tu i jo.
1: Baby,
0: els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
3: Primera llista.
0: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
4: Primera llista, amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
5: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
3: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: i a la nostra aplicació.
1: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
2: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
0: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
12: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, surfi...

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis.
2: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'hora del jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: és els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell doncs compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
0: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
4: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
5: Calafell Ràdio.
6: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Vinga, va, que ja comença un nou matí i ho fem, a més, amb temps estable. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, de moment sense canvis a la vista, avui es mantindrà el temps tranquil, amb quatre núvols prims, potser algunes nuvolades a la costa, i en temperatures avui un palet més moderades, que poden arribar en general entre 28 i 30 graus, potser l'extrem sud de Catalunya puntualment arriben als 34-35, tot i això aquesta hora bufa una mica de tramuntana a l'Empordà i una mica de mestral al Baix Ebre, que fa que les temperatures ja siguin altes, de 24-25 graus en aquests trams.
0: I avui també el Tribunal Constitucional començarà a debatre els recursos presentats pels líders del procés després de l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Avui sobre la taula hi ha el de Jordi Turull, que es desestimarà perquè ha caigut en mans d'un jutge del bloc conservador.
2: Passarà el 6 o passarà més endavant? Si passés el 6, evidentment es resoldria el 6, la del Jordi Turull i la de la Dolors Bassa. La magistrada, que és la ponent de la Dolors Bassa, serà totalment contrària a la de Macías perquè és una magistrada que és del sector progressista.
0: Això deia l'advocat de Turull, Jordi Pina, ahir al matí de Catalunya Ràdio. Situava el 6 d'octubre com el dia clau perquè el TC avali l'amnistia. Si es compleix el calendari, només quedaria que el Suprem l'apliqués perquè Puigdemont pugui tornar. I mentrestant, a Madrid, en aquest cas Pedro Sánchez, se'n va fins a Nova York a la inauguració de l'Assemblea General de l'ONU. Encara no ha dit res de que el jutge Peinado hagi enviat a la seva dona a judici. Sí que n'ha parlat algun dels seus ministres, per exemple, Diana Morán.
3: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
0: I per tancar la carpeta judicial, l'expresident Zapatero té tres dies per aclarir l'origen de les joies que es van trobar al seu despatx. El mes de juny, davant del jutge, Zapatero va dir que aportaria la informació en una setmana o 10 dies. Això el mes de juny. 22 de setembre, ara té 3 dies. L'altra previsió també destacada del dia. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, tornarà a posar avui sobre la taula els ministres europeus l'oficialitat del català a les institucions comunitàries. Álvarez ens explicava en aquest programa que Espanya no donarà suport a l'entrada de Montenegro o Albània si abans no es resol aquesta carpeta.
4: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea si no lo están también el catalán, el euskera y el gallego.
0: Tot això avui que l'atenció mundial se centra, com dèiem, a Nova York i arrenca l'Assemblea General de l'ONU amb el discurs de benvinguda del president nord-americà Donald Trump. Enviat especial, Oriol Serra, bon dia.
5: Bon dia. El discurs d'obertura del president dels Estats Units serà el plat fort d'aquesta primera jornada de l'Assemblea General de les Nacions Unides. De fet, l'agenda de Trump també acapararà el protagonisme per la signatura de l'acord amb Dinamarca sobre Groenlàndia.
0: I Álvarez aprofitarà la seva estada a Nova York per reunir-se aquesta setmana amb el seu homòleg marroquí. Ahir Álvarez refredava la possibilitat de que demà hi hagi una nova

0: Parada massiva a Ceuta, coincidint amb les eleccions al Marroc. Tot i això, el ministre Marlaska confirma que s'ha reforçat el control a les fronteres.
1: Hemos un carácter preventivo reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad.
0: És a dir, no hi ha alarma, però sí hi ha alerta per part del govern espanyol. I enmig de tot aquest soroll, també de baralles i de polèmiques que ens envolten, una mica més de pau al Congrés dels Diputats.

0: Va ser aquest homenatge en el marc del Dia Internacional de la Pau i coincidint també en el 150è aniversari del naixement del músic català.
1: Un català universal que se sentia molt orgullós de ser-ho. Una de las figuras más importantes de la música del siglo XX. Un músico magistral, universal.
0: Així el va recordar la presidenta de la Cambra Baixa, Francina Armengol.

Tot això ho matí, que parlarem, atenció, d'un nou cas, un segon cas que s'està investigant per part dels Mossos en 48 hores d'un home raptat també a la Força Catalunya. Ho explicarem a partir de les 10 del matí també aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem aquesta hora fent un repàs, en aquest cas, a les notícies amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. El Consell d'Educació de Catalunya comença a perfilar avui el debat sobre l'educació.
2: Abans que s'acabi aquest mes, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector, al febrer es faran les deliberacions i les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril. La consellera Esther Niubó demana que les mesures siguin concretes.
4: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys.
2: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, vol que les famílies i els docents s'hi impliquin.
5: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
2: El president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. El PP i Vox se n'han desmarcat.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Acord entre el PSC i Esquerra per Barcelona per garantir el reforç escolar gratuït a infants i adolescents.
6: El govern municipal i el grup liderat per Elisenda Alemanya han pactat destinar el que recapti del recàrrec turístic als creuers a programes d'activitats de reforç escolar. Elisenda Alemanya, portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
7: Que serà un nou programa d'activitats de reforç escolar gratuïtes per a tots els alumnes per fer deures o per fer repàs, que és una recomanació de fet que feia el darrer informe PISA, i a partir de l'any vinent cap nen o adolescent a Barcelona es quedarà sense preguntar allò que no entès a classe perquè a casa seva no el poden ajudar o no li poden pagar classes particulars.
6: Aquests diners es destinaran a triplicar les beques i ajudes a les extraescolars perquè cap família es quedi sense fer-ne per motius econòmics. Es calcula que uns 12.000 infants no fan extraescolars perquè no s'ho poden pagar. L'objectiu és ingressar 20 milions d'euros els propers anys amb la taxa de creueristes, 4 l'any 2027.
1: I aquest matí el govern espanyol tornarà a reclamar l'oficialitat de la llengua catalana a la Unió Europea en una reunió davant de tots els socis comunitaris.
2: Ha passat més d'un any des de l'últim cop que Madrid va portar aquest tema a la taula dels ministres europeus. Els dubtes de països grans com Alemanya o Itàlia, però, continuen frustrant el consens.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
8: Amb l'aplicació de l'amnistia aplanada i a les portes de negociar uns nous pressupostos espanyols, Pedro Sánchez reactiva la carpeta del català a Europa per mira de seduir Junts. Aquest cop no s'espera que hi hagi cap votació sobre el tema. Només sabem que el govern espanyol intervindrà en la reunió per demanar que el català sigui llengua oficial. I que això passi abans que entrin a la Unió Europea nous països com Montenegro o Albània. Abans que el montenegrí o l'albanès siguin oficials, li tocaria el català, diu el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez.
9: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, si no lo están también el catalán.
8: Des de Brussel·les, Bruno Fortea, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè pugui tornar de l'exili Carles Puigdemont i siguin amnistiats els principals líders del procés.
6: El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. El magistrat conservador José María Macías ha redactat com a ponent un esborrany de sentència desfavorable, però la majoria progressista del Tribunal la tombarà. Caldrà esperar el ple del 6 d'octubre perquè es voti un nou text favorable a l'amnistia que, si és prou contundent, deixaria poc marge de maniobra al Suprem. Jordi Pina, advocat de Jordi Turull, en parlava ahir al matí de Catalunya Ràdio.
10: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això, doncs, bueno, seria una barbaritat.
6: La direcció de Junts continua sent molt prudent sobre la tornada del seu líder, Carles Puigdemont, encara que l'expresident ha verbalitzat si pot tornar la seva intenció de submergir-se en la realitat del país 9 anys després d'exiliar-se a Bèlgica.
1: I el jutge Peinado ha enllestit la feina 4 dies abans de jubilar-se i deixa el futur de Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, en mans d'un jurat popular.
2: El govern espanyol condemna que s'enviï a judici la dona de Pedro Sánchez i critica que és una persecució judicial en tota regla per intentar tombar el govern espanyol.
11: El judici encara no té data, però pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si Sánchez les avança abans de l'estiu. La Moncloa carrega sense embuts contra Peinado. És inqüestionable la intenció política, la persecució sense proves, diuen en privat, i ho condemnen. Creuen que és un judici arbitrari i injust només per ser la dona de Pedro Sánchez. En públic, la ministra Diana Morán denuncia que Peinado ha fet un últim servei al PP abans de penjar la toga.
3: que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer qué haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
11: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó i és un cop duríssim per a Pedro Sánchez, que fa 2 anys es plantejava dimitir quan la investigació tot just començava. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el jutge del cas Plus Ultra, que investiga José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia, li dona 3 dies perquè aclareixi l'origen de les joies que li van trobar al seu despatx.
6: El magistrat José Luis Calama reclama a l'expresident espanyol tota la documentació que tingui de les joies. També ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces tenen més valor que el que es va taxar en un principi d'1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, el seu origen, els metalls preciosos de què estan fetes i quin valor individual tenen. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació banda del cas Plus Ultra per possibles delictes de frau fiscal i contraband. Calama també ha fixat data per la declaració de les dues filles de Zapatero, les ha citat el 30 de novembre i les investiga perquè veu indicis que la seva empresa va servir per canalitzar possibles comissions en el rescat de Plus Ultra.
1: I avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de la ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units.
2: Un Donald Trump que ha vist com les grans cadenes de televisió se solidaritzen amb els mitjans de comunicació vetats per ell i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca.
12: Donald Trump centrarà avui l'atenció de l'Assemblea General de l'ONU amb el seu discurs d'obertura, però també amb d'altres qüestions de l'agenda internacional, com són el lideratge en l'àmbit de la intel·ligència artificial o la guerra de l'Iran. Serà l'última assemblea amb el portuguès Antonio Guterres com a secretari general de l'ONU. Segons el seu exassessor, Jeffrey Feldman, el llegat que deixa Guterres no és especialment positiu.
13: Guterres és un interlocutor brillant, té un gran domini de la història, té anècdotes meravelloses per il·lustrar el que explica, però ha paralitzat l'ONU amb un clima de cautela pel que fa a la seva agenda política de pau i seguretat.
12: Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a això, polèmica per l'acord del Barça amb un grup empresarial d'origen israelià.
6: Es tracta de Babylon Park, una companyia que instal·larà al Camp Nou un espai de lleure familiar dirigit als més petits. El guany econòmic per al Barça serà d'uns 100 milions d'euros en els pròxims 25 anys. Aquest acord es va aprovar a l'Assemblea de Socis Compromissaris de dissabte. Els dies previs, la comunitat palestina de Catalunya ja havia fet una crida a votar-hi en contra pels possibles vincles amb el govern de Netanyahu. Fins i tot l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Sens, va reclamar al club que fes una auditoria de l'empresa.
14: El Barça diu que és més que un club, que defensa la pau, els drets humans i la infància, però la veritat es posa al costat d'Israel mentre està cometent un genocidi indirecte i embruta a l'escut i als valors i al seu prestigi mundial. I crec que hi ha una pregunta que molta gent s'està fent. Quin gest representa més els valors del Barça? La foto del president Laporta darrere d'una bandera israeliana o la bandera palestina de Lamine Yamal?
6: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Asens lamenta que el Barça no aïlli una empresa israeliana tal com recomana la relatora especial de l'ONU per als drets humans, Francesc Albanese. Durant l'assemblea preguntes d'un soci, el president Laporta va explicar que el club havia fet les comprovacions necessàries i va assegurar que no es va detectar cap irregularitat de l'estructura societària, ni dels accionistes, ni de les operacions de negoci de la companyia.
15: La normativa no estableix una prohibició general pel fet de que sigui una empresa israeliana.
6: Consulta pel matí de Catalunya Ràdio, el Barça ha explicat que s'ha fet un informe per avaluar el contracte, que no es pot fer públic perquè forma part d'un procediment intern. Fons del club subratllen que la nacionalitat israeliana d'un dels accionistes de Babylon Park no acredita cap vinculació amb la guerra de Gaza ni constitueix per si sola un motiu per excloure-la.
1: I les Balears assoleixen el rècord de persones migrants que arriben amb embarcacions irregulars.
2: En el que portem d'any s'han superat els 5.600 immigrants que han desembarcat sobretot a Mallorca i Formentera. Són 200 persones més que les que Canàries.
1: Mallorca, Caterina Carmany.
16: La ruta entre Algèria i les Balears s'ha consolidat en els últims 3 anys, mentre que el nombre de migrants a les Canàries s'ha reduït a la meitat en un any. Segons Àlex González, de l'Observatori de Migracions de la Mediterrània, es tracta d'un desplaçament de rutes.
17: La cooperació per, diguem que, reduir la ruta canària no implica que la migració desaparegui, implica que es trasllada. Tancar les fronteres en una banda implica traslladar-se a unes altres. En aquest cas, la ruta algeriana està incrementant degut a aquesta raó.
16: L'anomenada ruta algeriana és de les més perilloses. A principi d'agost van morir 19 persones en dos naufragis quan intentaven arribar a les Balears. I aquests són els que sabem, però segons els experts hi ha centenars de persones que moren durant les travessies quan intenten accedir a una vida millor. Des de Mallorca, Caterina Carmen Jaume, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I el govern espanyol continua explorant nous emplaçaments també a Ceuta per ubicar-hi més de 3.000 persones immigrants que calculen que continuen en aquest cas als carrers.
6: La instal·lació del port de la ciutat autònoma, 1.700 llits, ha quedat petita i ja el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
18: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
6: També s'ha intensificat la presència policial a les fronteres de Ceuta i Melilla davant les noves crides a les xarxes per entrar demà dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància d'aquestes convocatòries, però afirma que hi estan a sobre i insisteix que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent.
1: I avui és l'últim dia de campanya electoral al Marroc.
2: El Regne Alauita celebra comicis legislatius demà amb el descontentament juvenil com a eix central en un país embarcat en projectes faraònics, com és el cas de l'estadi Hassan II.
19: Els indicadors macroeconòmics del Marroc són bons. Creixement que s'acosta al 5%, una inflació continguda al 2% i un dèficit i deute raonablement moderat, però les taxes d'atur es disparen, sobretot quan es tracta dels joves, que pot arribar al 40%. Més que el guanyador de les eleccions de demà, els analistes estaran atents a la participació. Les protestes ja apaivagades dels joves i la tensió migratòria han protagonitzat l'últim any al país, mentre el Marroc aspira a celebrar la final del Mundial del 2030 a l'estadi més gran del món, el Hassan II, encara en construcció, que costarà l'equivalent a una setena part dels pressupostos anuals en sanitat. Des de Fanidec, Nanda Sonoguera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, investiguen, atenció, un segon cas en 48 hores d'un home raptat a la força a Catalunya.
6: Els Mossos han obert una investigació sobre una presumpta segona detenció il·legal en menys de dos dies després que dissabte a la tarda cinc persones disfressades de policia s'emportessin un home a la P7. Segons ha pogut saber l'Ara, aquest segon incident va tenir lloc dilluns a la matinada a Barcelona, quan diversos encaputxats haurien introduït un home a l'interior d'un cotxe per la força al carrer Huelva. A primera hora d'ahir, l'home el van trobar a les proximitats d'una benzinera de Salta, al Gironès, amb clars signes de violència. En aquest segon cas, la investigació està oberta i encara no estan clares les motivacions del segrest.
1: I el Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes.
2: És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu, conegut com a escalfament dependent de l'altitud.
1: Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, bon dia.
20: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
21: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altre, el retrocés de la presència de la neu.
20: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món. Des de Bonavé, Pau Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I és moment també de fer un cop d'ull als esports. Robert Prat, bon dia.
22: Bon dia. Mbappé diu que la solució del Madrid és treballar i fer més. El president de la Lliga, Javier Tebas, afegeix que entén les queixes del Madrid, però no comparteix les formes, i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre per cap de les jugades que reclama. L'Atlètic de Madrid demana aturar l'assetjament arbitral. El Joventut celebra a la plaça de la Vila de Badalona el títol de la Supercopa de Bàsquet. I el jugador del Depor, Marc Casado, estarà 3 mesos sense jugar. L'han operat d'una fractura de clavícula.
0: Al Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
23: Ferran Adrià, el rei de la salsa. Ferran Adrià, el salsero català.
1: I encara en titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
24: Molt bon dia.
1: La primera que sona?
24: Doncs és la salsa de l'Adrià, de la salseta de Poble Sec, perquè ahir va ser una nit d'estrena al Festival de Cinema de Sant Sebastià amb Gènesi, la sèrie sobre Ferran Adrià i el Bulli, on va rebre una forta ovació per part del públic. Avui s'estrena El mal padre amb Eduard Fernández, que competeix a la secció oficial per la Conxa d'Or.
1: La segona.
24: Bé! Avui s'estrena al Teatre Lliure de Gràcia La Vella Helena, un espectacle estrenat ara fa 50 anys amb Anna Lizaran i Imma Colomé. Ara al capdavant s'hi posa el col·lectiu Miserable, liderat per Miquel Masfiol, i a l'escenari Gerard Franch, Mel Salvatierra i Carme Milán. És un muntatge que es pot veure fins al 18 d'octubre.
1: I la tercera?

0: això, avui que és dimarts 22 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Roger a 1:15 de la matinada a casa seva a Sant Pere de Ribes i l'Aran amb 2 quilos 930 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. Són les 6 i 22.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
2: A partir de les 9 reflexionarem sobre els efectes de les pantalles en infants i adolescents. En parlarem amb el psicòleg Marc Massip i un jove que ha superat la seva addicció.
3: A 9:15, tots els detalls sobre la possible aplicació de la llei d'amnistia que pot marcar el retorn de Puigdemont amb el periodista Ernesto Ekaizer.
2: A 10:45, secció de ciència amb Rafael Vilasanjuan. Avui parlarem de tumors digestius amb Teresa Macarulla, la cap del servei d'oncologia mèdica del Clínic i amb una pacient que ha superat un càncer de pàncreas.
3: I a 11:00, si existeixen els planificadors de casaments, també els planificadors de divorcis. Amb Laura Fa parlarem amb Helena Martín, la primera divorce planner d'Espanya.
2: Des de les 6 fins a 1:00, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I aquesta hora fem també un cop d'ull al temps. Avui baixarà molt lleugerament la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, ho notarem sobretot a la costa, al prelitoral. Ahir vam tenir valors disparadíssims, que en alguns casos van arribar als 33-34 graus. Avui aquí baixaran 3-4 graus a tot estirar la temperatura. En general, les màximes quedaran de 28 a 30 graus. Potser encara les Terres de l'Ebre podrien arribar als 34-35. I el dia estarà assolellat. Hi ha una mica de tramuntana en aquests moments a l'Empordà, una mica de mestral a la Vall de l'Ebre, que ha fet disparar les temperatures fins als 26 graus a Roses, també 26 a l'Hospitalet de l'Infant. En canvi, tenen 17 a Cervera o 13 graus a Roda de Ter. En aquests moments, avui hi haurà 4 núvols prims poc importants i sembla que aquest temps estable es mantindrà encara tota la setmana. Fins i tot a partir de dijous podria pujar una altra vegada la temperatura.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Comprant a Aldi menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
6: Que l'any serien 1, 2, 3...
5: Més de 2.400 euros.
6: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
5: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
7: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
8: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
9: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 5 minuts seran 6:45 del matí. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit des de Pequín, Francesc Canals, ni hao.
10: Ni hao.
0: A París hi tenim la Isabel Galí, bonjour.
11: Bonjour, Ricard.
0: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, bon dia, buenos días.
12: Què tal, Ricard, buenos días.
0: I a Madrid saludem la Paula Brujats, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Comencem avui al Japó perquè la seva atracció natural més coneguda, el Mont Fuji, li passa com al Pedraforca, que hi puja massa gent poc preparada i se l'ha de rescatar. Doncs bé, les autoritats locals han decidit fer pagar l'helicòpter als que necessitin aquest rescat. Francesc.
14: Doncs sí, Ricard, de fet serà durant la temporada baixa perquè en temporada alta, entre el juliol i principis de setembre, el Mont Fuji hi intenten fer el cim unes 200.000 persones i tota l'assistència està preparada. Però la resta de l'any no hi ha serveis i s'hi estan multiplicant les ascensions que acaben malament, especialment a l'hivern quan el fred ho complica tot encara més. Uns 50 euros per hora d'helicòpter és el que hauran de pagar a partir de l'any que ve els excursionistes temeraris o que no vagin ben preparats. També es demanaran plans d'ascensió per endavant i qui no els presenti serà sancionat. funcionat.
0: I a França, avui fa vaga el personal dels centres regionals que fan menjar per les escoles i universitats. Es queixen perquè estan desbordats i mal pagats. En parlen sobretot els receptors d'aquests àpats, els estudiants de les universitats. Isabel.
10: Des del maig passat, i a canvi de donar suport als pressupostos, els socialistes van aconseguir que el govern instaurés dinars a un euro per als universitaris, després de constatar que alguns només feien un àpat al dia. Des d'aleshores, però, les cues davant els menjadors de les facultats és tan llarga, amb esperes de més d'una hora, que molts hi renuncien i se'n van a comprar un entrepà si no volen perdre classes. En algunes universitats franceses, els àpats per estudiants s'han multiplicat per 4. Els pressupostos per al 2027 tornaran a ser restrictius, però, i la mesura pot tornar a caure.
0: I saltem al continent americà. L'Argentina és líder mundial en clonació de cavalls. El país sud-americà ja n'ha reproduït més d'un miler. Són Joan equins destinats a jugar a polo o a curses.
11: Sí, el que va començar el 2010 com un experiment amb cavalls de polo s'ha convertit ara en una potent indústria que mou 30 milions de dòlars anualment i que clona 800 cavalls a l'any. Adolfo Cambiasso és un jugador de polo argentí i és qui va tenir el somni de clonar un cavall seu amb qui competia, la Quartetera. 16 anys després ja es va per la 80a clonació de la Quartetera. Són cavalls exclusius de competició pel polo o les curses que poden arribar a costar un milió de dòlars. Tal ha estat l'èxit de la clonació argentina i de la coneguda com a biotecnologia tecnologia reproductiva de cavalls, que el país sud-americà s'ha convertit en un gran exportador també de semen congelat a nivell mundial.
0: I per acabar, si voleu comprar el polèmic àtic d'Isabel Díaz Ayuso a Madrid, teniu una segona oportunitat. Torna a estar a la venda per 6.700.000 euros, Paula.
13: Si la Comunitat de Madrid es vol treure de sobre com sigui l'àtic, que s'ha convertit en una llosa per a Díaz Ayuso a pocs mesos de les eleccions autonòmiques...
15: Està en venda... Ciao, pescao.
13: Però en el primer intent de venda, l'àtic no va rebre ni una sola oferta. Ara torna a estar a la venda pel mateix preu i la subhasta serà permanent i indefinida fins a aconseguir un comprador. De moment, Madrid no recupera els 6.300.000 euros públics invertits i uns diners que Ayuso ha promès que destinarà als afectats pels incendis forestals de l'estiu.
0: Així tenim el món quan falten 2 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí. La cantada! Esport, Robert Prat, el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, però no en les formes.
16: Sí, clar, la manera que té el Madrid de protestar dels àrbitres no és la correcta. Assegura que el Madrid no va perdre per cap de les jugades que reclama i des del Madrid, Kylian Mbappé fa autocrítica. Són declaracions al diari AS.
17: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pone hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
0: El Barça perd 17 jugadors per l'aturada internacional de gairebé 3 setmanes.
16: L'Espanyol perd 3 jugadors, el Girona 6, tot i que la Lliga de Segona no s'atura. Aturada llarguíssima el primer partit d'Espanya contra Anglaterra a Wembley aquest dissabte.
18: Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todos el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
0: L'exjugador del Barça, ara del Depor, Marc Casado, no jugarà fins a l'any que ve.
16: Com a conseqüència d'una topada al partit contra el Betis, es va fracturar la clavícula i ja l'han intervingut.
0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Callús, al Bages, a les 7:40.
4: I es pondrà a les 7:50 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
19: A Sant Pau de Segúries 11 graus, a Torredembarra 19 i a Barcelona 21.
0: Pel que fa al temps, avui el dia seguirà sent assolellat i càlid. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, a l'interior encara tindrem temperatures 3 o 4 graus per sobre del normal per l'època. Tot i això, sí que baixa lleugerament la temperatura a la costa i al prelitoral, tot plegat amb un dia assolellat, amb 4 núvols primers i una lleugera tramuntana.
0: I com tenim aquesta hora del matí, les carreteres i el transport públic? Maria Fernández Noguera.
20: Doncs pel que fa al trànsit, aquesta hora ja hi ha retencions a la ronda de dalt, a l'altura del Nus de la Trinitat, i a la ronda litoral en sentit Llobregat. També a la C58 i la C33 d'entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, en general funciona segons el previst, però amb alguns retards, com per exemple el del primer tren de l'R11 que surt de Figueres cap a Barcelona, que va 20 minuts tard, i el de l'R16, el tren de Tortosa, que va cap a Barcelona, que porta una demora de 25 minuts.
0: Tot això avui, que és dimarts 22 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Jordi Turull.
21: El Tribunal Constitucional debat a partir d'avui el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. És el tret de sortida per l'aplicació l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, encara que a Junts es mostren prudents sobre el retorn de l'expresident.
0: El segon, Begoña Gómez.
19: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa considera que és un cas de persecució judicial contra la seva parella, Pedro Sánchez. D'altra banda, el jutge que investiga José Luis Rodríguez Zapatero li dona 3 dies perquè aclareixi l'origen de les joies.
0: El tercer, Consell d'Educació de Catalunya.
21: Comença avui a debatre la transformació del sistema educatiu. La consellera Esther Niubó demana que les propostes que es presentin siguin concretes. En paral·lel, el Matí us avança avui que Barcelona, PSC i Esquerra han arribat a un acord per garantir el reforç escolar gratuït a infants i adolescents.
0: El quart, català, Europa.
19: Un any després del darrer intent d'aconseguir-ho, aquest matí el govern espanyol torna a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea. Els dubtes de països grans, com Alemanya o Itàlia, continuen frustrant el consens.
0: I el cinquè, és el Barça.
21: Amb polèmica per l'acord del club amb un grup empresarial d'origen israelià, es tracta de Babylon Park, una companyia que instal·larà al Camp Nou un espai de lleure familiar. L'eurodiputat dels Comuns, Jaume Sens, amb qui ha parlat aquest programa, ja havia reclamat al Barça que fes una auditoria de l'empresa per possibles vincles amb el govern israelià.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
2: Doncs amb un anunci de Giorgia Meloni que barreja educació i immigració. La primera ministra italiana proposa limitar a un 30% la xifra d'alumnes estrangers a les aules. L'argument diu que no pot ser que els nens italians se sentin arraconats. Entre els seus plans també hi ha el prohibir el vel integral a les escoles.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units?
2: El ciutadà veneçolà, que ahir va ser tirotejat per la policia migratòria, l'ICE, ha estat traslladat del centre de detenció on estava, a Texas, fins a un hospital. Ho ha explicat la seva advocada, que també ha dit que, segons un altre reclús, guàrdies d'aquesta instal·lació, van agredir Wilber Garcés, que estava perdent sensibilitat al costat esquerre del cos.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb novetats sobre la cursa de la intel·ligència artificial. El gegant tecnològic Alibaba ha anunciat que estrenarà un nou model amb entre 5 i 10 bilions de paràmetres. També ha presentat un xip que serà el més potent del país, amb un rendiment fins a 3 vegades superior al del seu predecessor.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
3: Bon dia.
0: Centrada sobretot en Begoña Gómez.
3: A Madrid, El País explica que el jutge Peinado li obre judici amb jurat, però qui suca més pa és la premsa conservadora. El Mundo titula que el govern espanyol desacredita el jurat de Begoña abans que l'escollin. De l'ABC ens quedem sobretot amb la fotografia de portada. És d'arxiu i s'hi veu el president espanyol Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero riuen de manera exagerada, acompanyats d'altra gent, i just a sota hi llegim Unit pel banc dels acusats. A la premsa catalana, tant el periòdico com La Vanguardia dediquen la foto de portada a l'homenatge d'ahir al Congrés a Pau Casals, i a l'Ara hi veiem Penélope Cruz al Festival de Sant Sebastià, i l'actriu diu: un consell pels Javis, cuidar el cap i no perdre el seny. Això en un dia, Ricard, en què us costarà trobar tots plegats al vostre diari al quiosc. Tots porten 4 pàgines de publicitat institucional, incloses portada i contraportada, amb el lema "El futur és aquí".
0: I a la premsa comarcal, Tarragona s'ha convertit en un imant per als barcelonins que no es poden permetre viure la capital catalana, Lara García.
22: El diari de Tarragona assegura que les ciutats de Tarragona triomfen entre els qui busquen casa fora de la seva província. S'hi han comprat 4.670 habitatges en un any. D'aquests, 3.000 els van comprar residents de Barcelona. Les xifres situen la província de Tarragona entre els principals destins de tot l'estat per a compradors que ja no poden viure a la seva ciutat per la crisi de l'habitatge. El diari de Girona destaca que un veler que va sortir de Roses ha estat interceptat a Galícia amb més de 2.000 quilos de cocaïna. L'operació ha permès desarticular una organització especialitzada a facilitar embarcacions per transportar grans quantitats de droga per encàrrec d'altres grups criminals. I el Regió 7 explica que més de 300 alumnes de Manresa han après a munyir amb el pas del ramat transhumant. Les cabres van travessar diumenge al centre de la ciutat fent parada de 2 dies per tal, doncs, que escoles i instituts puguin fer activitats relacionades amb la pastura i la ramaderia.
0: I en esports, Robert Prat continua la polèmica arbitral arran de les queixes de Mourinho.
16: Mbappé, però, és realista, diu que la solució del Madrid és treballar i fer més. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, no comparteix les formes, afirma que l'equip de Mourinho no va perdre per cap de les jugades que reclama. L'Atlètic de Madrid demana aturar aquest assetjament arbitral. El Joventut celebra a la plaça de la Vila de Badalona el títol de la Supercopa de bàsquet, i el jugador del Depor, Marc Casado, estarà 3 mesos sense jugar. L'han operat d'una fractura de clavícula.
0: De seguida t'ampliem el que està passant amb la redacció del Matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans mirarem cap a les midterm. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 42 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
5: Good morning, Catalunya. Avui la notícia sobre les midterms va precisament sobre les notícies. De fa uns dies, el president Trump va prohibir a les emissores CNN, MSNBC i el Digital Politico entrar a la Casa Blanca per fer-hi la seva habitual cobertura mediàtica. Aquestes organitzacions ja han denunciat el fet als tribunals, adduint que aquest acte de censura representa una violació de la primera esmena relativa a la llibertat d'expressió. Com ja ha passat alguna vegada, les emissores guanyaran el plet i tornaran a la Casa Blanca per preguntar al president i per rebre els seus insults. La diferència, no obstant, és que enguany els periodistes han actuat amb dignitat i s'han negat a cobrir els actes del president durant uns dies. Aplaudeixo els companys americans. Potser si això s'hagués fet fa uns anys, negant a Trump la possibilitat de ser una figura omnipresent a la tele, potser no hauríem arribat on som ara.
21: 6:45 del matí.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
21: Catalunya es desperta pendent del Tribunal Constitucional, que activa avui el compte enrere perquè pugui tornar de l'exili Carles Puigdemont i amnistia als principals líders del procés.
19: El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo per delictes de malversació. El magistrat conservador José María Macías ha redactat com a ponent un esborrany desfavorable, però la majoria progressista del Tribunal la tombarà. Aleshores, caldrà esperar el ple del 6 d'octubre perquè es voti un nou text favorable a l'amnistia. És prou contundent? Si és prou contundent, deixaria poc marge de maniobra al Suprem. Jordi Pina, advocat de Jordi Turull, al matí de Catalunya Ràdio.
6: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això, doncs, bueno, pues seria una barbaritat.
21: El jutge Peinado envia Begoña Gómez a judici per malversació i tràfic d'influències i ho fa 4 dies abans de jubilar-se.
19: L'acusada va impulsar gràcies a la seva influència la càtedra que dirigia la Universitat Complutense. El govern espanyol condemna que s'enviï a judici la dona de Pedro Sánchez i critica que és una persecució judicial en tota regla per intentar tombar el govern espanyol. Diana Morán, ministra de Ciència i Innovació.
7: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petició del senyor Aznar.
19: Per sumar soci del govern espanyol amb aquest processament, el jutge Peinado fa un últim favor al PP abans de jubilar-se. Els populars consideren que casos judicials inhabiliten Sánchez per seguir la Moncloa.
21: I encara en l'àmbit judicial, el jutge del cas Plus Ultra dona 3 dies a José Luis Rodríguez Zapatero perquè aclareixi l'origen de les joies que li van robar trobar al despatx.
19: El magistrat també ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces tenen més valor que les que es va taxar en un principi d'1,3 milions d'euros. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació a banda del cas Plus Ultra, que investiga l'expresident espanyol pel rescat de l'Eurolínia per possible delicte de frau fiscal i contraband.
21: I en ple debat sobre l'educació, el Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar per tenir una anàlisi a l'abril.
19: Abans que s'acabi aquest mes, s'hauran d'escollir els temes de debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector i al febrer es faran les deliberacions. La consellera Esther Niubó demana que les mesures siguin concretes.
23: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys.
19: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, vol que les famílies i els docents s'hi impliquin. Salvador Illa ha convocat aquest divendres tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. El PP i Vox seran desmarcat.
21: I encara una previsió més. Aquest matí el govern espanyol tornarà a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea. Els dubtes de països grans com Alemanya o Itàlia, però, continuen frustrant el consens.
19: Un any després de l'últim cop que Madrid va portar aquest tema a la taula dels ministres europeus, avui tornarà a fer una reunió davant tots els socis comunitaris. Aquesta sessió d'avui arriba abans que entri a la Unió Europea nous països com Montenegro o Albània. José Manuel Álvarez, ministre d'Afers Estrangers.
24: Se están comportando no como líderes de gobiernos, sino como líderes de partido. Y eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Y desde luego no deberían de prestarse a hacerle un favor al Partido Popular Español.
19: Avui no hi haurà cap nova votació. Després de l'amnistia, que ja està aplanada, es llegeix com un nou pas del govern espanyol per seduir Junts.
21: 6:45 del matí, les Nacions Unides alerten que els humans no tenen prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial.
19: Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat.
21: Rafael de Ribot.
25: Un dels membres del grup d'experts de l'ONU, el català Roman Urús, ha explicat al Catalunya Nit que el que proposen és millorar els controls.
26: Hi ha d'haver un control continu de monitorització de lo que passa amb aquests models, no? Que no se'n vagin de lo que haurien de fer.
25: Espanya Pedro Sánchez ha presentat el Pla de Desenvolupament Responsable de la Intel·ligència Artificial i proposa un nou pacte social a patronals i sindicats. El secretari general de l'UGT, Josep Maria Álvarez, ha assegurat que ja no es pot negar que la IA destrueix llocs de treball i ha avançat que els sindicats demanaran que la nova tecnologia pagui impostos.
8: De tal manera que se desarrolla lo que quiera, pero que cotiza.
25: Rafael de Ribot, Volanti, de Catalunya Ràdio.
21: I precisament Barcelona acull a partir d'avui una cimera sobre intel·ligència artificial que reuneix les principals companyies del sector.
19: Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google participen en aquesta trobada de dos dies de durada i en què intervindran 200 ponents. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillem Rostan, ha explicat a 3Cat Info que la seguretat serà un dels temes centrals en la reunió.
9: Tenemos tres o cuatro paneles que van a hablar de las límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controla la IA.
19: L'organització espera que hi passi més de 10.000 assistents.
21: I l'autor del llibre Safaris Humans afirma a Catalunya Ràdio que alguns dels viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians durant la Guerra dels Balcans als anys 90 es van organitzar des de Barcelona.
19: El periodista italià Ezio Cavazzeni ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
10: Jo sí que he sabut que en aquella època sempre aquesta font deia que aquesta persona havia anat amb agències locals i, de fet, entra a Barcelona, entre el 92 i el 95 hi havia dues grans agències que organitzaven safaris.
21: I cultura, Eduard Fernández presenta avui la seva candidatura a millor actor al Festival de Cinema de Sant Sebastià. És el protagonista del Mal Padre, que competeix a la secció oficial.
11: Mentrestant, fora de competició, s'ha presentat la producció catalana, participada per 3Cat, Ruega por nosotras, que rescata de l'oblit les atrocitats del Patronato de Protección de la Mujer.
21: Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
12: Daniel Monzón, el director de pel·lícules com Les Leyes de la Frontera o Celda 211, detalla a Ruega por nosotras el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució franquista.
14: Había muchos apartados de ese tipo de castigo sádico que decidimos de alguna manera dejar aparte porque a nosotros nos interesaba la violencia psicológica, como un sistema entero trata de quebrar, triturar la personalidad de un montón de niñas, que es incluso más dura que te den una bofetada o que las chicas que se orinaban le ponían ortigas en la vagina.
12: La protagonista del film, que s'estrenarà al novembre, és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
21: Parlem ara de teatre perquè el grup Balanyà comptarà aquesta temporada amb musicals, teatre i molta comèdia.
11: Miqui Esparvé, Queco Novell, Àngels Gonyalons, Javier Cámara o Sílvia Abril són alguns dels noms propis de la programació d'enguany que s'ha presentat amb una gran festa a la cúpula del Coliseum de Barcelona.
21: Marta Vives.
15: Des de musicals com Mamma Mia, el Tivoli que arrenca funcions el 26 de setembre o Cabaret, el Coliseum, fins al teatre de text del Teatre Borràs amb muntatges com Les coses excepcionals amb Miqui Esparvé, Eureka amb Vicent Andongo o La síndrome Natàlia de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Gonyalons.
27: És la primera vegada que em poso el cap davant d'un monòleg, em fa molta il·lusió i amb un text que d'alguna manera és garantia de bones experiències, no?
28: És una paradoxa perquè es troben uns professors que és com el consell rector amb una mare, jo sóc la mare.
29: Bueno, es troba que li donen un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia.
15: Aquesta temporada passada Balanyà ha aconseguit prop de 670.000 espectadors. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
21: I encara relacionat amb el món del teatre, hem de lamentar la mort als 69 anys de l'escriptor i crític teatral Marcos Ordóñez.
11: Va exercir durant dècades com a crític de teatre, sobretot pel diari El País, i era una de les veus de referència de les arts escèniques. És autor d'una vintena de llibres, entre assajos, memòries i ficció, com Acapulco i Juegos Reunidos. També va ser professor de dramatúrgia, de guió i de direcció d'actors a la Universitat Pompeu Fabra.
21: I encara un apunt més, el pregó de la Festa Major de Santa Tecla posa l'accent en la inclusió.
11: Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïna, Álvaro Cano i en Rubén Almazán. En el seu discurs han aprofitat per reivindicar que tothom, diuen, es mereix una oportunitat.
30: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots. Vol dir encara ningú li ha donat l'oportunitat. I d'oportunitat aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
11: El pregó és el punt d'arrencada d'aquests dies de Festa Major. Avui es fa la cercavila de Santa Tecla i el ball de dames i vells.
21: Passa un minut de 6:45 del matí. Pel que fa al temps, avui tornarem a tenir temperatures de ple estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
0: Bon dia, sí, sense previsió de canvis. De moment, tota la setmana tindrem aquests valors altíssims. Potser diumenge, dilluns, entre diumenge aquesta setmana i dilluns de la setmana que ve, comença a recular una mica el termòmetre i pot arribar un petit canvi. Però fins llavors, temps totalment estable, amb capes de núvols prims a tot estirar, que aquest matí s'han situat cap al nord de Catalunya. I amb aquestes temperatures, que encara poden arribar avui entre els 28 i 30 graus a bona part de Catalunya. Sí que baixa una miqueta respecte a la d'ahir, però clarament quedaran per sobre del que és habitual. A l'extrem sud encara podrien arribar els 34 o 35, per exemple, a l'interior de les Terres de l'Ebre.
21: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
2: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, cues també a la C58, la C33 i la 2 d'entrada a Barcelona, i a l'AP7 al Nus del Papiol en sentit sud. Pel que fa al transport públic, en general funciona segons el previst. Veiem alguns retards, com el del primer tren de l'R11 que surt de Figueres cap a Barcelona, que va 20 minuts tard, i el de l'R16 que va de Tortosa a Barcelona, que porta una demora de 25 minuts.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
3: Avui hem rebut el missatge d'una professora de secundària del Vallès Occidental. És especialista en castellà i anglès, però el primer dia de curs la direcció del centre li va comunicar que també s'havia de fer càrrec d'un grup de català a l'ESO, sense que ella sigui catalanoparlant ni hagi impartit mai la matèria.
4: Em preocupen els alumnes. Què passa amb el seu dret a rebre una educació de qualitat i a tenir davant seu un professor preparat per impartir aquella matèria? Soc mare i em poso en el lloc dels pares dels meus alumnes. Els alumnes no poden pagar les mancances del sistema.
3: El Departament d'Educació reconeix que la professora té raó en la seva reclamació. Ella va recórrer a inspecció i ara aquest òrgan està intervenint per refer els horaris del centre i evitar així que hagi d'assumir la classe de català.
1: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
11: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. El preu del petroli continua baixant de mica en mica. El barril de Brent ronda els $100 després que fa uns dies fregués els 110. Les borses europees han celebrat la caiguda del preu del cru. L'IBEX d'ahir va rebotar més d'un 1% fins als 19.720 punts. A Wall Street, el Nasdaq ha tancat amb una crescuda superior al 2% i el Dow Jones a l'1%. I acabem amb els parquets oberts a aquesta hora. Els asiàtics aquest matí, la borsa de Tòquio i la de Seul creixen prop d'un 1,5%. Mentre que a Hong Kong els inversors són més prudents i el Hang Seng es manté pla. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: 932 40 38. Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
16: Ara amb Lidl Plus tria 200 grams de pernil cuit extra 1 amb 55 i estalvia't un 20%. I burger meat de porca 2 amb 19 i estalvia't un 15%. I recorda't que aquesta setmana amb Lidl Plus pots guanyar una casa. Lidl, val la pena.
17: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
18: A mi m'agrada fer carn a la brasa, però a mi s'obren una mica tota aquesta gent. No se t'apagarà, no ves que aquí se te farà massa d'allò. No. Són homes que de dilluns a divendres no fan res. I al cap de setmana tenen la necessitat de demostrar que fan... Val més que no facis res com el resto de la setmana.
20: I moltes eines, moltes eines.
22: Sí. Si ho veieu, quins amics tens?
18: Bueno, tenia ja, no els tenia.
22: Ah, tenia.
18: Aquests ja està. Cada amic que ha intentat opinar mentre feia carn a la brasa, l'he despedit.
1: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
31: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.
21: 10 minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
32: Bon dia.
21: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
33: Hola, bon dia.
21: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
34: Bon dia.
21: I Girona, Maria Rovira, bon dia.
6: Hola, bon dia.
21: Comencem, doncs, a Barcelona. Avui hi ha, Marc, vaga als autobusos.
7: Sí, serà una aturada, Francesc, de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. L'aturada es fa després del fracàs, expliquen, de les negociacions d'última hora entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, els principals esculls són la reducció de la jornada a 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació.
21: Saltem al sud del país. Avui sabrem quines han estat les al·legacions que han presentat les entitats que estan a favor de la creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Ricard.
8: Sí, penseu que les entitats pro Parc Natural valoren molt positivament que després de dècades de reivindicacions la seva creació estigui ben embastada, però diuen que el moment històric requereix que el projecte sigui coherent i sòlid. Per això avui sabrem quines són les al·legacions que presenten a les 11 del matí. Ja han avançat que han demanat que es reforci la seva protecció i es mantinguin els límits inicials. Les hectàrees del Parc Natural s'han reduït de les 43.700 hectàrees inicials a les 38.900 actuals perquè hi ha ajuntaments que han demanat deixar fora alguns espais agrícoles.
21: Més medi ambient a les comarques del Pirineu. Avui la protagonista serà la vespa asiàtica, aquesta espècie invasora que està tenint cada cop més presència a Catalunya. Júlia.
9: Sí, havíem parlat de la preocupació dels apicultors aranesos. Ara anem més avall perquè l'Ajuntament de Tremp ha començat a instal·lar trampes selectives per frenar l'expansió d'aquesta espècie que l'any passat ja va formar els primers nius al municipi. Des de l'Ajuntament fan ara una crida a la ciutadania per detectar possibles exemplars i evitar, sobretot, la formació de noves colònies.
21: I acabem a les comarques gironines. Ja hi ha veredicte dels veïns de Cassà de la Selva sobre quina ha de ser la bandera del municipi. S'havia de triar entre quatre dissenys diferents i un de cada sis veïns del poble han participat en la votació organitzada per una entitat cultural, Maria.
6: Sí, de fet, la bandera guanyadora és la més diferent de les quatre opcions possibles. Tres jugaven amb dues franges horitzontals, una de verda com a símbol dels boscos de les Gavarres i una de taronja com el color del tronc de les Sureres. I ha guanyat la blava, del color de les equipacions esportives de Cassà, amb la silueta d'una alzina surera de color blanc. Ara l'Ajuntament haurà de decidir si l'agafa com a propi aquest procés engegat pel grup de recerca i estudis cassanencs. És la tercera vegada que s'intenta que Cassà de la Selva, el gironès, tingui bandera pròpia.
21: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
21: I els esports, Robert Prat.
14: Mbappé diu que la solució del Madrid és treballar i fer més. El president de la Lliga, Javier Tebas, diu que entén les queixes del Madrid, però no comparteix les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre per cap de les jugades que reclama. L'Atlètic de Madrid demana aturar l'assetjament arbitral. El Joventut celebra a la plaça de la Vila de Badalona el títol de la Supercopa de Bàsquet i el jugador del Depor, Marc Casado, estarà 3 mesos sense jugar. L'han operat d'una fractura de clavícula.
21: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
19: És fascinant recordar que avui, 22 de setembre, va néixer David Stern, l'home que va redefinir el bàsquet. Ell va agafar una NBA moribunda dels anys 80 i la va catapultar cap a un fenomen global. La seva obra mestra va ser portar el Dream Team a Barcelona 92, obrint les fronteres del món. Sense la visió d'Stern, pioners com Pau Gasol mai haurien obert el camí ni viuríem en una era de gegants com Anteto, Doncic o el mateix Jokic, que dicten les lleis del bàsquet mundial. Avui la NBA no juga als Estats Units, es governa des d'Europa.
21: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
31: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
22: El Teatre Nacional de Catalunya estrena El Cadell, un mas suspès en la boira, i en ell, generacions de dones carreguen el pes de la casa pairal i l'asfíxia dels hereus, els cadells. Però entre tots ells, una esperança. Es pot canviar el destí? El Cadell, de Josep Maria Miró, del 30 de setembre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
31: Linkat.
23: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies. Un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per Catalunya Ràdio.
31: Linkat. A Catalunya Ràdio.
0: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
2: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
2: I a partir de les 3,
4: l'espai de reflexió a la tertúlia.
12: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
15: I no la provoquis, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
12: El més perillós és que escapi el nostre control.
24: I per aquí per exemple... és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
0: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
31: Al matí de Catalunya Ràdio.
21: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre la cobertura que es va fer de l'agressió a una diputada que anava dins un cotxe a la ciutat autònoma de Ceuta.
25: Totes les cadenes de televisió van cobrir ahir l'agressió al cotxe d'una diputada per part d'un grapat de persones a Ceuta. I vaig veure com almenys Telecinco, 4 i Antena 3 es convertien en altaveus del feixisme, llevant-li importància al fet. Em va cridar l'atenció, per no dir que em va espantar una cosa, com una vintena de policies no eren capaços de protegir el cotxe i com els mateixos que tiren a una mestra jubilada per terra, tot i no fer res, o que apallissen a un jove amb una estelada, són tan educats en gent veritablement violenta.
21: I a la recomanació del dia, avui que el Tribunal Constitucional comença a estudiar els recursos contra la inaplicació de l'amnistia, la Cristina Bordas ens recomana El juicio de los siete de Chicago.
26: Molt enèrgica, un retrat potent de la tensió política i social dels Estats Units als anys 60, però que déu-n'hi-do els paral·lelismes que hi podem trobar amb l'escenari català. Un drama judicial dirigit per l'oscaritzat Aaron Sorkin, amb una desfilada d'actors importantíssima, un bon sentit de l'humor i línies de diàleg molt fines. Ens transporta al Chicago de 1968, quan un grup d'activistes que protestaven contra la guerra del Vietnam acaba jutjat després dels aldarulls durant una convenció del Partit Demòcrata. El juicio de los siete de Chicago és a Netflix.
21: I ahir què deien els altres, Jubany?
27: Després de la nova derrota del Madrid de Mourinho, que es queda 6 punts al Barça, ahir els altres no deien res, bramaven. Tomás Roncero.
28: ¡Me han engañado! ¡Me han engañado! ¡Quieren machacar al Madrid! Disfruta machacando al Madrid. Y voy a tus amigos del Barça. La nit te llamará para decirte que simpáticos estamos. Venga, tiros a la porra.
27: Jiménez Los Santos va aconseguir unificar la desfeta del Madrid amb la crisi de Ceuta.
29: A dos canallas llamados Vinicius y Mbappé y a un idiota que pasaba por ahí llamado Konaté. Por el Metropolitano ayer no pasó ninguno. Estos dos niñatos, encima inútiles, que ayer pues decidieron no.
27: I aquí,
29: no,
27: doncs mira, hem tingut dilluns millors.
30: Jordi, t'envio una... Perdona, Quim. Aquest dediques tu, Albert.
32: No, Jordi.
30: Ai, perdó, Jordi.
27: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui la carpeta judicial ve carregada. El més destacat és que el Tribunal Constitucional comença a planar el camí cap a l'aplicació definitiva de l'amnistia. Tot i que la data que tothom té marcada al calendari no és avui, sinó és el dia 6 d'octubre. Pol Forada.
1: Sí, perquè el que estudiarà el Tribunal Constitucional les properes setmanes són els recursos d'empara dels líders independentistes a qui no se'ls ha aplicat l'amnistia per malversació. Són Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Bassa, Comín o Lluís Puig. El recurs que avui hi ha sobre la taula és el de Turull, que ha caigut en mans d'un jutge conservador del TC. Això vol dir que avui la sentència serà contrària a aplicar l'amnistia. L'advocat de Turull, Jordi Pina, en parlava al matí de Catalunya Ràdio.
2: El magistrat Macías, amb una cosa inaudita, que jo no he vist mai, sí, amb quasi 40 anys de professió, ha filtrat als mitjans de comunicació el contingut d'una sentència del Tribunal Constitucional, que això és gravíssim.
3: La resolució del recurs que rebutjava l'amnistia.
2: Sí, sí, el teniu tots, o el tinc jo. Sí, sí.
0: Ara bé, aquí no acaba aquesta partida perquè hi ha un altre ple del Tribunal Constitucional convocat per la primera setmana d'octubre i aquí sí que el bloc progressista, després de l'aval de la justícia europea a l'amnistia, podrà imposar el seu criteri.
1: Sí, perquè avui amb la sentència de Turull poden passar dues coses. Quan la majoria progressista digui que no està d'acord amb el contingut de la sentència que rebutja l'amnistia, el jutge Macías podrà tornar-la a redactar, assumint els arguments de la majoria del ple, o pot passar-la a un altre company. Sigui com sigui, per al 6 d'octubre hi ha previstos el debat i votació de la sentència, com a mínim del recurs de Dolors Bassa, i aquest recurs sí que ha caigut en mans d'un jutge progressista. Per tant, aleshores, el 6 d'octubre, aquest recurs, aquesta sentència, sí que s'aprovarà segur, i això ja marcarà doctrina per la resta.
0: I un cop el TC digui que els líders del procés han de ser amnistiats del tot, tocarà que el Suprem ho apliqui. I aquí Jordi Pina creu, vaja, no creu que els jutges tinguin gaire marge per seguir enrocats.
2: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això, doncs, bueno, seria una barbaritat.
0: I a l'Audiència Nacional, el jutge Peinado, quatre dies abans de jubilar-se, també ha decidit enviar la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a judici. Paula Brujats.
4: El judici encara no té data, però pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles i Sánchez les avança abans de l'estiu. La Moncloa carrega sense embuts contra Peinado. És inqüestionable la intenció política, la persecució sense proves, diuen en privat i ho condemnen. Creuen que és un judici arbitrari i injust només per ser la dona de Pedro Sánchez. En públic, la ministra Diana Morán denuncia que Peinado ha fet un últim servei al PP abans de penjar la toga.
5: Que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
4: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó i és un cop duríssim per a Pedro Sánchez, que fa dos anys es plantejava dimitir quan la investigació tot just començava. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta és la segona carpeta judicial. La tercera, encara n'hi ha una altra. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha donat 3 dies a l'expresident Zapatero perquè aclareixi l'origen de les joies que es van trobar al seu despatx i es van taxar, recordem, en 1,3 milions d'euros.
1: Perquè fins ara Zapatero ha evitat donar-ne cap detall. Primer, el mes de juny, a l'audiència, en la seva declaració davant del mateix jutge.
6: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
7: No deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado.
1: Aleshores, 17 de juny, la seva defensa va dir que n'aportaria detalls en una setmana o 10 dies, i d'això fa 3 mesos. A mitjans de juliol va concedir Zapatero una entrevista a Televisió Espanyola.
7: Esta es una historia sin intención, sin afán patrimonial. Es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años.
0: Pel cas de les joies, va acabar obrint també una segona investigació per

0: possible frau i contraban. Sobre la causa plus ultra, el jutge ha citat les filles de Zapatero com a investigades el 30 de novembre. Avui en parlarem també a l'Àgora del Matí, a partir de les 8 del matí, amb Pere Rossinyol, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Benvinguts a un nou matí, bon dia Catalunya!
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és dimarts 22 de setembre, el dia comença amb 25 graus a Figueres, 24 a l'Ametlla de Mar. Hi ha una mica de tramuntana i mestral que reforcen aquesta temperatura en aquests sectors. En canvi, tenen 19 graus de Terrassa o 6 graus, tan sols a Esterri d'Àneu. Dia de sol, dia amb algunes capes de núvols prims poc importants i dia amb unes temperatures una mica més moderades que les d'ahir. En general quedaran entre els 28 i 30 graus, sí que podrien arribar encara als 34 o 35 a l'extrem sud de Catalunya.
3: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb un accident a la Ronda de Dalt, a l'altura de Vall d'Hebron, en direcció al Nus de la Trinitat, que provoca 2 quilòmetres de cua. També hi ha aturades a l'entrada a Barcelona per la C-58, per la Pota Nord, l'A2 i la B-23.
0: Ara són les 7:05. I ampliem aquesta hora els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García. Bon dia.
4: Bon dia.
0: A debat.
5: El sistema educatiu, a partir d'avui, el Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar en l'encàrrec de Salvador Illa per fer propostes sobre el que no funciona. Abans que s'acabi el mes, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model d'escola inclusiva. L'assemblea educativa hi tindrà un lloc al costat d'altres sectors implicats. Joan Manuel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
6: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també molt en primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
7: Les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril. Des d'un punt de vista polític, Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. El PP i Vox se n'han desmarcat.
0: I tornen amb el català.
8: Un any després, aquest matí, el govern espanyol tornarà a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea en una reunió davant de tots els socis comunitaris. Els dubtes de països grans, com Alemanya o Itàlia, continuen frustrant el consens.
9: Amb l'aplicació de l'amnistia aplanada i a les portes de negociar uns nous pressupostos espanyols, Pedro Sánchez reactiva la carpeta del català a Europa per mirar de seduir Junts. Aquest cop no s'espera que hi hagi cap votació sobre el tema. Només sabem que el govern espanyol intervindrà en la reunió per demanar que el català sigui llengua oficial. I que això passi abans que entrin a la Unió Europea nous països com Montenegro o Albània. Abans que el montenegrí o l'albanès siguin oficials, li tocaria el català, diu el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez.
10: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, si no lo están también el catalán.
9: Des de Brussel·les, Bruno Fortea, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mai vist.
5: El nombre de persones migrants que arriben a les embarcacions irregulars a les Balears, en el que portem d'any s'han superat els 5.600 immigrants que han desembarcat sobretot a Mallorca i Formentera. Són 200 persones més que les Canàries.
0: I en canvi, en un altre focus, més presència policial.
7: A les fronteres de Ceuta i Melilla, davant les noves crides a les xarxes per entrar demà dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que hi estan a sobre i insisteix que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent.
8: El Marroc celebra demà eleccions amb el descontentament juvenil com a eix central en un país embargat en projectes faraònics, com és el cas de l'estadi Hassan II.
0: Enviat especial al Marroc, Nandos de Noguera.
11: Els indicadors macroeconòmics del Marroc són bons. Creixement que s'acosta al 5%, una inflació continguda al 2% i un dèficit i deute raonablement moderat, però les taxes d'atur es disparen, sobretot quan es tracta dels joves, que pot arribar al 40%. Més que el guanyador de les eleccions de demà, els analistes estaran atents a la participació. Les protestes ja apaivagades dels joves i la tensió migratòria han protagonitzat l'últim any al país, mentre el Marroc aspira a celebrar la final del Mundial del 2030 a l'estadi més gran del món, el Hassan II, encara en construcció, que costarà l'equivalent a una setena part dels pressupostos anuals en sanitat. Des de Fanidec, Nando Sonoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Boicot.
5: El que faran les grans cadenes de televisió a Donald Trump, que se solidaritzen amb els mitjans de comunicació que el president dels Estats Units ha vetat, com la CNN. Com a mostra de suport, deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca.
7: I en aquest context, avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units.
12: Donald Trump centrarà avui l'atenció de l'Assemblea General de l'ONU amb el seu discurs d'obertura, però també amb d'altres qüestions de l'agenda internacional, com són el lideratge en l'àmbit de la intel·ligència artificial o la guerra de l'Iran. Serà l'última assemblea amb el portuguès Antonio Guterres com a secretari general de l'ONU. Segons el seu exassessor, Jeffrey Feltman, el llegat que deixa Guterres no és especialment positiu.
4: Guterres és un interlocutor brillant, té un gran domini de la història, té anècdotes meravelloses per il·lustrar el que explica, però ha paralitzat l'ONU amb un clima de cautela pel que fa a la seva agenda política de pau i seguretat.
12: Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Polèmica. Per l'acord del Barça amb un grup empresarial d'origen israelià, Babylon Park, que instal·larà al Camp Nou un espai de lleure familiar. Es va aprovar a l'Assemblea de Socis Compromissaris de dissabte. Els dies previs, la Comunitat Palestina de Catalunya ja havia fet una crida a votar-hi en contra. També l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Sens.
13: El Barça diu que és més que un club, que defensa la pau, els drets humans i la infància, però la veritat es posa al costat d'Israel mentre s'està cometent un genocidi indirecte i embruta a l'escut i als valors del seu prestigi mundial. I crec que hi ha una pregunta que molta gent s'està fent. Quin gest representa més els valors del Barça? La foto del president Laporta darrere d'una bandera israeliana o la bandera palestina de l'Amil Yamal?
5: Durant l'assemblea, Laporta va explicar que no havien detectat cap irregularitat. El club ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que s'ha fet un informe per avaluar el contracte i que la nacionalitat israeliana d'un dels accionistes no acredita cap vinculació amb la guerra a Gaza ni constitueix per si sola un motiu per excloure-la. El guany econòmic per al Barça serà d'uns 100 milions d'euros en els pròxims 25 anys.
0: Un altre segrest.
7: Investiguen un segon cas en 48 hores d'un home raptat a la Força Catalunya. Segons l'Ara, va passar la matinada de dilluns a Barcelona quan diversos encaputxats haurien introduït un home a l'interior d'un vehicle per la força al carrer de Huelva. A primera hora d'ahir el van trobar a prop d'una benzinera Salt al Gironès amb clars signes de violència. La investigació està oberta.
8: És el segon cas en menys de dos dies, després que dissabte a la tarda cinc persones disfressades de policia s'emportessin un home a l'AP7.
0: Atenció, perquè comencen els divorcis.
5: L'octubre és el mes amb més ruptures. Segons dades de l'IDESCAT, l'any 2024, el mes d'octubre és el segon mes de l'any en què es van sol·licitar més divorcis, un total de 1.485. El primer va ser juliol, en tot l'any van ser gairebé 14.000.
7: Les vacances trenquen matrimoni, segons la jurista especialitzada en violència masclista Elena Martín. Ella és també divorce planner, és a dir, planteja una estratègia divorce planner.
0: En comptes de plantejar, d'organitzar-te el casament, t'organitzen el divorci.
7: Sí, divorce planner. Plantegen una estratègia legal, emocional i patrimonial perquè la ruptura sigui el menys traumàtica possible.
0: Mira, de fet, ens ho explica a partir de les 11 del matí de Catalunya Ràdio, Elena Martín. Homenatge.
8: El Congrés reivindica el llegat del músic Pau Casals, coincidint ahir amb el Dia Mundial de la Pau.
14: L'encarregat de fer sonar l'històric instrument ha estat el jove virtuós italià Ettore Pagano. Com Casals fa 50 anys, davant Nacions Unides, ha fet ressonar el cant dels ocells al Congrés. Durant l'acte, la presidenta de la cambra ha parlat del compromís de Casals amb la pau i després el Fixa't com sona de Catalunya Música. Armengol ha admès que no se l'ha reconegut prou.
15: Va ser molt contundent i molt valent, no? I tal vegada persones així han fet possible que les nostres democràcies siguin millors, no? I tal vegada no hem sabut homenatjar prou el seu nom, penso que no.
14: El president Salvador Illa no s'ha perdut l'homenatge, tampoc alguns ministres i representants de la majoria de partits. Junts no hi ha anat perquè diuen que no s'ha respectat la dimensió catalanista de Casals. Des de Madrid, Dani Sanidaja, Prematí de Catalunya Ràdio.
0: I ovació.
5: La que va rebre ahir l'estrena de Gènesi al Festival de Sant Sebastià. La sèrie ja es pot veure a la plataforma 3CAT. Avui Eduard Fernández presenta la pel·lícula del mal padre que competeix a la selecció a la secció oficial.
7: Mentrestant, fora de competició, s'ha presentat la producció catalana en participació de 3CAT, Ruega por nosotras, que rescata de l'oblit atrocitats del Patronato de Protección de la Mujer.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, sincer.
16: Kylian Mbappé, que fa autocrítica del joc del Madrid. Són declaracions al diari AS.
17: Sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueda hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
16: El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, però no les formes. Assegura que cap de les jugades que reclama el conjunt blanc hauria canviat el resultat del derbi madrileny, mentre que l'Atlètic de Madrid demana aturar l'assetjament arbitral.
0: Ara són les 7:13, anem al quiosc.
18: Doncs des del quios d'aquí del costat de la ràdio, ara mateix 21 graus de temperatura, i les portades d'avui us hem de dir que són gairebé totes iguals perquè porten 4 pàgines de publicitat institucional, incloses portada i contraportada amb el futur. És aquí, publicitat a banda, bona part dels diaris expliquen avui que el jutge Peinado obre judici a Begoña Gómez amb jurat. Ens fixem, però, amb la fotografia de portada de l'ABC, és d'arxiu, i si veu el president espanyol Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero, tots dos rient, acompanyats de més gent, i just a sota hi llegim Units pel banc dels acusats. A la premsa catalana, tant el periòdico com la Vanguardia dediquen la fotografia de portada a l'homenatge d'ahir al Congrés de Pau Casals, i a l'Ara hi veiem l'actriu Penélope Cruz al Festival de Sant Sebastià, i l'actriu diu: un consell pels Javis, cuidar el cap i no perdre el seny.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
21: I des de 16.400 euros.
20: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
22: Citroën.
20: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
23: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
24: I supem a les millors taules del món.
25: En aquesta terra protegim i acollim.
26: Fem barri i fem pinya.
27: I fem i deixem de fer.
28: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
29: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
30: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
31: Professionals. Sou els que convertiu les cases en llars i les obres en confort. A Obramat us acompanyem amb solucions completes, marques líders al millor preu i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
32: La cultura és allò que tu vius. El que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
33: Passa un minut d'un quart de vuit del matí, us informa Clara Chavarria Domingo per les comarques de Tarragona i l'Ebre. Tenim 22 graus a Escó, 20 a Riudecanyes i 18 a Santa Coloma de Queralt. L'empresa pública que gestiona els mercats municipals de Tarragona demanarà a l'Ajuntament que faci una investigació interna per esclarir les circumstàncies de l'accident de dimarts passat al pàrquing del Mercat Central, en què un treballador va morir i un altre va quedar ferit greu mentre netejaven una fossa sèptica. I els Mossos van detenir ahir un home per atropellar la seva exparella als Pallaresos, al Tarragonès. La dona està ingressada a l'hospital en estat molt greu. L'Ajuntament va convocar ahir una concentració de rebuig i condemna contra la violència masclista. Els fets van passar poc abans de les 9 del matí, quan la dona sortia de casa i l'home, de 47 anys, l'hauria embestit amb el cotxe amb la intenció d'atropellar-la. Segons fonts policials, el detingut tenia una ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima. I va ser detingut com a presumpte autor de tentativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys.
34: Viure en silenci sense plors.
33: I el cicle Perifèria Cultural portarà a petits pobles del Baix Penedès 4 concerts d'artistes de diferents punts dels països catalans. Judit Nederman, Roger Mas o Montse Castellà són algunes de les propostes. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Jan Arriba, bon dia.
35: Hola, bon dia. La proposta gira al voltant de la música popular amb concerts de petit format i gastronomia amb productes locals. Música del país, fugint de multituds i amb aquesta idea que hi ha al darrere, que expressa el seu director, Francesc Rivera Titot.
36: Evidenciar la connexió de la cultura dels països catalans, de salses a guardamar, i una mica trencar les fronteres imposades aquestes.
35: Des del Vendrell, Montse Gené arriba pel matí de Catalunya Ràdio.
33: Els concerts es faran el 3 i el 18 d'octubre. Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat amb un pregó que ha promogut la inclusió social. Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Ricard Buigas.
37: L'Àlvaro Cano i en Rubén Almazán són amics, capitans del Nàstic, inspiradors de la Lliga Genuïn. Van aprofitar el pregó per reivindicar que tothom es mereix una oportunitat.
38: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots. Vol dir que encara ningú li ha donat oportunitat. I d'oportunitat, aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
37: El pregó va precedir la tronada, la interpretació del primer emperit o roca de les festes i ben entrada la nit, la baixada de l'àliga.
33: I amb Xavier Espel, el control de so, hem arribat a un quart i quatre minuts d'avui. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio i 3 Catinfo.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 ahir, la data guanyadora va ser...
2: El 29 de maig del 2019.
0: I el número de la sort, el...
2: 6.
0: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Una escapada a la tardor pot ser només un pont, o en viatges al Corte Inglés pot ser perdre's pels carrers de París, allargar la sobretaula a Roma o descobrir aquest lloc que fa tot un any que vols anar. Aprofita els ponts de tardor en viatges al Corte Inglés. Reserva ara des de només 15 euros i gaudeix de fins a un 25% de descompte. Consulta les condicions a viatges al Corte Inglés.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els sons del matí.
4: Pedro Sánchez reactiva la carpeta del català a Europa per mirar de seduir Junts.
5: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, si no lo están también el catalán, el euskera y el gallego.
6: El ple del tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació.
7: Si passés el 6, evidentment es resoldria el 6, la del Jordi Turull i la de la Dolors Bassa.
8: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. Quien puede hacer que haga. El señor Peinado ha hecho su aportación.
9: Hemos reforzado la frontera en Ceuta como en Melilla.
10: Un català universal que se sentia molt orgullós de ser-ho.
11: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Pentinar.
12: És un verb ben interessant en sentit figurat. En esports, colpejar suaument la pilota amb el cap per desviar-la lleugerament o allargar-ne la trajectòria. La policia també pentina una zona quan l'escorcolla de manera exhaustiva per buscar algú. Pentinar també pot voler dir renyar durament algú donant-li una bona repulsa o advertiment. El que és més que evident és que el jutge Peinado no passa la pinta per la cabellera de Begoña Gómez.
11: Primera esmena.
12: El Congrés no podrà fer cap llei respecte a l'establiment d'una religió, ni prohibir-ne la lliure pràctica, ni limitar la llibertat d'expressió de premsa, ni el dret del poble a reunir-se pacíficament i a demanar al govern de la reparació de greuges. La CNN, MSNBC i Politico demanden Donald Trump perquè creuen que ha violat aquesta esmena constitucional en vetar-los l'accés a la Casa Blanca.
11: Gènesi.
12: Procés o manera com s'ha originat o ha pres naixença alguna cosa. Pel cas que ens ocupa, el Bulli de Ferran Adrià. Gènesi, la nova sèrie de 3CAT sobre la revolució gastronòmica que va liderar Adrià des dels fogons del Bulli, s'ha estrenat al Festival de Cinema de Sant Sebastià amb una acollida excel·lent.
11: I ara posem-hi tres xifres amb l'Ara Garcia. 5.600.
13: Són les persones migrants que han arribat a les Balears amb embarcacions irregulars en el que portem d'any. Han desembarcat sobretot a Mallorca i Formentera. Són 200 persones més que les Canàries.
11: 8.500.
13: Són els conductors que en només dos mesos el Servei Català de Trànsit ha detectat que feien anar el mòbil mentre circulaven per l'AP7 o l'A2. Els van enxapar unes càmeres amb intel·ligència artificial en una prova pilot i ara el Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària.
11: 100 milions.
13: Serà el benefici que tindrà el Barça els pròxims 25 anys arran de l'acord amb el grup israelià Babylon Park. Aquesta companyia instal·larà al Camp Nou un espai de lleure per als més petits. L'acord es va aprovar a l'Assemblea de Socis Compromissaris dissabte i ha aixecat polèmica perquè els dies previs la comunitat palestina de Catalunya ja havia fet una crida a votar-hi en contra.
11: I ara posem-hi tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un calaix d'aquests llargs, de les farmàcies ple de medicaments i el braç d'una farmacèutica amb unes receptes a la mà que fa l'efecte que va buscar més medicaments.
14: Amb aquesta imatge s'explica que la Covid s'accelera l'última setmana i es posa al capdavant dels virus respiratoris. És una foto que veiem a La Vanguardia. El repunt de la Covid coincideix amb l'inici del període de vacunació en diverses comunitats.
11: A la segona, el Congrés, amb tots els diputats al seu lloc i al mig d'un piano hi ha dos músics també i un sosté un violoncel.
14: És l'homenatge que va fer ahir la Cambra Baixa Pau Casals coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement i en el marc del Dia Internacional de la Pau. El violoncelista de la imatge és Ettore Pagano, que va tocar el violoncel que va pertànyer a Pau Casals. La pianista és Yoko Suzuki. És una fotografia que veiem avui a la majoria de diaris.
11: I la tercera ens l'envien des de Girona. Veig les fotografies del que semblen quatre banderes diferents. En tres domina el color verd i taronja i la quarta és ben diferent, és de color blau. i veig al mig un arbre. Fèlix Martín, què són aquestes banderes?
15: Doncs són les quatre propostes que tenien els veïns de Cassà de la Selva per triar la bandera del poble perquè tenen escut, però bandera no. A partir de la iniciativa d'una entitat cultural, han fet una votació i del miler de veïns que s'hi han pronunciat, gairebé la meitat han triat aquesta que dius que és ben diferent. Blau intens de color de fons i al mig, exactament, la silueta de color blanc d'un arbre surer, que és típic de Cassà, amb el dibuix de les branques i les arrels. Ara l'Ajuntament ha de decidir si es fa seu aquest projecte i engega els tràmits legals per tenir bandera.
16: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
11: 7:24 i avui a La cara B del temps rematem l'estiu parlant de nous rècords de calor a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
17: Bon dia. Sí, avui és l'últim dia de l'estiu astronòmic i encara aquestes altures continuem tenint rècords per a un mes de setembre. Ahir a Constantí, el Tarragonès, es va arribar a gairebé 34 graus i mig, cosa que no s'havia vist mai en un setembre des que es va inaugurar l'estació el 1990. A l'Observatori Fabra de Barcelona, en més de 100 anys, mai havien superat els 33 graus en un mes de setembre. Doncs bé, ahir va ser la novena ocasió en menys d'un mes que va superar aquesta xifra. I un altre rècord de setembre, a l'aeroport de Reus, l'estació meteorològica funciona des del 1952. Fins ahir mai havien passat dels 34 graus i mig en un mes de setembre. Ahir van arribar als 35 i mig. Potser el més curiós d'aquests rècords és la data en què es produeixen. Tenir rècords la primera setmana de setembre és fàcil i és probable en un context d'escalfament global, però tenir-los a dia 21, a les portes de la tardor, ens ha tornat a deixar bocabadats.
16: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
18: Ahir dilluns, l'Enigmàrius feia part posterior a mar que terra endins pot ser davantera. I la resposta era popa. La popa és la part posterior del buc d'una nau, però a ponent, les popes són també els pits que van davant. Avui dimarts, un Enigmàrius sarcàstic. Us en foteu amb el seu consentiment, de 5 lletres. Us en foteu amb el seu consentiment, 5 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
11: Atenció a aquest titular que circula. Un informe de l'Exèrcit de Terra avisa que les ONGs estan explicant als migrants de Ceuta com mentir sobre la seva edat. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. Diu la notícia que l'informe de l'Exèrcit detalla clarament com les ONGs que estan treballant a Ceuta estan repartint tríptics en francès, anglès i espanyol on expliquen als migrants com negar-se a sotmetre's a una prova mèdica per verificar les seves edats. La notícia recorda que aquesta prova mèdica determina la maduració òssia i dental a través de radiografies del canell, la dentadura i la clavícula. També diu la notícia que negar-se a fer-se les proves els donaria més opcions de ser considerats menors d'edat i evitar així la seva deportació.
11: I això és real o fals?
3: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
21: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
20: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
21: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
19: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que un informe de l'Exèrcit de Terra avisa que les ONGs estan explicant als migrants de Ceuta com mentir sobre la seva edat és una notícia falsa. De fet, l'Estat Major de Defensa ha desmentit la notícia i, el suposat informe que circula de l'Exèrcit és està fet amb intel·ligència artificial. També circula un vídeo on es veu un membre de la ONG Save the Children lliurant un tríptic als migrants. És un tríptic on se'ls informa dels seus drets i garanties, però no els explica com mentir sobre la seva edat.
11: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
11: I ara, a punt d'arribar a 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Laura Calçada.
22: Està molt bé que els germans Gallagher s'hagin retrobat després de 15 anys sense parlar-se i que es portin millor que mai. Es nota que tenen 54, en Liam els va fer ahir, i 59 anys, i que, com és sabut, amb el temps aprenem a triar quines batalles val la pena lliurar i quines no. Bones coses del retorn d'Oasis als escenaris mundials són la nova fornada de fans que ha emergit, perquè ara els concerts adults i adolescents comparteixen cridòria i llàgrimes. També que s'han convertit en dos països encantadors i elegants, que Stephen Knight i Equip han parit un molt bon documental musical que ens mostra l'impacte dels germans avui, o que continuen tenint cançons per triar i remenar tan bones com aquest Roll With It.

0: Ara són 7:45. I avui és dimarts 22 de setembre. Ens despertem amb 11 graus a la Pobla de Segur, 17 a Sant Cugat del Vallès i 14 a Torroella del Montgrí. Dia que a 9:15 parlarem també amb el periodista Ernesto Ekaizer sobre l'amnistia i el ple també del Tribunal Constitucional. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Doncs precisament que el TC aborda avui el primer recurs d'empara sobre els líders del procés a qui no s'ha aplicat l'amnistia. És el cas de Jordi Turull. Probablement l'aval definitiu arribarà la primera setmana d'octubre.
1: També avui el ministre Álvarez tornarà a posar sobre la taula l'oficialitat del català a Europa avui, però no està prevista cap votació.
2: El president espanyol Pedro Sánchez no assistirà avui a la recepció que ofereix Donald Trump a Nova York amb motiu de l'Assemblea General de l'ONU. Segons fonts de la Moncloa, no hi anirà per motius d'agenda.
1: La dona de Sánchez, Begoña Gómez, serà jutjada per tràfic d'influències i malversació. El judici encara no té data.
2: Les Balears ja reben més immigrants en pastera que les Canàries. En el que portem d'any han desembarcat a Mallorca i Formentera més de 5.600 persones, 200 més que les Canàries.
1: Els Mossos investiguen un segon intent de segrest en 48 hores. Primer va ser en plena P7, el segon dilluns a la matinada a Barcelona. Diversos homes van intentar introduir-ne un altre per la força dins d'un cotxe al carrer Huelva. El van trobar hores més tard a Salt amb signes de violència.
3: Mbappé diu que la solució del Madrid és treballar i fer més. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, no comparteix les formes, afirma que l'equip de Mourinho no va perdre per cap de les jugades que reclama, mentre que l'Atlètic de Madrid demana aturar l'assetjament arbitral. El Joventut celebra a la plaça de la Vida de la Vila de Badalona el títol de la Supercopa de Bàsquet.
0: I pel que fa al temps, avui no tindrem rècord de calor, però sí que seguirem amb temperatures d'estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui pot arribar a baixar 2, 3 o 4 graus la temperatura a la costa i al prelitoral, que és on ahir es va disparar més. Tot i això, encara arribarem amb facilitat als 30 graus a molts llocs de Catalunya, fins als 34 o 35 a l'extrem sud, amb una mica de tramuntana aquest matí i mestral als dos extrems de Catalunya, però amb tendència que vagi fluixant i amb un dia assolellat.
0: I mobilitat també a aquesta hora, amb retards habituals a Rodalies. Maria Fernández Noguera.
5: Dins els retards al servei de Renfe, destaquem el de l'R11, que ha sortit de Figueres cap a Barcelona i que porta una demora de 55 minuts, el de l'R16 de Tortosa cap a Barcelona va 25 minuts tard i 20 minuts d'endarreriment en el tren de l'R14 que a aquesta hora va de la plana Picamoixons cap a Barcelona. I atenció, si al llarg del dia d'avui heu d'agafar els autobusos urbans de Barcelona perquè fan vaga entre les 10 del matí i les 5 de la tarda i a serveis mínims d'un 20% fins les 4 i del 40% entre les 4 i les 5.
0: I a les carreteres a aquesta hora trobem les retencions habituals per entrar a Barcelona. Mireia Sala.
6: Sí, a cua a la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a l'AP7 a Santa Perpètua, a l'A2 i la B23 a Sant Feliu de Llobregat i a les dues rondes de Barcelona. En el cas de la ronda de dalt, un accident complica el trànsit també en sentit Besòs.
0: Ho rebatem amb les portades. Marc Jurado.
7: Bon dia. Avui, per cert, en publicitat, Ricard, institucional a tots els diaris, amb portada i contraportada incloses, on s'hi llegeix El futur és aquí. Més enllà d'això, però, destaquem el cas Begoña Gómez. A Madrid, El País explica que el jutge Peinado li obre judici amb jurat, però qui suca més pa és la premsa conservadora. El Mundo titula que el govern espanyol desacredita el jurat de Begoña Gómez abans que l'escollin. De l'ABC ens quedem sobretot amb la fotografia de portada, és d'arxiu, i s'hi veu rient el president espanyol Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero. I llegim Units pel banc dels acusats. I d'altra banda, tant El Periódico com La Vanguardia dediquen la foto de portada a l'homenatge d'ahir al Congrés a Pau Casals, i a l'Ara hi veiem Penélope Cruz al Festival de Sant Sebastià, i l'actriu diu un consell pels Javis: cuidar el cap i no perdre el seny.
0: Avui a la Hora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Pere Rossinyol, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Pau Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Els articles d'opinió d'avui, diversos temes. Hi ha la ONU, hi ha Donald Trump i parlen també d'Alemanya i de Begoña Gómez.
8: Sí, per exemple, editorials del País i La Vanguardia que reflexionen sobre l'Assemblea General de les Nacions Unides que comença avui i coincideixen a dir que aquest organisme internacional està en hores baixes. El diari de Prisa titula Salva l'ONU, i el de Godó, l'ONU en crisi davant el desordre mundial. Un desordre al qual ha contribuït Donald Trump. Aquí el periòdico dedica avui l'editorial, explica que el Partit Republicà als Estats Units ara mateix és més afí al moviment trumpista MAGA que no pas al conservadorisme tradicional. L'Ara mira cap a Alemanya i es pregunta si Merz és el líder que necessita el país. Assegura que la seva figura està molt debilitada i que és molt difícil que pugui aguantar fins al 2029, mentre que El Mundo dedica l'editorial a l'obertura del judici contra Begoña Gómez per negar que hi hagi lawfare. Diu que la conspiració és a la Moncloa, no entre els jutges.
0: Afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
9: A La Vanguardia entrevisten Meritxell i Toni Falgueres, pregoners de les festes de la Mercè. Demà ells seran la veu dels botiguers de Catalunya, els que atresoren la confiança dels clients, l'ànima dels barris, un teixit social que crea identitat i que massa sovint ha de baixar la persiana perquè, entre altres coses, no poden competir contra Goliat. De mitjana, 180 petits comerços tanquen cada mes a Catalunya. De fet, s'hauran adonat que de mica en mica van desapareixent drogueries, ferreteries, merceries, i que ara és molt més fàcil comprar un mòbil d'última generació que un cargol per penjar un quadre o un botó.
10: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
11: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
10: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
11: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
10: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
11: Apialia, la força de vendre junts.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
13: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
14: Quan em pregunten com ens ho fem per mantenir 4 fills, sempre responc: acceptem efectiu i Bizum. Vol que li passi el número?
15: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
16: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
17: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: Catalunya Ràdio.
0: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què se n'ha fet del Boulevard Rosa?
19: Doncs ara és un restaurant georgià gegant que va obrir dissabte passat. Es diu Tbilisi Boulevard i està obert a les 12 del migdia i fins a la mitjanit. És el més gran de tot Espanya, amb 1.600 metres quadrats, i llegim a BTV que s'autodescriuen com un restaurant de cuina de la iaia. La iaia georgiana. No només es menja, sinó que també s'hi pot fer una immersió per entendre la cultura georgiana.
0: I canvien de zona per fer caixa.
1: Empreses constructores de Lleida, veiem el Segre que se'n van a la costa i a Barcelona per tenir més beneficis, i és que les dades parlen per si soles. S'edifiquen el doble d'habitatges per cada 100.000 habitants a la capital catalana i a Girona que no a Ponent. Apunten que a Lleida hi ha molts menys marge de benefici, ja que els preus de venda no tenen res a veure amb altres províncies.
0: Qui demana passar d'incògnit?
19: La policia de Benidorm demana patrullar de paisà per frenar la venda il·legal d'alcohol a les platges. Consideren que anar uniformats, alerta els venedors, que tenen preparada una estratègia per evitar que els multin. Ho llegim a Punt Medi. Aquest any han posat prop d'un miler de sancions per la venda ambulant de begudes, sobretot mojitos. Ara bé, hi ha un però: bona part de les multes no s'arriben a cobrar.
0: Pamplona reviu encierros en ple setembre.
1: No és que hi hagi hagut una segona edició dels Sanfermines en ple setembre, el tema és que aquests últims dies s'han rodat escenes per una tercera temporada de la sèrie alemanya de Netflix Mindfulness para Asesinos. En el joc de les diferències no hi havia toros, sinó càmeres, i els Mossos eren figurants que corrien pel carrer i l'Arion Eslava, un carrer que mai ha format part del recorregut real dels encierros. Ho hem vist al Diari de Navarra.
0: Què va l'alça?
19: Els alumnes de Ciències Religioses. Ah. Llegim el Diari de Girona. Sí, que s'han doblat en 5 anys aquí a Girona. Ara mateix, entre grau i màster, n'hi ha 59. A més, hi ha estudiants de la Universitat de Girona que s'hi formaran per ser mestres de religió. El director de l'Institut Superior de Ciències Religioses assegura que hi ha un interès creixent, ja sigui des del punt de vista teològic, històric, cultural o patrimonial, i apunta també al boca a orella.
0: Busquen destí per 1.000 pel·lícules de col·leccionista.
1: El propietari d'aquest llegat és un veí de València, Pepe Galvis, que va morir el 2019. Els seus hereus busquen una institució, associació o entitat que pugui acollir tot aquest material. Hi ha des de grans documentals, cinema mut, recopilacions del Nodó, pel·lícules històriques com Ciutadà Kane d'Orson Welles. Una història que llegim al Levante.
0: I ara, a aquesta hora, us expliquem els destacats en internacional i economia amb Pol Foradada i Lara Garcia.
8: Segueix la pressió alemanya contra el canceller Friedrich Merz després de la desfeta de la CDU a les eleccions regionals de diumenge. Ningú salta a titular el Frankfurter Allgemeine Zeitung, on llegim un article dur que parla del principal partit d'Alemanya com una formació prescindible. Diu que Merz s'ha equivocat volent desfer el camí de Merkel perquè diu que no ha entès que la CDU va triomfar com a partit de centre, agrupant sensibilitats i no des d'una posició ideològica definida. A Die Welt hi llegim, mentre el seu partit es preocupa per la supervivència, Merz comet un altre error, en aquest cas per unes declaracions on defensava el seu pla de retallades de servei públic. I a la premsa marroquina es fan ressò de les declaracions del ministre Álvarez en aquest programa, el matí de Catalunya Ràdio ahir dilluns, i la seva voluntat de cooperació amb el Marroc per evitar un nou assalt a Ceuta. Ho llegim al Express, que obre la seva secció d'opinió amb un article que afirma que Ceuta i Melilla han de ser l'últim capítol de la descolonització d'Àfrica.
1: I a la premsa econòmica, Brussel·les vol obligar Renfe a vendre a la seva pàgina web bitllets de Ouigo i Iryo. Ho explica l'economista. La Comissió Europea vol portar la liberalització ferroviària un pas més enllà. L'últim plantejament és que els operadors dominants obrin els seus canals de distribució als rivals. L'objectiu seria facilitar la compra de bitllets entre diferents operadors. Expansión publica dades sobre inversió estrangera. Espanya va rebre 12.400 milions entre gener i juliol, però les desinversions efectuades per empreses forànies van superar els 9.000 milions, cosa que ha reduït l'entrada neta de capital estranger a 3.400 milions. I parlant d'empreses, la indústria alerta al govern espanyol que les fàbriques hauran de fer parades aquesta tardor per als preus de l'energia. Cinco Días destaca que 10 patronals que representen el teixit productiu estatal demanen ajudes després de constatar una destrucció de l'activitat per l'encariment de costos.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat, veig que encara porta en cua les queixes de Mourinho.
3: I en portaran. Mbappé, en una entrevista al diari, es diu que el que han de fer és fer-ho millor.
20: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pone hablar de eso.
3: Es reparteixen les crítiques i els culpables. Mourinho comença a ser qüestionat i no és l'únic. El periódico diu que els madridistes ja assenyalen la llotja i qüestionen Florentino Pérez per una mala planificació esportiva.

L'Esportiu parla de campanya de distracció de Mourinho que deixa la letàrgia per distreure l'atenció de l'inici nefast del Real Madrid. Pel Mundo Deportivo, Mourinho fa teatre del dolent, un Mourinho dramàtic, mentre que l'Esport es fa ressò de les queixes de l'Atlètic de Madrid. Stop a l'assetjament arbitral. L'Ara diu que Mourinho per adeptes i l'entorn del Madrid dubta de si s'ha equivocat repescant el tècnic portuguès. Per La Vanguardia, Mourinho no canvia res. Histrionisme vintage a la sala de premsa i més encara a la gespa. Emilio Pérez de Rozas afirma que la gent dolenta no canvia, en referència a Mourinho, i Lluís Carrasco diu que el Barça juga i el Madrid brama. I mentrestant, la Lliga es queda orfa de futbol fins al 10 d'octubre.

0: 4 partits de seleccions buiden el vestidor del Barça. El diari Esport diu que Hansi Flick farà una preparació especial per gestionar aquesta aturada llarguíssima.
1: 2 minuts seran 3:15 del matí i acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
2: Bon dia.
1: Una rata entra en una habitació de l'Hospital Puerta del Mar de Cádiz i salta sobre el llit d'un pacient.
3: Sí, els familiars d'un pacient ingressat en aquest hospital han denunciat que la rata, grossa, va entrar a l'habitació, es va enfilar al llit i després es va amagar darrere d'una butaca. Van aconseguir gravar-la, instants més tard expulsar-la fins al passadís. UGT de Puerta del Mar diu que no és un episodi aïllat i que ha passat altres vegades. Ho explica 20 minuts.
1: I la Casa Blanca llança Trump TV. Després del veto a mitjans, transmetrà els esdeveniments del mandatari 24 hores.
4: Enmig de la disputa de Trump amb diversos mitjans de comunicació, la Casa Blanca ha decidit treure pit i crear aquest nou canal, que, per cert, ven molt bé, diu, gaudeix dels moments més destacats de l'administració Trump, tots en un mateix lloc, els millors vídeos, les declaracions més importants i els moments més destacats que no et pots perdre, disponibles les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Ho hem llegit a El Universal.
1: Dos visitants pengen els seus propis quadres a la sala de la Mona Lisa del Louvre i acaben detinguts.
3: Sí, es tracta de dos ciutadans alemanys que van tirar pel dret, van penjar les seves creacions utilitzant cinta adhesiva i les van fixar directament sobre la paret. En un dels quadres hi apareixia un dels homes vestit amb una armadura i a l'altre posaven tots dos al costat d'una senyora. Quan la policia els va arrestar i els va preguntar per què ho havien fet, la resposta va ser clara, per diversió. Ho hem vist a La Razón.
1: I qui fa anys avui, que no li és?
4: Felicitem l'actriu Mercè Martínez, avui en fa 50, també som un any més. Aina Clotet, l'actriu, directora i guionista, en fa 44. Mm-hmm. Albert Pla, avui, bufa 60 espelmes.
1: Per molts anys.
4: I tant, i arriba al 77. Bruce Springsteen.
1: També per molts anys.
4: I tant, Bruce, happy birthday. Sí.
1: El Santoral.
4: Avui és Sant Maurici, Sant Càndid, Santa Digna i Sant Constantí.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
5: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
6: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
7: 22 de setembre de 2006, pregó accidentat a les festes de la Mercè de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra divideixen la plaça de Sant Jaume entre partidaris i detractors de la pregonera, l'escriptora madrilenya Elvira Lindo. Els que hi estan a favor porten una pancarta que diu «Tots som Elvira Lindo». La majoria formen part d'un nou partit polític que es diu Ciutadans i que de moment no té cap diputat al Parlament. Els contraris a Elvira Lindo ho són perquè no volen un pregó en castellà fet per algú aliè a la realitat de Barcelona i Catalunya. Lindo va ser elegida pregonera per l'alcalde Joan Clos, però Clos se'n va anar de ministre i qui va haver d'entomar la polèmica és Jordi Hereu, l'alcalde que s'acabava d'estrenar. I ara fa 20 anys, atenció a la promesa electoral d'Artur Mas, donar 1.000 euros a cada família que tingui un fill, l'adopti o l'aculli. Ja falta poc per les eleccions de l'1 de novembre en què el PSC vol retenir la Generalitat. José Montilla diu que la cosa està entre ell o Artur Mas, o un president progressista o un de conservador, o un president federal o un de sobiranista.
8: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Ondabanc vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:46. I aquesta hora repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Tret de sortida per l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont.
10: El Tribunal Constitucional debat a partir d'avui el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació, encara que Junts es mostren prudents sobre el retorn de l'expresident.
1: El Consell d'Educació de Catalunya comença avui a debatre la transformació del sistema educatiu.
11: Abans que s'acabi el mes s'hauran d'escollir els temes de debat com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Joan Manuel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
12: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
1: Pedro Sánchez no assistirà avui a la recepció que ofereix Donald Trump a Nova York amb motiu de l'Assemblea General de l'ONU.
10: Segons fonts de la Moncloa, no hi anirà per motius d'agenda.
1: I el govern espanyol tornarà a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea.
11: Els dubtes de països grans com Alemanya o Itàlia continuen frustrant el consens. La sessió d'avui arriba abans que entrin a la Unió Europea nous països com Montenegro o Albània. José Manuel Álvarez, ministre d'Afers Estrangers.
13: Desde luego es impensable para España que haya
2: un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, si no lo están también el catalán, el euskera y el gallego.
1: Les Balears ja reben més immigrants en pastera que les Canàries.
10: En el que portem d'any han desembarcat a Mallorca i Formentera més de 5.600 persones, 200 més que les Canàries.
1: Polèmica per l'acord del Barça amb un grup empresarial d'origen israelià.
11: Es tracta de Babylon Park, una companyia que instal·larà al Camp Nou un espai de lleure familiar. Es va aprovar l'assemblea de socis compromissaris dissabte, els dies previs. La comunitat palestina havia fet una crida a votar-hi en contra.
1: I estrena amb ovació de Gènesi al Festival del Cinema de Sant Sebastià.
10: És la sèrie sobre Ferran Adrià i el Bull, i la sèrie ja es pot veure a la plataforma 3Cat. Avui s'hi presenta el mal padre, amb Eduard Fernández, que competeix a la secció oficial per la Conxa d'Or.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions. Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
13: Bon dia.
1: A Lleida també hi tenim l'Estel Bussoms, bon dia.
14: No, bon dia, ara sí.
1: A Tarragona, Clara Chavarria, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
16: Bon dia, també.
1: Comencem a Barcelona, perquè avui hi ha vaga, Marc, als autobusos urbans.
13: Sí, Ricard, serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. L'aturada es fa després del fracàs de les negociacions d'última hora entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, els principals esculls són la reducció de la jornada, 35 hores setmanals, o el calendari laboral del personal de circulació.
1: Això pel que fa a Barcelona. Saltem ara a les Terres de Ponent, a Lleida, perquè hi ha nova denúncia i ja en són 7 contra el fisioterapeuta acusat de fer tocaments inapropiats a les clientes, Estela.
17: A l'home de 30 anys el van detenir dimarts passat quan l'havien denunciat 3 dones i els Mossos ja preveien que un cop fet públic el cas sortirien més denúncies. Doncs bé, una setmana després en són 7 i no descarten que la xifra encara creixi més. La detenció es va fer a Juncosa, les Garrigues, i les presumptes víctimes són bàsicament d'aquesta comarca i del Segrià. El fisioterapeuta està en llibertat amb càrrecs acusat d'agressió sexual. D'altra banda, d'aquí poc més d'una hora, a les 9, al castell medieval de Cervera desvetllaran una troballa arqueològica que han fet a la campanya d'aquest estiu. De moment anuncien que és un descobriment inesperat i de gran importància.
1: I a Tarragona, una setmana després de l'accident en què va morir un treballador al pàrquing del Mercat Central, es vol engegar una investigació interna, Clara.
15: És el que ha demanat a l'Ajuntament l'empresa pública que gestiona els mercats municipals de la ciutat. El Consell d'Administració vol que s'esclareixin les circumstàncies d'aquest accident en què va morir un operari i una altra vegada ferit greu mentre reparaven el sistema de bombeig de l'equipament. També vol que s'investigui amb detall les actuacions que es van dur a terme després dels fets. En cultura, el cicle Perifèria Cultural portarà a petits pobles del Baix Penedès 4 concerts d'artistes de diferents punts dels països catalans. Roger Mas, Judit Nederman o Montse Castellà són algunes de les propostes. Els concerts es faran entre el 3 i el 18 d'octubre.
1: Per cert, que el Ball de Dames i Vells, això és demà?
15: Això és a partir d'avui i fins demà. Dames i Vells i tota la resta de balls parlats de Tarragona.
1: A la plaça dels Angerens, no, això?
15: Sí. Sí, de fet, comença la plaça de Dames i Vells, que porta el nom del propi ball. Sí, sí.
1: És fantàstic, això. Escolta'm, ja vindrem. I a Girona, avui comença també els treballs per treure els arbres cremats de l'incendi de les Gavarres al Julià, el Fèlix.
16: Sí, el Consorci de les Gavarres ha arrencat aquests treballs per retirar la fusta cremada dels arbres que són més a prop de la carretera de la Ganga, que és la que porta de la Bisbal d'Empordà a Calonge, travessant les Gavarres, i que és on va arrencar aquest incendi. És una franja de 20 metres de terreny a banda i banda de la carretera. Ho fan per seguretat, per evitar que alguns d'aquests arbres cremats puguin caure al vial. D'altra banda, en un àmbit ben diferent, han enxampat a Galícia un vaixell carregat amb 2.000 quilos de cocaïna que havia sortit del port de Roses. Entre d'altres, han detingut el cap de la banda, que vivia també les comarques de Girona.
18: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, fa 10 minuts que ha sortit el sol i el dia arrenca amb tranquil·litat i 4 núvols prims. Eloi Cordomí, bon dia.
19: Bon dia, sí, així continuarà. Durant tot el dia, potser amb alguna nuvolada avui a la costa, poc important, amb una temperatura més moderada que ahir. Sí que a aquesta hora tenim valors alts, que per exemple arriben als 25 graus a l'Hospitalet de l'Infant, a causa d'una mica de ventet que bufa de mestral només aquest matí. També tenen 24 graus a Roses, n'hi ha 19 a Escó, 9 graus a Arties, a la Vall d'Aran, aquí sí que refresca una mica. Al migdia s'arribarà al voltant dels 29-30 graus a gairebé tot arreu, potser 34-35 encara a l'extrem sud, a les Terres de l'Ebre. Dia, com dèiem, de sol, es mantindrà així durant tota la setmana, com a mínim fins dissabte o diumenge. proper canvi que veiem a llarg termini seria de cara a dilluns de la setmana que ve, així que encara falta molt.
1: I pel que fa al trànsit, un accident i una avaria a la C32 compliquen l'entrada a Barcelona. Mireia Sala?
20: Sí, a cua Castelldefels per una avaria i de Gavà Viladecans per un accident que talla un carril. Entrada complicada també per la B23 a Sant Feliu de Llobregat i retencions a la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a l'APC de Santa Perpètua, la C31 a Badalona i les dues rondes de Barcelona.
21: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
22: Avui hem rebut el missatge d'una professora de secundària del Vallès Occidental. És especialista en castellà i anglès, però el primer dia de curs la direcció del centre li va comunicar que també s'havia de fer càrrec d'un grup de català a l'ESO, sense que ella sigui catalanoparlant ni hagi impartit mai la matèria.
23: Em preocupen els alumnes. Què passa amb el seu dret a rebre una educació de qualitat i a tenir davant seu un professor preparat per impartir aquella matèria? Els alumnes no poden pagar les mancances del sistema.
22: El Departament d'Educació reconeix que la professora té raó en la seva reclamació. Ella va recórrer a inspecció i ara aquest òrgan està intervenint per refer els horaris del centre i evitar així que hagi d'assumir la classe de català.
6: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio, el 636 36 0609. 636 06 0609. I ara és el moment de repassar el preu de les coses. Avui, el de les entrades de teatre. Lara García.
24: Comencem per un dels teatres de Barcelona, el Lliure. La mitjana del preu de les entrades és d'uns 20 euros. Tenen rebaixes i bonificacions per fer el teatre més assequible. Sentim l'Albert Minguilló, director de Comunicació, Públics i Mediació del Teatre Lliure.
25: Els preus del Teatre Lliure van des de 14 euros pels menors de 35 anys fins a 32 euros, però amb els descomptes diversos que tenim i abonaments fan que el preu de l'entrada habitual sigui uns 20 euros.
24: A Tarragona hi ha la Trono, una sala petita amb capacitat per a 60 espectadors, fan teatre independent i contemporani. S'estan plantejant apujar el preu de les entrades i ens ho explica en Joan Negrier, director de la sala.
26: Una entrada de la sala Trono avui en dia costa 18 euros i portem 10 anys en aquest preu que estem ja replantejant-nos pujar-lo per la temporada que ve perquè cada vegada el marge és més petit i el preu mitjà, en definitiva, encara queda molt més baix perquè hi ha preu de socis que són 14 euros, menors de 30 anys paguen 12, per tant, el preu mig ens queda uns 15 euros, 15 i mig.
24: És lògic que el teatre tingui un cost elevat perquè implica molts professionals, a més de despeses de producció, escenografia, etc. Això fa que sovint la gent jove no es pugui permetre anar-hi. Per aquest motiu, el Teatre Heartbreak Hotel de Barcelona ha anunciat que vendrà les entrades lliures 15 minuts abans que comenci la funció a 3 euros per als joves menors de 21 anys. L'Àlex Rigola és el director.
27: Potser el teatre no és el que més desitja anar a un jove. El que no pot ser és que cap jove, per una qüestió econòmica, no pugui venir al teatre.
1: I més enllà de les despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui, dimarts, què costen els cotxes policials? Ot Serra, bon dia.
28: Bon dia. La Guàrdia Urbana de Lleida necessita 3 vehicles i ha optat per la fórmula del renting. Ha obert una licitació per adquirir un vehicle nou, tot terreny, de 7 places, i 2 vehicles més que siguin híbrids no endollables, també 4x4 i amb kit de detinguts. El contracte de renting seria de 4 anys i el pressupost, amb IVA, és de 435.600 euros. És a dir, uns 74 cèntims anuals per lleidatà.
29: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: I quin és el vídeo viral del dia d'avui a les xarxes? Elisenda Pineda, bon dia.
0: Bon dia, Ricard. Doncs mira, poc s'ho imaginava aquest pare, un senyor que guardava com un tresor uns gelats Twister de nata i xocolata al congelador, que enxamparia el seu fill de no més de 5 anys devorant-ne un sense permís. L'enxampada és èpica, eh? El plançó es passeja en pijama pel menjador, pel que deduïm que és hora d'anar a dormir o s'acaba de llevar, per tant, no són hores de menjar gelat, mentre degusta la llepolia, que val a dir-ho, és més gran que el seu cap. Per proporcions és com si un adult estigués ingerint mitja tarta al whisky. La cirereta d'aquest vídeo és l'excusa que troba la criatura per justificar la ingesta.
2: ¿Quién te ha dejado cogerlo?
3: Jesús me ha dejado. Vaya en vuestro, estás en el cielo.
2: Nacho, hijo, ¿has cogido un helado sin permiso?
3: De Jesús.
0: Diu que Jesús li ha donat permís. Clar, si aquest pare ha instruït el seu fill en la fe catòlica i li ha explicat que amb els ulls dels homes no veiem Déu, però que Déu existeix, amb quin argument li rebats ara la criatura que no pot ser que Jesús li hagi donat permís?
1: És difícil.
0: És difícil, clar, davant d'aquesta excusa, Ricard, només li queda l'opció de deixar-li menjar el gelat tu i que sigui el que Déu vulgui.
1: Alabat sigui Déu. Gràcies, Elisenda.
0: A tu, adéu.
1: I a aquesta hora cada dia dediquem la cançó a una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui és 22 de setembre, és Dia Mundial Sense Cotxes. Dediquem aquest tema mogut als qui us moveu a peu, en bicicleta o en transport públic. Als herois del pedal i del patinet que feu la ciutat més respirable enmig d'aquests embusos i també als que pregueu per un transport públic que no ens faci arribar tard ni a la feina ni al progrés.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimarts 22 de setembre.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Ja ha començat el procés d'assignació dels habitatges de lloguer assequible de Calafell. Llogaràlia ja disposa del llistat facilitat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i s'ha començat a contactar amb les 255 persones. En parlem d'aquí uns minuts, abans tenim altres notícies. Les resumim primer en titulars. L'Avinguda de Catalunya asseguda que Calafell pren força com a emplaçament per a la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra, Calafell-Cunit. Calafell concentra més de la meitat dels restaurants participants a la quarta edició de les jornades gastronòmiques de l'arròs i tastets del Baix Penedès, que se celebren fins al 18 d'octubre. Amics del Patrimoni de Calafell ha celebrat a Cal Bulava el 20è aniversari de l'entitat, una trajectòria que ha estat marcada per la defensa, la divulgació, la protecció i la conservació del patrimoni natural, històric, arqueològic, artístic i cultural de Calafell. El Vendrell dedicarà una jornada a la salut mental amb caminada, testimonis i botifarrada. La primera edició tindrà lloc el 9 d'octubre i vol donar visibilitat als recursos existents i combatre l'estigma. El Centre de Formació d'Adults Dolors Paul de Cunit arrenca el nou curs escolar amb 200 alumnes i últimes places disponibles. Un estudi fixa quants passos diaris hem de fer i a quin ritme per prevenir una mort prematura. L'estudi relaciona un nombre més alt de passos o un ritme més ràpid de la marxa amb una reducció de la mortalitat. Un total de 772 pacients reben un trasplantament de mèdula òssia a Catalunya en els darrers 5 anys. Fins a l'agost s'han fet 82 donacions. El gegant xinès que prepara una inversió de 117 milions al port de Tarragona amb 150 nous treballadors. El projecte estarà plenament operatiu el 2028. En parlarem a l'apartat del Camp de Tarragona de l'informatiu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Ja ha començat el procés d'assignació dels habitatges de lloguer assequible de Calafell. Llogaràlia ja disposa del llistat facilitat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i s'ha començat a contactar amb les 255 persones que van mostrar interès en aquesta promoció i que compleixen els requisits d'inscripció. Les llistes d'assignació es poden consultar a través d'internet. Paral·lelament, continua el procés d'assignació. Per ordre de llista, ja s'està contactant amb les 110 primeres persones classificades per sol·licitar la documentació necessària i confirmar l'acceptació de l'habitatge assignat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Ho dèiem en titulars, l'Avinguda de Catalunya asseguda que Calafell pren força com a emplaçament per a la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra de Calafell i Cunit. L'Ajuntament de Calafell treballa per concretar la ubicació d'aquest nou equipament policial que la Generalitat de Catalunya ha inclòs en la planificació del proper Pla d'Infraestructures de Seguretat. L'Avinguda de Catalunya és una de les ubicacions prioritàries per la seva bona accessibilitat, visibilitat i facilitat de sortida dels vehicles i serveis.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell concentra més de la meitat dels restaurants participants

0: a la quarta edició de les jornades gastronòmiques de l'arròs i tastets del Baix Penedès, que se celebren fins al 18 d'octubre. Dels 25 establiments de tota la comarca que formen part de la iniciativa, organitzada pel Gremi d'Hostaleria i Turisme del Baix Penedès, 14 es troben al municipi de Calafell, repartits entre el nucli urbà i Segur de Calafell, consolidant la localitat com el gran motor gastronòmic d'aquest esdeveniment de tardor. Durant tot un mes, els xefs locals ofereixen propostes on l'arròs i els productes de proximitat són els protagonistes absoluts, sempre maridats amb vins de la D.O. Penedès. De fet, aquests són establiments, 14 en total, del municipi de Calafell, on es poden degustar els menús i tastets especials de les jornades. Al nucli de Calafell, 9 restaurants, Hotel Botica Qua, Catering Eusebio, Restaurant 4R Miramar, El Rei Pescador, Bo Beach, Restaurant L'Àncora, Restaurant Masia de la Platja, Restaurant Meridiano, La Mar de Fons, Segur de Calafell. També hi trobem Restaurant Mediterrani, Sirocco, El Port de Segur, Petit Bistro, Mari Herrera, La Tavernita, De l'Anella, Gastrobar, Sal i Pebre. Hi ha novetats, premis per als plats comensals i votacions. L'edició d'enguany estrena una plataforma web de ruta gastronòmica per incentivar els clients a moure's pel territori. Els comensals que publiquin la fotografia del tiquet d'almenys 3 restaurants de municipis diferents entraran en el sorteig de diversos premis. A més, el públic podrà votar els seus plats preferits a través del web. Quan acabin les jornades, el Gremi d'Hostaleria del Baix Penedès lliurarà un reconeixement formal a l'establiment millor valorat de tota la comarca.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: Amics del Patrimoni de Calafell ha celebrat a Cal Volava el 20è aniversari de l'entitat. Una trajectòria que ha estat marcada per la defensa, la divulgació, la protecció i la conservació del patrimoni natural, històric, arqueològic, artístic i cultural de Calafell. La celebració ha servit també per posar en valor els 100 actes organitzats durant aquestes dues dècades, una activitat que inclòs conferències, visites, sortides culturals, presentacions de llibres i diferents iniciatives relacionades amb la història i el patrimoni del municipi de Calafell. Actualment, l'entitat compta amb 148 socis. L'acte ha inclòs un repàs a aquests 20 anys de trajectòria i un audiovisual amb imatges i cartells de les activitats realitzades. També s'hi ha fet la conferència Catalunya i el patrimoni cultural, problemes i tendències, a càrrec de Joan Santacana, seguida de l'actuació de Joan Caselles, trio i un brindis d'honor. En Fermí Alari, el president d'Amics del Patrimoni de Calafell, ens ha descrit a través dels micròfons de Calafell Ràdio l'activitat que realitzen.
2: Periòdicament fem conferències i fem venir gent sàvia a la matèria que es tracti. Fem excursions per veure, jo què sé, el Palau Güell o per anar a veure el jaciment arqueològic de Banyeres. Editem llibres també des de fa, bueno, des de fa 6 anys també. Editem llibres d'història, evidentment. Dedicat al municipi, bàsicament, volem donar a conèixer els seus valors naturals, per exemple, doncs, vam fer excursions botàniques, hem fet 3 d'excursions botàniques amb mestres en la matèria, hem fet excursions arqueològiques, a visitar, jo què sé, per exemple, el poblat de Montpou, que intentem que tot allò es posi en valor.
0: Al llarg d'aquests anys, els Amics del Patrimoni han tingut també una important activitat editorial amb col·leccions com Miscel·lània Calafellenca i Heretatge, dedicades a recuperar i divulgar episodis, personatges, espais i elements del patrimoni calafellenc. Entre les seves publicacions més recents hi ha treballs dedicats a Montpaó, la marca Calafellenca i Segur de Calafell, entre molts d'altres. Actualment, l'entitat compta amb uns 140 associats, tots ells jubilats. En Fermí Alari es planteja el futur de l'entitat.
2: 140 socis, i que, bueno, que són molts socis, els quals agraïm moltíssim de tot cor, doncs, que siguin formant part de l'entitat, que recolzin els nostres actes i que hi assisteixin. Això és el més important. Doncs la majoria som jubilats, som gent gran. Jo tinc 75 anys, el Joan en té per l'estiu, I bé, això potser és un hàndicap de cara a atraure gent jove, no ho sé. Però bueno, maldem perquè doncs, gent jove s'hi incorpori. Jo ja dono veus, parlo amb aquell, i bueno, em diuen, sí, és molt meritori el que esteu fent, però bueno, els joves han de treballar.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El Vendrell celebrarà el pròxim divendres 9 d'octubre la seva primera jornada de salut mental, una iniciativa que neix amb l'objectiu d'apropar els serveis i recursos del municipi a la ciutadania, donar visibilitat als problemes de salut mental i contribuir a reduir-ne l'estigma. La proposta coincideix amb la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, que es celebra el 10 d'octubre. Ha estat impulsada per professionals del Centre de Salut Mental d'Adults de l'Institut Pere Mata del Vendrell, amb la col·laboració de l'Ajuntament. La regidora de Salut, Montse Martín, ha destacat que és la primera vegada que el Vendrell organitza una jornada específica d'aquestes característiques. Ha remarcat la importància de fer més visible la salut mental i acostar-la al conjunt de la població. La programació s'estructurarà en tres grans blocs. El primer serà una caminada popular que sortirà des del Parc Neus Català. El recorregut serà senzill i accessible i permetrà descobrir l'entorn i diferents construccions de pedra seca mentre es fomenta l'activitat física i la convivència entre els participants. La coordinadora Esther Ruiz ha explicat que la jornada s'ha concebut com una iniciativa amb la comunitat i oberta a tothom. Després de la caminada hi haurà un espai de trobada, informació i sensibilització, amb la participació de professionals de diferents serveis de salut mental, entitats i persones amb experiència pròpia. Durant aquesta part de la jornada es donarà a conèixer la tasca que es desenvolupa i es parlarà sobre qüestions com la salut mental a l'adolescència, la rehabilitació comunitària, els grups d'ajuda mútua o el paper del club social al Llorer. També hi haurà el testimoni en primera persona d'una persona usuària, amb l'objectiu d'apropar experiències reals i trencar prejudicis al voltant dels problemes de la salut mental. La jornada acabarà amb una botifarrada pensada com un espai més distès per afavorir la convivència. Hi col·laboren diferents entitats, així com l'Ajuntament del Vendrell. Per participar a la jornada cal fer inscripció prèvia abans del 2 d'octubre. Amb aquesta primera edició, el Vendrell vol consolidar un nou espai anual de sensibilització, informació i participació al voltant de la salut mental i dels recursos existents al territori.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: I ara canviem de tema, però seguim a la comarca, perquè l'Escola Municipal d'Adults de Cunit ha iniciat oficialment les seves activitats acadèmiques, acollint aproximadament 180 alumnes matriculats en les diferents opcions formatives. El centre de titularitat municipal compta amb el reconeixement oficial del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, garantint una oferta educativa de qualitat. Tot i l'inici de les classes, el procés de matrícula encara es manté obert en determinats cursos fins a cobrir les vacants. A més, com a novetat per a aquest curs, l'escola ampliarà la seva oferta amb un conjunt de tallers adreçats a tots els ciutadans. Aquesta és, per tant, una oportunitat per a aquelles persones que vulguin reprendre els seus estudis, millorar les competències professionals o aprendre noves llengües i habilitats. Les persones interessades a conèixer l'oferta formativa o formalitzar la inscripció a les places vacants poden posar-se en contacte a través del telèfon 977-67-4601 o bé al lloc web escolaadultscunit.cat. La regidora d'Educació de l'Ajuntament de Cunit, Yolanda Sánchez, ha destacat que l'aprenentatge al llarg de la vida és un pilar fonamental per al creixement personal, la inclusió social i el desenvolupament econòmic, i que l'Escola Municipal d'Adults de Cunit es reafirma amb el compromís amb una educació accessible, flexible i adaptada als reptes actuals.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: I tenim més notícies de caire comarcal. Parlem d'un curs gratuït de vetllador-vetlladora, monitor-monitora de menjador, manipulació d'aliments i transport escolar a l'Arbós. Si ets jove, tens entre 16 i 29 anys i estàs en situació d'atur, aquesta formació et pot interessar. La Cambra de Tarragona ofereix a l'Arbós del Penedès un curs 100% subvencionat de 210 hores per formar-se en vetllador, vetlladora, monitor, monitora de menjador, manipulació d'aliments, transport escolar. Començarà el 13 d'octubre i finalitzarà el 2 de desembre. Són 210 hores. El curs inclou una formació prèvia obligatòria en habilitats transversals. Si ja l'ha realitzat, has de consultar les dates específiques d'aquesta formació. És una bona oportunitat per formar-se i ampliar les opcions d'accés al mercat laboral. Rep la col·laboració de l'Ajuntament de l'Arbós i recordem que començarà el 13 d'octubre.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Doncs sí, passem ara a les notícies d'àmbit general. Parlem de l'evidència científica publicada fins ara, que coincideix a apuntar que caminar un nombre elevat de passos cada dia és una estratègia clau per prevenir les morts prematures. Ara bé, el ritme a què caminem té algun efecte en aquesta estratègia de prevenció? Un estudi publicat aquest mes de setembre en una revista científica investiga la relació entre el nombre de passos diaris i la intensitat amb què es camina i com aquestes variables impacten en la reducció de la mortalitat prematura. La investigació conclou que diferents combinacions de nombre de passos i d'intensitat són beneficioses per prevenir les morts prematures. Segons els autors de la investigació, aquesta troballa permet adaptar les recomanacions d'activitat física a les persones de mitjana edat i grans i aconsellar-los diferents estratègies en funció de si la persona té dificultats per augmentar el recompte diari de passos o el ritme als que els fa. En adults que fan menys de 5.000 passos al dia, caminar a un ritme més ràpid s'associa amb un risc substancialment menor de mortalitat i de mort per malalties cardiovasculars. En cas de caminar a un ritme més lent, acumular entre 5.000 i 7.000 passos diaris, també s'associa a un risc de mortalitat comparable al d'aquelles persones que caminen menys passos però a més intensitat. Caminar entre 7.500 i 10.000 passos diaris s'associa amb el risc més baix de mortalitat per qualsevol causa. L'estudi apunta que tant caminar a més intensitat com acumular un nombre elevat de passos contribueixen a reduir la mortalitat. Segons els autors, mantenir un ritme d'entre 90 i 100 passos al minut durant mitja hora cada dia pot ser un objectiu prometedor per prevenir la mortalitat prematura, independentment del nombre de passos diaris que es facin. L'estudi associa aquesta intensitat de la marxa amb un risc més baix de mortalitat, amb independència del nombre de passos fets. Les conclusions de la investigació s'han extret d'analitzar dades d'una mostra inicial amb 103.600 persones d'entre 40 i 69 anys procedent de la base de dades del Regne Unit, especialitzada en informació biològica, salut i estil de vida. Els participants de l'estudi van, doncs, amb un acceleròmetre amb el qual han mesurat durant una setmana el nombre de passos que feien i també la seva intensitat. Tot i que es tracta d'un estudi observacional que no permet establir relacions de causa i efecte, la investigació confirma la correlació entre l'àmbit de caminar i de fer-ho a bon ritme i la disminució de la mortalitat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Un total de 772 pacients afectats per malalties greus de la sang, com leucèmies o linfomes, han rebut un trasplantament de mèdula òssia a Catalunya en els darrers 5 anys. Aquests trasplantaments han estat possibles gràcies al Registre de Donants de Mèdula Òssia, creat per la Fundació Josep Carreras a l'Estat i connectat amb registres internacionals. Coincidint amb el Dia Mundial de la Donació de Mèdula Òssia al Banc de Sang i Teixits, ha destacat la necessitat d'augmentar el nombre de donants d'una donació dirigida especialment als homes de menys de 40 anys. Actualment, la meitat dels donants registrats tenen menys de 40 anys i entre els nous la mitjana és de 27. El Banc de Sang i Teixits ha informat que és el primer centre de l'Estat en realització de donacions efectives de donants de mèdula òssia, amb un creixement constant a l'activitat dels darrers anys, que ha arribat fins a les més de 113 donacions anuals. En 10 anys, més de 600 persones han passat per la seu del Banc de Sang i Teixits, Segons les dades, a Catalunya en 5 anys s'han fet gairebé 800 transplantaments. El 26% han estat donants del mateix estat, però la resta són persones apuntades de la resta d'Europa o del món. Dels 772 malalts catalans transplantats, la mitjana d'edat és de 56 anys. Un 12% són infants i menors d'edat, amb una mitjana d'edat d'11 anys. La resta, el 88%, adults. En el cas dels infants, els més recurrents són les leucèmies limfoblàstiques o malalties rares. En general, les malalties que afecten més freqüentment les persones transplantades són les síndromes mielodisplàstiques, la leucèmia limfoblàstica aguda i el linfoma no Hodgkin. En total, hi ha un percentatge superior d'homes que de dones. Durant el 2025 a Catalunya es van incorporar 5.567 nous donants al registre, que ja en suma 88.614 fins aquest passat mes d'agost.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: L'OTAN i l'Europea han demanat formalment als ciutadans que preparin un kit d'emergència a casa per fer front a crisis greus durant un mínim de 72 hores. Aquesta mesura s'ha pres per reforçar la resiliència civil davant de situacions com catàstrofes naturals, talls d'infraestructures crítiques, ciberatacs o conflictes armats. Què ha de portar el kit d'emergència de 72 hores? Doncs, segons les recomanacions dels experts i les directrius europees, la motxilla o reserva domèstica ha d'incloure productes bàsics per garantir l'autosuficiència, aigua i alimentació. Un mínim de 3 litres d'aigua per persona i dia. Aliments no penedès d'alta durada com llaunes de conserva, barretes energètiques o fruits secs. També una farmaciola de primers auxilis, una llanterna, piles de recanvi, bateries portades amb carregadors per dispositius mòbils, ràdio portàtil amb piles. En cas de gran apagada o caiguda d'internet, la ràdio serà l'únic mitjà per rebre les instruccions de les autoritats. També tenir preparada documentació i diners importants, per exemple, llumins també, o un encenedor i eines bàsiques. Què hi ha darrere de tot això? Doncs la lògica darrere d'aquesta petició de l'OTAN i de la Comissió Europea no és alarmar la població per una guerra imminent, sinó reduir la pressió sobre els serveis d'emergència durant les primeres hores d'una possible crisi. Quan es produeix un gran incident, com un temporal extrem, una apagada generalitzada, un atac informàtic a les xarxes elèctriques, les primeres 72 hores són crítiques per les autoritats de cara a restablir els serveis bàsics. Si la població civil té prou autonomia per cobrir les seves necessitats de llum, aigua i menjar de forma immediata, els equips d'emergència poden focalitzar tots els recursos a solucionar l'origen del problema i atendre els sectors més vulnerables. Per més detalls o guies locals, organismes com Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ofereixen pautes per preparar la llar davant de qualsevol eventualitat.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Canviem de tema. La nova terminal polivalent del Port de Tarragona aspira a convertir-se en una de les grans peces logístiques del recinte portuari durant les pròximes dècades. L'aliança formada pel gegant xinès Cosco i la companyia argentina Group preveu que la instal·lació arribi a superar els 70 milions d'euros anuals d'ingressos durant la fase de maduresa de la concessió. Aquestes previsions formen part de l'oferta econòmica presentada per les dues empreses per explotar la terminal del moll d'Andalusia, adjudicada per l'Autoritat Portuària de Tarragona el passat mes de maig. El projecte contempla una inversió inicial de 116 milions d'euros i una concessió de 50 anys fins al 2075. Segons els càlculs de les empreses, la inversió tindria un valor actual net de 102 milions d'euros, un indicador que permet estimar la rendibilitat futura d'un projecte tenint en compte la inversió inicial i els fluxos econòmics que generarà amb el pas dels anys. El pla financer preveu que la facturació augmenti a mesura que la terminal guanyi activitat. L'any 2030, Costco i PTP calculen uns ingressos anuals d'uns 28 milions d'euros procedents de l'activitat portuària, als quals s'afegirien aproximadament 2 milions més vinculats als serveis ferroviaris. Aquesta xifra continuaria augmentant durant les dècades següents. Al final de la concessió, les empreses preveuen uns ingressos de 71 milions d'euros de l'activitat portuària i 6 milions més de la ferroviària. Els costos operatius també creixerien amb l'activitat. Les companyies defensen, en la seva oferta, que el projecte és financerament sostenible durant tota la vida de la concessió. Una part important dels diners es destinarà a preparar físicament la nova terminal, també infraestructures. La resta correspondrà a conceptes com el disseny, la supervisió de les obres i possibles imprevistos. El calendari preveu desenvolupar durant aquest 2026 els tràmits i els treballs previs. Les obres s'allargarien fins al quart trimestre del 2027. Durant els primers anys, Costco i PTP també plantegen aplicar descomptes en determinades tarifes per captar noves navilieres, operadors logístics i tràfics que permetin incrementar progressivament tota l'activitat. El projecte tindrà també un impacte sobre l'ocupació. Les previsions situen la creació inicial al voltant dels 150 llocs de treball directes que podrien arribar als 180 empleats quan la terminal funcioni a plena capacitat. Aquesta xifra s'hi sumarà a l'activitat indirecta relacionada amb els serveis ferroviaris, duaners, industrials i logístics que es desenvolupin al voltant de la nova instal·lació. La terminal està especialment orientada a reforçar el tràfic de contenidors i la intermodalitat ferroviària, un àmbit en què el Port de Tarragona busca guanyar per dins dels grans corredors logístics europeus.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: I encara en notícies de l'àmbit tarragoní, l'Ajuntament de Torredembarra, el Tarragonès, suposa les grans barreres acústiques que DIF preveu instal·lar a l'entorn ferroviari. Els 7 grups municipals han acordat una declaració institucional en què es mostra el rebuig a la proposta del Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible i alerten que les infraestructures d'entre 5 i 8 metres d'alçada suposen una barrera urbana i social, així com per la fauna i la climatologia. El consistori demana instal·lar barreres més petites de fins a 1,5 metres d'alçada i a tocar de la via i que s'implementin altres solucions tecnològiques que permetin reduir i prevenir l'impacte del soroll ferroviari. La declaració institucional de l'Ajuntament de Torredembarra arriba després que no s'hagi dut a terme una reunió amb la subdelegada del govern espanyol a Tarragona, després que el mes de maig es fes la petició conjunta amb els consistoris de Tarragona, el Vendrell, Calafell, Roda de Barà i Creixell. Els ajuntaments tarragonins estan preocupats per les barreres acústiques que s'han d'instal·lar a la via del tren per complir amb la normativa europea de mesures reductores de soroll. Però la proposta de DIF no agrada perquè pot acabar condicionant, diuen, l'urbanisme dels municipis, així com la forma de viure-hi. A la declaració institucional, a més de solucions alternatives a les grans barreres, es reclama el trasllat del trànsit ferroviari de mercaderies cap a l'interior del territori.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
11: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Els serveis.
0: Molt bon dia, són 9:15 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
0: Amb el meteoròleg Josep Miró, bon dia.
11: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, molt semblant al d'ahir, dominat pel sol, amb el cel clar o amb pinzellades de núvols alts, sobretot al matí. Després a la tarda poden ser més escassos, amb estones de cel clar o algun núvol baix al final del dia, amb una temperatura que aquesta nit ha pujat. Feia moltes nits que no passava, que no teníem una nit tropical, i hem superat els 20 i fins i tot els 21 graus avui de mínima. La temperatura màxima serà semblant a la que s'ha pujat ara molt, però tot i així tornarà a estar entre els 28 o 29 graus, com a molt, a tot estirar, amb una humitat alta i amb una mica de xafogor, sobretot al centre del dia. Vents en conjunt febles, en domini del Garbí, i situació marítima tranquil·la, mar arrissada al matí i àrees de marejol a la tarda. Per demà esperem un temps semblant molt estable, amb sol i cel clar pràcticament la major part del dia, i amb unes temperatures que seran molt semblants a les d'avui. Potser baixen una mica de nit i estem fregant els 20 graus de mínima, mentre que la màxima voltaria als 28, amb una humitat alta i ambient xafogós, sobretot al centre del dia. Vents febles en terrals a l'inici i final del dia, i marinades de xaloc al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejor a la tarda.
0: Molt bones a totes i a tots. Què tal? Com esteu? Seguim avançant dia rere dia. Avui és dimarts, 22 de setembre. I com sempre a aquesta hora repassem les portades dels diaris.

El rotatiu ara parla de judicialització. Diu que el jutge Peinado envia Begoña Gómez a judici. La Moncloa veu persecució judicial a la imputació de la dona de Sánchez per tràfic d'influències i malversació. El jutge Calama dona 3 dies a Zapatero per aportar informació sobre les joies i cita a declarar les seves filles. El periòdico diu que Catalunya activa un gran debat social per recuperar l'excel·lència educativa. El Consell d'Educació de Catalunya liderarà el procés que es desenvoluparà en 2 fases, una primera d'escolta i una segona de deliberació, i preveu tenir les conclusions a l'abril. La Vanguardia. Sánchez s'encomana a Catalunya per frenar la involució de Partit Popular i Vox. El president apel·la al quitament del deute i al finançament davant de les retallades de la dreta. Veinte minutos. Marlaska sobre Ceuta diu: és hipòcrita que parlin de seguretat els que tenien indicis de criminalitat superiors a la mitjana. Anem ara amb les portades dels diaris esportius. El Mundo Deportivo. Teatre del dolent. Torna el Mourinho de sempre. Dramatitza les queixes per l'arbitratge per amagar el pobre joc blanc. I el diari Esport titula Stop. Que s'acusin els àrbitres. L'Atlètic de Madrid denuncia les provocadores declaracions de Mourinho després de la derrota dels blancs al derbi. Les excuses del tècnic no amaguen el pitjor inici del Real Madrid de les últimes temporades i la baixa forma dels futbolistes, com per exemple Vinícius. Titulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris. Però si ho preferiu, ja sabeu, us podeu seguir quedant aquí, en el 107.9 de la FM, això és Calafell Ràdio. Fins les 9 del matí repassem els titulars més destacats. Comencem per l'àmbit polític. El Constitucional dona el tret de sortida a l'últim capítol de l'amnistia amb el recurs de Turull. L'alt tribunal debat l'aval definitiu a l'amnistia per malversació amb Puigdemont, Junqueras i els exconsellers pendents del Suprem. Calama dona 3 dies a Zapatero per justificar d'on provenen les joies trobades al seu despatx. El magistrat cita a declarar les filles de l'expresident del govern espanyol el 30 de novembre. Álvarez diu que les crides a una nova entrada no estan calant, però hi treballant amb el Marroc. El ministre d'Afers Exteriors també s'ha mostrat preocupat per l'agressió amb pedres que va patir diumenge al cotxe en què viatjava una diputada de l'Assemblea de Ceuta. El violoncel de Pau Casals ressona al Congrés en un homenatge al geni pel Dia Internacional de la Pau. L'acte no ha tingut lloc la presència de Junts, que ha considerat que es treia de context la figura del músic i la seva defensa del catalanisme. El jutge envia a judici amb jurat popular Begoña Gómez per malversació i tràfic d'influències. L'acusació popular demana 13 anys de presó per la dona de Pedro Sánchez i 6 per a l'assessora, i les defenses i la fiscalia en demanen l'absolució. Mazón evita respondre en la comissió de la Dana al Congrés i s'escuda dient que no està investigat. L'expresident valencià diu que no parlarà fins que acabi la instrucció judicial, decisió que ha molestat a la majoria de grups que li han recriminat no haver respost a l'emergència. Més titulars polítics. El govern es compromet a climatitzar totes les escoles i en prioritza 100 per al juny del 2028. El pla anunciat per Illa preveu climatitzar els 2.530 centres educatius públics i 51 residències d'aquí a l'any 2031.

seguim repassant l'actualitat política. L'advocacia de l'Estat recorre contra la decisió del Suprem d'aturar cautelarment el dret a vot de la llei de nets. L'alt tribunal creu que la llei pot alterar el cens, però els serveis jurídics de l'Estat veuen la mesura excessiva. El govern espanyol trasllada al sector primari la disposició a aplicar noves ajudes per a la crisi a l'Orient Mitjà. Cuerpo manté una ronda de trobades amb agents socials i econòmics sobre el pla que acaba el 30 de setembre. Illa convoca els grups parlamentaris divendres al matí per celebrar la cimera sobre l'educació. El Tribunal Constitucional aborda avui dimarts el primer recurs contra la decisió del Suprem de no aplicar l'amnistia a la malversació. Junts vol ser prudent sobre un retorn de Puigdemont i remarca que serà ell qui anunciï en boca seva el que pugui fer. Vox considera que el català a la Unió Europea no és una prioritat. Joan Garriga assegura que l'amnistia privilegia polítics i reclama que Puigdemont torni per ser jutjat i empresonat. El Partit Socialista de Catalunya exigeix disculpes a Feijó per haver dit que Catalunya és el sofà del psiquiatre. Moret retreu al Partit Popular de Catalunya que no vagi a la cimera sobre educació i els acusa de qüestionar-ho tot amb mirada electoralista. La CUP assenyala que Pascal, Feijó i Sánchez comparteixen que no tenen res a oferir a Catalunya. Sánchez viatja als Estats Units per participar a l'Assemblea de l'ONU i compartir un acte amb Mamdani. La situació Ceuta i la regulació de la IA són els dos temes prioritaris del viatge a Nova York i Boston. L'Audiència Nacional amplia a tortures, lesions i danys la investigació per l'abordatge de la flotilla Global Summit. I de la política saltem a la plana social del dia. Recorda que estem repassant les notícies més destacades dels últims minuts. Demanen 25 anys de presó als acusats d'incendiar un furgó policial a les protestes per Pablo Hasél. S'acusa 8 manifestants d'intent d'homicidi i atemptat contra l'autoritat perquè un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona era dins del vehicle quan li van calar foc al febrer del 2021. Condemnen a 4 anys de presó una estafadora de l'amor per robar 400.000 euros a un octogenari. L'acusada va fer creure a la víctima, a qui va conèixer a Brussel·les, que tenien una relació sentimental per enganyar-lo. Etapa decisiva per tractar l'Alzheimer. La recerca mèdica ja permet modificar el curs de la malaltia. Familiars, pacients i metges reclamen que els dos fàrmacs autoritzats que enfrenen l'evolució tinguin un finançament públic. Experts de l'ONU alerten que els humans no tenen prou garanties per controlar la IA. El panell d'experts de les Nacions Unides ha publicat el seu primer informe. Colònies escolars al marge dels centres. Famílies de la pública es mouen per garantir les sortides. L'Associació Catalana d'Empreses de Lleure i la FAC confirmen que algunes associacions de famílies d'alumnes estudien muntar ells mateixos les colònies al marge dels centres. Detingut un home per atropellar i deixar ferida greu la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona. Aquest dilluns també ha mort una dona a qui la parella va estrangular a Màlaga la setmana passada.
El cranc blau d'amenaça per a la pesca, espècie més comercialitzada al Delta de l'Ebre. Aquest crustaci forà, identificat per primera vegada el 2012 a Catalunya, s'ha convertit en una de les espècies que genera més ingressos a les confraries del Delta de l'Ebre. Els Mossos d'Esquadra busquen 5 homes vestits de falsos policies per endur-se'n un altre d'un cotxe a la P7. Tenim més titulars d'àmbit social abans de passar a l'economia. Finestres tancades, vehicles resguardats i neteja perimetral. El manual per fer front als focs en cases amb bosc a prop. Plataforma per la Llengua demana als sindicats que portin el català a la negociació amb educació. El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat denuncia que el sistema educatiu català no garanteix la inclusió de l'alumnat amb discapacitat. La temperatura puja des de principis de segle entre 1,8 i 2,1 grau a la franja intermèdia dels Pirineus, on creix més. L'escalfament és més intens a l'hivern i el retrocés de la neu i podria tenir influència, segons el Meteocat. Brussel·les proposa més ajuts per als pescadors joves i un règim específic per a la pesca a petita escala. La Comissió Europea planteja simplificar les regles sobre ajudes per facilitar l'accés a finançament al sector pesquer. L'Ajuntament de Torredembarra s'oposa a les grans barreres acústiques de l'entorn ferroviari que projecta Transports. Parlon diu que els primers indicis sobre la investigació del segrest a la P7 apunten a un tema de drogues. La consellera afirma que l'estat de la salut de l'home que es van endur en un cotxe i després el van alliberar és bo.

són titulars destacats que estem repassant des de Calafell Ràdio i també online a calafell.tv, on ens pots seguir en directe. Catalunya compta amb 7.280 centres de culte actius, 20 més que l'any anterior. Apunten que Catalunya podria estalviar fins a 94 milions l'any automatitzant amb la IA la renovació de receptes cròniques. Un informe diu que es podria alliberar gairebé una visita diària per metge de capçalera. El govern espanyol insisteix a endurir les penes pel robatori de coure amb 229 denúncies a Catalunya fins al mes d'agost. Adif està reforçant les mesures de prevenció i seguretat amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra. Un estudi revela que l'agència de l'Alzheimer no actua igual en totes les persones, la genètica. De fet, s'ha participat en una recerca internacional sobre aquest aspecte. Salut adverteix que els biaixos de gènere poden endarrerir el diagnòstic d'Alzheimer en les dones. I ja tenim a punt l'economia. Molt bon dia.

La Unió Patronal Metal·lúrgica demana un front comú empresarial per exigir una solució a la crisi del combustible. La patronal avisa que els preus disparats posen en risc real la viabilitat econòmica de moltes empreses del sector. Els acomiadaments per ERO cauen a la meitat a l'agost amb 86 afectats a Catalunya, la dada més baixa en 5 anys. Els expedients acumulen 5.125 feines extingides el 2026, un 15,4% menys que els primers 8 mesos de l'any anterior.

El preu de la benzina continua disparat i ja creix més d'un 30% els últims 3 mesos. Omplir el dipòsit amb 50 litres de gasolina 95 ja costa 96 euros, 23 més que el mes de juny. Brussel·les qüestiona que Espanya sol·licités la clàusula d'exempció per defensa, però no incrementés la despesa militar. El Comitè Fiscal Europeu assegura que l'Estat va evitar un possible procediment de dèficit excessiu. Mig miler d'habitatges es comencen a construir al Camp de Tarragona en el primer semestre de l'any. Reus lidera el creixement de les compravendes durant el 2025 amb un increment d'operacions del 34%. El govern impulsa un programa de 255 milions anuals per rehabilitar habitatges amb prioritat als barris vulnerables. El Pla Regenera s'aprovarà avui dimarts i comptarà amb 190 milions de fons propis i 65 milions en préstecs. El govern renova els ajuts a l'estudi per a joves opositors amb quanties de 500 euros mensuals. Els interessats tenen 15 dies hàbils per demanar els fons. La Comerciada fa el salt a tot Catalunya i reuneix 1.500 establiments en la quarta edició. La campanya per promoure el comerç local, nascuda com a contraoferta al Black Friday, es celebrarà del 5 al 12 d'octubre. Productors reivindiquen el cultiu de pistatxo per la seva resistència a la sequera i preu estable. La collita del fruit sec ha començat amb bones perspectives i rendiments de 2.000 quilos per hectàrea en regadiu. Més titulars econòmics. La presència de dones als consells d'administració de les cotitzades augmenta el 37,4% al 2025. La renumeració dels consellers executius de les empreses multiplica per 42 el salari mitjà dels seus treballadors. Estanquers i Foment demanen aturar el decret que limita els cigarrets electrònics i les bosses de nicotina. El col·lectiu alerta que la normativa compromet el futur de 1.700 estancs i 5.000 llocs de treball. Reus millorarà el dipòsit d'emmagatzematge d'aigua més gran de la ciutat. Aigües de Reus licita les obres amb un pressupost inicial de 244.000 euros. La inversió estrangera a Catalunya es dispara al 68,5% al primer semestre i es situa en més de 2.356.000 d'euros. Al conjunt de l'Estat l'increment és del 31,2%. La recaptació per l'impost de successions i donacions puja un 32% pel preu de l'habitatge i la bonança borsària. I seguim repassant l'actualitat del dia, ara de la premsa internacional. L'ONU entre la bona intenció i el repte impossible. Com cada any a finals de setembre arrenca l'Assemblea General de les Nacions Unides i ho fa amb molts temes a l'agenda que estan relacionats amb l'actualitat internacional. El missatge podria semblar redactat pel mateix president nord-americà Donald Trump, partidari de transformar aquesta organització de cap a peus. Trump serà justament el centre d'atenció perquè és el que ell vol.

NIDEC, la ciutat silenciosa a l'altre costat de Ceuta, on els controls policials s'han multiplicat. L'antiga Castillejo s'ha anat perdent prosperitat mentre observa el trànsit dels migrants que volen travessar la frontera. Les principals televisions dels Estats Units deixen de cobrir actes de Trump en protesta pel veto als mitjans. La Unió Europea renova 3 anys les sancions a 2.600 persones i entitats russes, però les aixeca 2 oligarques. Brussel·les crearà un sistema d'etiquetatge energètic per als centres de dades de la Unió Europea. La Comissió Europea vol augmentar la transparència sobre el consum de llum i aigua que fan aquesta mena d'instal·lacions. La Unió Europea sancionarà els responsables de les eleccions russes celebrades als territoris ocupats d'Ucraïna. Els 27 avisen que els comicis són una violació flagrant del dret internacional per part de Rússia. Álvarez diu que els països que s'oposen a la oficialitat del català a la Unió Europea busquen fer un favor al Partit Popular. El ministre assegura que no queda cap objecció legítima per part de cap estat.

Macron aborda amb Trump solucions diplomàtiques sense acord global per reobrir l'estret d'Hormuz. Trump agraeix a Mandani la seva invitació a Nova York i espera que segueixi sent un gran alcalde. Qatar nega haver finançat a Hamas en rèplica a la revista The New Yorker i estudia mesures legals.

Mali endureix la seva estratègia de seguretat amb més operacions militars i referma la seva defensa. Polònia i Estats Units posposen la seva reunió sobre cooperació en matèria de defensa a petició urgent de Washington. I de la premsa internacional saltem a la cultura. Una exposició permet visitar obres mai fetes de Gaudí com una font per al centre de Barcelona. L'experiència immersiva Codi Gaudí es pot veure a l'Espai Imagina. Mor el crític teatral i escriptor Marcos Ordóñez. Les seves columnes sobre els espectacles a què assistia eren de lectura obligatòria per a molts aficionats al teatre.

L'ascens de Ferran Adrià a l'Olimp de la gastronomia mundial es trasllada a la ficció televisiva a la sèrie Gènesi. La producció s'estrena simultàniament al Festival de Sant Sebastià i a la plataforma 3CAT. Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa supera el milió d'espectadors als cinemes espanyols. La quarta entrega de la saga es manté al top 3 de la taquilla amb gairebé 6,8 milions d'euros de recaptació. El Teatre Lliure celebra mig segle de vida amb una exposició que reivindica la llibertat creativa i una mirada contemporània. 5 escenògrafs transformen el Palau Robert amb instal·lacions que exploren espai, identitat, comunitat i públic. L'11,3% de les converses entre joves de 14 entitats esportives i de lleure de Barcelona són en català, segons un estudi de l'IEC. L'anàlisi indica que es pot revertir la situació reforçant el rol dels monitors i dels entrenadors. I ara els esports. L'Atlètic de Madrid respon a Mourinho a les xarxes socials. Stop assetjament arbitral. El club matalasser replica en to de broma el tècnic del Real Madrid. Rashford no acudirà a la cita amb Lamine Yamal. L'extrem del Manchester United és un dels 5 convocats que cauen de la llista després de la jornada de la Premier. Messi presenta la samarreta especial que lluirà en el seu comiat amb l'Argentina. L'exblaugrana tancarà una etapa de la carrera el 6 d'octubre com a preludi del seu comiat definitiu dels terrenys de joc. I celebració sonada a Badalona per la Supercopa del Joventut. Després de gairebé 2 dècades d'espera, l'equip verd i negre ha ofert un nou títol a l'afició. Moment de l'efemèride musical. Tal dia com avui compleix 75 anys el cantant de rock britànic David Cobal, nascut a Anglaterra. Us deixem amb un dels seus temes musicals. Molt bon dia.

0: ràdio des de Calafell.tv. Som l'emissora municipal de Calafell, i aquest que engeguem ara, que és el programa Magazine Matinal d'aquesta casa, el Calafell Matí. Al llarg de 4 hores fins arriba a la 1 en punt del migdia, com sempre, com és habitual, compartirem l'actualitat, l'entreteniment i sempre amb la bona música. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat. Dimarts, dia 22 de setembre de 2026, engeguem, com sempre, el programa amb les dades del dia, les celebracions d'aquesta jornada, també les efemèrides musicals, la previsió meteorològica de Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Amics del Patrimoni de Calafell han celebrat aquest passat dissabte al vespre, Cal Boulevard, el seu 20è aniversari, una trajectòria que ha estat marcada per la defensa, la divulgació, la protecció i la conservació del patrimoni natural, històric, arqueològic, artístic i cultural de Calafell. Aquest dissabte vàrem estar en aquesta celebració, vàrem parlar amb el Fermí Alari, també en Joan Santagana, són membres de l'entitat. Els escoltarem en entrevista a partir de 9:45 del matí. A les 10 arriba nova edició de l'Espai de Català amb el Moisès Albuixec de l'Escola de Català del Consorci per la Normalització Lingüística a l'Escola de Català de Calafell. A partir de 10:45, què llegim? Clàssics per descobrir amb la Rosana Rion, un espai conduït per la Roser Ribas. A les 11, el temps, la previsió amb Josep Miró i tot seguit Sota el Blau amb la Berta Mercet. Tot seguit Astrodeva, aquest espai de l'Eva Gutiérrez. Que donarà pas també a les 12 del migdia la Pepa Barretines, la fantasma del Castell de la Santa Creu, que baixa fins a la ràdio i ens parla de l'agenda cultural, agenda d'activitats, també una miqueta de la vida social del municipi. Avui segur que ens parlarà de la Festa Major Micaleta, que engega, doncs, avui mateix amb les primeres activitats. I abans d'arribar a la una, més agenda cultural amb tot el que s'ha programat aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, ho tenim tot a punt, tot per acompanyar-vos fins la una. Gràcies per estar a l'altre costat. Benvinguts, ben trobats, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Doncs som a dimarts, dia 22 de setembre de 2026. Entre moltes coses, avui en primer lloc us parlarem del Dia Mundial Sense Cotxe. Cada 22 de setembre celebra aquest Dia Mundial, una jornada que ens convida a deixar el vehicle privat aparcat i buscar altres maneres de moure'ns per les ciutats. Caminar, anar amb bicicleta, utilitzar el transport públic són algunes de les alternatives que promouen des d'aquesta jornada. L'objectiu és reflexionar sobre els efectes de l'ús excessiu del cotxe, la contaminació atmosfèrica, el soroll o la congestió del trànsit. També és una oportunitat per reivindicar ciutats més saludables, accessibles i pensades per les persones. Durant la celebració d'avui, durant aquesta jornada, el Dia Mundial Sense Cotxes, alguns municipis s'aprofiten per reservar determinats carrers als vianants i organitzar activitats relacionades amb la mobilitat sostenible. Avui és el Dia Mundial del Rinoceront. Cada 22 de setembre celebra aquesta jornada, que es dedica a la protecció d'aquest impressionant animal. Actualment, diverses espècies de rinoceront estan amenaçades, sobretot per la caça furtiva, la destrucció o transformació dels seus hàbitats naturals. Aquesta jornada serveix per donar a conèixer la situació d'aquest animal i recordar la importància de conservar-los. També posa en valor els ecosistemes on viuen, ja que protegir el rinoceront significa també protegir una gran varietat d'altres espècies. A més, és una data per conscienciar sobre el tràfic il·legal de les banyes de rinoceront, una de les principals amenaces per la seva supervivència. Avui és el Dia Internacional del Mim. Cada 22 de setembre es celebra aquesta jornada internacional del Mim, una jornada dedicada a una de les formes d'expressió més curioses de les arts escèniques. El Mim utilitza principalment els gestos, els moviments del cos, les expressions facials per explicar històries i transmetre emocions sense necessitat de parlar. Aquesta disciplina demostra que el cos pot convertir-se en una autèntica eina de comunicació i que no sempre calen paraules per explicar una història. És una manera d'expressar-se que té una llarga tradició teatral i que continua present en espectacles d'arreu del món.

0: I també ens recorden la importància del llenguatge corporal i de la comunicació no verbal en la nostra quotidianitat. I avui també es celebra el Dia Europeu sense... No, perdó, el Dia Mundial de la Narcolèpsia. El dia es celebra cada 22 de setembre, serveix per donar visibilitat a aquest trastorn neurològic del son. Les persones amb narcolèpsia poden patir una somnolència excessiva durant el dia i episodis sobtats de son, entre altres símptomes. És una afecció que pot afectar diferents aspectes de la vida quotidiana, des dels estudis o la feina fins a les activitats socials i personals. En alguns casos, el diagnòstic pot trigar temps en arribar perquè els símptomes poden confondre's amb altres problemes relacionats amb el cansament o la son. Aquesta jornada busca augmentar el coneixement de la narcolèpsia, afavorir-ne el diagnòstic i donar suport a les persones que la pateixen i que conviuen amb ella. I per últim, avui parlarem del Dia Mundial de la Leucèmia Mieloide Crònica i Aguda. Una jornada aquesta per donar visibilitat a aquestes leucèmies mieloides, malalties que afecten la sang i també la mèdula òssia. Especialment aquesta data és coneguda com el Dia Mundial de la Leucèmia Mieloide Crònica, jornada que serveix per consciència sobre aquesta malaltia i recordar la importància de la investigació i dels avenços en els tractaments. Doncs avui, déu-n'hi-do, quantes celebracions tenim? També en tenim de musicals, com per exemple aquesta.
1: Pero es que como cada día de diciembre me aburría, me vine a marear.
0: Un dia com avui, un 22 de setembre del 1966, va néixer Albert Pla. Va néixer a Sabadell, és cantautor, actor i escriptor. Pla és conegut per les seves cançons que combinen música, humor, crítica social i històries sovint provocadores. Al llarg de la seva trajectòria ha desenvolupat un estil molt personal i allunyat dels formats més convencionals de la cançó d'autor. Entre les seves cançons més conegudes trobem El dia de la bèstia, un dels temes més representatius de la seva trajectòria. Avui fa 60 anys, Albert Pla. Avui també està d'aniversari Andrea Bocelli. Va néixer el 22 de setembre del 1958 a la Jatico, a Itàlia. El tenor italià es convertiria en una de les veus més reconegudes de la música clàssica i popular contemporània. La seva projecció internacional va créixer especialment durant els anys 90 i des d'aleshores ha aconseguit apropar l'òpera i la música clàssica a un públic molt més ampli. Entre el seu repertori trobem Vivo per lei. Aquest duet que estem escoltant és una de les seves conegudes cançons.

avui Andrea Bocelli. Fa 68 anys, déu-n'hi-do, eh? Tenim més efemèrides. Un dia com avui, un 22 de setembre del 1951, va néixer David Coverdale. Va néixer a Anglaterra. És especialment conegut per haver estat vocalista de Deep Purple durant la primera meitat dels anys 70 i també va fundar Whitesnake, aquesta que estem escoltant, una de les seves grans cançons. Amb aquesta banda arribaria un dels seus moments més exitosos gràcies a l'àlbum 1987, que inclou cançons com Here I Go Again o Is This Love, aquesta que escoltem. Coverdale es va convertir així en una de les veus més reconeixibles del hard rock britànic. Avui David Coverdale fa 75 anys.

Gran cançó aquesta, Is This Love, de Whitesnake. Vinga, ens quedarem amb l'última de les efemèrides musicals d'aquest dimarts, perquè un 22 de setembre, com avui, però del 1950, naixia Tino Casal, a Tudela, a Beguín, Astúries. Cantant, compositor, productor i artista, Casal va ser una de les grans figures més originals de la música espanyola dels anys 80. La seva estètica, molt vinculada al glam i a la cultura visual de l'època, van acompanyada de cançons com Eloís, Embrujada o Pánico en el Edén. La seva trajectòria es va interrompre prematurament quan morí el 22 de setembre de 1991. Als 41 anys, en un accident de trànsit a Madrid. Doncs sí, aquesta informació no té cap error. Va néixer un 22 de setembre, però també ens diu aquí en la notícia que va morir un 22 de setembre del 1991, el mateix dia en el que va néixer, però uns quants anys després. Doncs ens quedarem amb Tino Casal, la gran cançó Eloís. Amb això comencem l'obert per el Calafell Matí d'aquest 22 de setembre, Calafell Ràdio. Bon dia, bona hora, família.

0: Calafell Matí, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Calafell Matí, el temps.
1: Ara mateix en punt, un quart de 10 del matí, anem pel temps per la previsió meteorològica amb la crònica d'en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, molt semblant al d'ahir, dominat pel sol, amb el cel clar o amb pinzellades de núvols alts, sobretot al matí. Després de la tarda poden ser més escassos, amb estones de cel clar o algun núvol baix al final del dia, amb una temperatura que aquesta nit ha pujat. Feia moltes nits que no passava, que no teníem una nit tropical i hem superat els 20 i fins i tot els 21 graus avui de mínima. La temperatura màxima serà semblant a la nit, si no ha pujat ara molt, però tot i així tornarà a estar entre els 28 o 29 graus, com a molt, a tot estirar amb una humitat alta i amb una mica de xafogor, sobretot al centre del dia. Vents en conjunt febles, en domini del Garbí, i situació marítima tranquil·la, mar arrissada al matí i àrees de marejol a la tarda. Per demà esperem un temps semblant molt estable, amb sol i cel clar pràcticament la major part del dia i amb unes temperatures que seran molt semblants a les d'avui, potser baixant una mica de nit i estem tregant els 20 graus de mínima, mentre que la màxima voltaria als 28 amb una humitat alta i ambient xafogós sobre el centre del dia. Vents febles en terrals a l'inici i final del dia i marinades de xaloc al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejó a la tarda.
1: Gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs ara mateix llueix el sol, un nou dia amb temperatures de finals d'estiu. Per cert, aquest vespre, últimes hores del dia, entrarà ja aquesta tardor del 2026 oficialment. Ara mateix llueix el sol, com dèiem, tornada d'estabilitat meteorològica i la temperatura ambient a hores d'ara, aquí a la zona de l'Estany de Calafell, a la platja del Masmel, és de 23 graus centígrads.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.

0: Després del temps, el que fem és donar un cop d'ull a les portades, als continguts, als diferents diaris digitals comarcals, amb les notícies de les últimes hores. Començarem el repàs a diaridetarragona.com a la secció Costa. Parlant d'homenatge, el Congrés ret homenatge a Pau Casals com a exemple de concòrdia i lluitador per la pau, amb motiu del seu 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Amb les notes de Pau Casals, el Congrés dels Diputats va retre homenatge al músic i lluitador per la pau en el seu 50è aniversari. El periodista Iñaki Gabilondo, juntament amb la cantant Ana Belén, van conduir l'homenatge. Van destacar que Casals, amb la seva música i amb els seus silencis, va defensar la pau, va protestar contra els populismes antidemocràtics i va defensar la dignitat de les persones. Ha estat un dels actes més simbòlics de la commemoració d'aquest 150 aniversari del naixement de Casals. El músic, que en vida va clamar per la justícia des dels hemicicles més destacats del món, ho va tornar a fer amb la seva música aquest dilluns des del Congrés dels Diputats. Parlem de transport urbà. Els usuaris del Baix Penedès demanen més places d'autobús per anar a Tarragona a primera hora del matí. Les primeres freqüències del dia van plenes i alguns usuaris s'han de quedar a terra. Assenyalen mancances d'espais. En moltes ocasions fan que hi hagi persones que no puguin accedir als autocars. L'autobús que cobreix el trajecte entre Vilanova i Tarragona ja arriba molts dies, especialment en els primers trajectes del dia, completament ple a Calafell i fins i tot a Cunit. I la policia local del Vendrell evita una nova ocupació. Els agents van accedir per una finestra i van trobar tres homes a l'habitatge. Havien retirat la porta antiocupació. L'avís d'uns veïns ha estat clau perquè la policia local del Vendrell evités una ocupació il·legal en un habitatge del carrer Frederic Marès d'Eulòbul. L'habitatge tenia una porta antiocupació, però els assaltants van aconseguir obrir-la i van entrar al pis. L'entrada es va produir durant la nit i l'endemà es van sentir sorolls a l'habitatge i hi havia una finestra oberta. La patrulla de la policia local es va desplaçar fins a la zona amb el reforç de la unitat canina i va observar que la porta antiocupació havia estat retirada. En trucar a la porta normal, no va respondre ningú, però a l'interior se sentien murmuris. Els agents van accedir a l'habitatge per la finestra i van trobar tres persones estirades a terra en una de les habitacions. També Diari de Tarragona, parlant de Segur de Calafell, que obre una setmana de festa major. Comencen avui dimarts, destaquen els actes de cultura popular i els concerts. I és que Segur de Calafell comença avui dimarts la seva festa major, que s'allargarà fins dimarts vinent amb actes per tots els públics i concerts. És territori Micalet, diu la publicació. A la platja de Calafell són popets i al nucli del poble terrossos, i per això les festes marquen aquesta singularitat de la zona. Però amb una visió global del municipi, les festes de Segur és una mostra de varietat cultural i associativa. El diari repassa el programa més destacat d'aquesta festa major micaleta. En música, l'Axan Busto, la flama que mai no es va apagar. La banda del Vendrell va tornar als escenaris per oferir dos concerts solidaris i la gran resposta del públic els ha portat a fer dues gires consecutives. Ara l'Axan Busto celebra 40 anys de trajectòria. El diari parla també de la seva trajectòria i d'aquests concerts per celebrar 40 anys de l'Axan Busto. Canviem de rotatiu. Anem a isdiari.cat, a la seva secció del Baix Penedès, parlant del Dia Internacional de la Pau. Les paraules i la música de Pau Casals ressonen al ple del Congrés amb motiu del Dia Internacional de la Pau. L'homenatge a l'artista vendrellenc aplega Illa, Pere Mato, ministres i diputats del PP i del PSOE i l'abat de Montserrat. Més titulars. La Comerciada fa el salt a tota Catalunya amb la participació del comerç del Gran Penedès. La campanya reunirà 40 associacions, 1.500 establiments i 32 poblacions del país del 5 al 12 d'octubre. També en un article d'opinió parla de platges. El problema real és el futur de la platja i no pas el soroll de la petanca. Calafell i el Vendrell fa uns anys que estan en una mena de guerra de la sorra. La natura sàvia està traient sorra de les platges de Calafell, en especial la de la zona de Masmel, i per altra banda està aportant sorra a la zona de Comarruga del Vendrell. Deixem Eix Diari, anem a diarimés.com. També parlen del desallotjament dels ocupes en un habitatge del carrer Frederic Marès d'Eulòbul del Vendrell. Diu que la policia local ha informat de la intervenció dels agents que ha permès recuperar la possessió de l'habitatge per part del titular. En medi ambient, l'ACA alerta d'un abocament d'aigües residuals al mar del Vendrell. Segons aquest organisme, aquest abocament podria afectar la qualitat de les aigües i de les platges més pròximes. A la ciutat.cat, la ciutat del Penedès. Accident laboral. Un operari cau 4 metres des d'una bastida al Vendrell. L'accident laboral s'ha produït al carrer dels Carboners i la víctima ha caigut fins a la via pública. Ha estat aquest dilluns, després de caure d'una bastida situat al carrer dels Carboners del Vendrell, com dèiem. La víctima s'ha precipitat des d'una altura d'entre 3 i 4 metres i ha acabat a la via pública. L'accident s'ha produït mentre l'home treballava en una bastida instal·lada en aquest carrer del municipi. Per causes que encara es desconeixen, ha perdut l'equilibri i ha caigut directament a terra. Els serveis d'emergència es van desplaçar fins al lloc per atendre el treballador. De moment no ha transcendit la gravetat de les seves lesions. Tampoc no s'ha informat de l'empresa per la qual treballava ni de les tasques que estava desenvolupant en el moment de l'accident. Acabarem a la Fura del Penedès.cat. El cicle Perifèria Cultural porta 4 propostes al Baix Penedès al mes d'octubre. Tal com s'ha explicat en roda de premsa de presentació del programa, Francesc Rivera, titor responsable de Perifèria Cultural, el cicle busca crear trobades singulars entre artistes, disciplines i públic, amb una voluntat d'oferir una experiència gairebé personal en espais tranquils i de dimensions reduïdes que afavoreixen el veïnatge i la trobada. És per això que el projecte aposta per artistes que tinguin coses a explicar i siguin capaços de transmetre emocions. Al mateix temps, es mira d'establir complicitats amb cuiners i restauradors de cada territori, convertint la gastronomia en una part més de l'experiència. I per últim, us expliquem que el Vendrell instal·la porticons i miradors en diferents punts del municipi. L'Ajuntament del Vendrell ha instal·lat 3 porticons i 6 miradors, com dèiem, en diferents punts del municipi, en una acció que forma part del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions. Aquest pla, que se sustenta en 2 pilars, la natura i la cultura, serveix per explicar quina és la nostra riquesa i la nostra oferta com a destinació turística, segons ha apuntat la regidora de Turisme de Cultura, la Sílvia Vaquero. Són les notícies, són els titulars que podem trobar en aquest dimarts en els diferents diaris digitals comarcals. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balai, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: En segons arribem al punt de 2:15 del matí, moment de l'actualitat del dia d'aquest dimarts, dia 22 de setembre, en titulars, les notícies, en titulars amb la Mireia Romaguera endavant. Molt bon dia.
4: Molt bon dia. Ja ha començat el procés d'assignació dels habitatges de lloguer assequible de Calafell. Llogaràlia ja disposa del llistat facilitat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i s'ha començat a contactar amb les 255 persones. L'Avinguda de Catalunya asseguda que Calafell pren força com a emplaçament per a la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra de Calafell i Cunit. Calafell concentra més de la meitat dels restaurants participants a la quarta edició de les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs i Tastets del Baix Penedès, que celebren fins al 18 d'octubre. Amics del Patrimoni de Calafell ha celebrat a Cal Bulavà el 20è aniversari de l'entitat. Una trajectòria que ha estat marcada per la defensa, la divulgació, la protecció i la conservació del patrimoni natural, històric, arqueològic, artístic i cultural de Calafell. En comarca, el Vendrell dedicarà una jornada a la salut mental amb caminada, testimonis i botifarrada. La primera edició tindrà lloc el 9 d'octubre. El Centre de Formació d'Adults de Cunit, Dolors Paul, arrenca el nou curs escolar amb 200 alumnes i últimes places disponibles. Un estudi fixa quants passos diaris hem de fer i a quin ritme per prevenir una mort prematura. Un estudi relaciona un nombre més alt de passos o un ritme més ràpid de la marxa amb una reducció de la mortalitat. Un total de 772 pacients reben un trasplantament de mèdula òssia a Catalunya en els darrers 5 anys. Fins al passat mes d'agost s'han fet 82 donacions. I un gegant xinès prepara una inversió de 117 milions d'euros al Port de Tarragona, amb 150 nous treballadors. El projecte està plenament operatiu, ho farà el 2028, amb un augment constant dels ingressos al llarg dels 50 anys de la seva concessió.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
0: 9 del matí, ara mateix, pràcticament en 32 minuts. Amics del Patrimoni de Calafell han celebrat aquest passat dissabte al vespre a Cal Bulavà el 20è aniversari de l'entitat, una trajectòria que ha estat marcada per la defensa, la divulgació, la protecció i la conservació del patrimoni natural, històric, arqueològic, artístic i cultural de Calafell. La celebració ha servit també per posar en valor els 100 actes organitzats durant aquestes dues dècades, una activitat que ha inclòs conferències, visites, sortides culturals, presentacions de llibres i també diferents iniciatives relacionades amb la història i el patrimoni del municipi de Calafell. Actualment, l'entitat compta amb 148 socis. A abans que es comencés amb aquesta celebració, el passat dissabte vàrem tenir l'oportunitat de parlar amb el Fermí Alari, també en Joan Santacana, són membres d'aquesta entitat, Amics del Patrimoni. Escoltem aquesta entrevista.
5: Fermí, avui celebreu aquest 20è aniversari d'Amics del Patrimoni. Primer, què és el que feu aquí avui a Cal Bulavà?
6: Bueno, intentem dignificar aquesta celebració perquè són 100 actes i 20 anys de vida dels Amics del Patrimoni de Calafell. En fi, ho farem tan digne com puguem. Faré jo una mica de parlament perquè em toca, perquè sóc el president en funcions des de fa 6 anys. I després parlarà el Joan Santacana, que farà la lliçó magistral del dia. Després, per dignificar-ho, hem fet venir un grup de jazz, un trio de jazz, que ens amenitzarà la jornada. Finalment farem el brindis i, en fi, repartirem coca i serem feliços, espero.
5: Fermí, com definiries l'activitat? Què és el que feu? Qui sou, Amics del Patrimoni?
6: Home, una colla de mans de la cultura. Ja fa molts anys que això de la cultura ens preocupa, a mi personalment. Jo recordo un abans i un després, que justament el Joan d'aquí al costat em va ser el causant d'aquest abans i aquest després en la meva visió de la cultura d'aquest poble. Ell, quan era un historiador joveníssim, que tenia 20 i pocs anys, va presentar un llibre que, en fi, en l'escrit que llegiré després diu Opuscle, però per mi va ser una gran obra, que és Els homes de Calafell. Per mi allò va ser un abans i un després. Em va fer una emoció enorme assistir a la presentació que ell va fer, que la va fer a la sala d'actes de la Caixa Rural, si no recordo malament, un lloc petitíssim. I, en fi, ja dic, per mi va ser una cosa importantíssima. I a partir de llavors, doncs, bueno, hem anat ballant per la cultura i jo personalment fa 6 anys em vaig incorporar a l'entitat perquè abans la feina m'ho impedia. I doncs fa 6 anys m'hi vaig incorporar, perquè era un moment delicat per l'entitat, perquè tots eren joves enfeinats, i bé, vam haver de concórrer-hi els jubilats, i bueno, i hem anat tirant fins aquí. Treballem amb moltíssima il·lusió, modèstia a part diria que hem treballat moltíssim, i en fi, els fruits aquí són avui dia, que els presentarem.
5: Deies, hem vetllat per la cultura. De quina manera? Quines són aquestes accions? Perquè presumiu d'haver fet més de 100 activitats.
6: Sí, sí. Bueno, a veure, no pas totes la Junta actual, vull dir, 100 activitats entre totes les juntes de 20 anys ençà, no? El dia vetllar per la cultura, què significa? Doncs mira, periòdicament fem conferències i fem venir gent sàvia a la matèria que es tracti, fem excursions per veure, jo què sé, el Palau Güell o per anar a veure el jaciment arqueològic de Banyeres i, bueno, i fem moltes coses. Editem llibres també des de fa, bueno, des de fa 6 anys també. Editem llibres d'història, evidentment, i tot això. I, bueno, no ho sé.
5: Per la cultura i pel patrimoni de Calafell, d'aquí del municipi, que és el que realitzeu, a part de fer difusió, feu moltes sortides també per ensenyar, per explicar també el que tenim aquí al municipi. Explica'ns, resumeix-nos una miqueta el que feu aquí dedicat al municipi.
6: Dedicat al municipi, bàsicament, volem donar a conèixer els seus valors naturals, per exemple. Doncs, vam fer excursions botàniques, n'hem fet 3 d'excursions botàniques amb mestres en la matèria. Hem fet excursions arqueològiques a visitar, jo què sé, per exemple, el poblat de Montpou, que intentem que tot allò es posi en valor i intentem que allò es faci una mica com s'ha fet en altres llocs, per exemple, a Vandellòs hi ha també un poblat abandonat i allò s'ha posat molt en valor perquè allà hi van artesans de tota classe, hi van orfions a fer un fi de setmana cantant, que es diu, hi van pintors, hi van cercles d'estudis, hi va molta gent. Doncs aquí voldríem que fes una cosa semblant a Montpou, no? I a part d'això ja dic, la història local pot ser la gran història, no? La història del castell, però també pot ser la petita història, la història de la vida privada. I la història de la vida privada també és important perquè ell retrata de prop una gent d'un poble i d'un país, no? I per això editem llibres que hi surt això, la petita història, que per mi és molt important.
5: Com valoraries també el recorregut de l'entitat des que comença ara fa 20 anys enrere i el moment present, és a dir, aquesta evolució, aquest pas amb els anys, amb aquests 20 anys?
6: Home, aquella gent que va començar té el mèrit d'això, d'haver començat. Era una gent que, molts dels quals, formaven part del que es deia el patronat del castell. El patronat del castell va resultar dissolt perquè es va crear des de l'Ajuntament una entitat que en deien l'OAM, i bé, el patronat es va dissoldre. Això va ser l'any 2005, però fixa't que simultàniament, el mateix any 2005, es funden els Amics del Patrimoni de Calafell. És a dir, aquella gent que formava part del patronat, molta gent funda, doncs això, els Amics del Patrimoni. I no per això deixem de participar a l'OAM. És a dir, tres individus de la Junta dels Amics del Patrimoni doncs formen part del Consell Rector de l'OAM, no? I, bueno, doncs hem anat tirant fins aquí i sempre treballant el que hem pogut. Aquella gent de fa molts anys va treballar moltíssim i té aquest mèrit d'haver començat i té el mèrit d'haver-ho tirat endavant. Torno a dir, com que eren gent que treballava, doncs tenien les seves limitacions. Potser no feien tants actes com podem fer els jubilats, no? Però feien actes supermeritoris. Ens van portar, per exemple, ja hi vaig anar, a Argelers, a veure tot allò, aquella platja d'Argelers, a veure la maternitat d'Elna. Es van portar a veure moltes coses, aquella gent. I això s'ha d'agrair i es mereix un 10, no? Nosaltres som jubilats i fem coses, bueno, fem més de coses, ara, més meritòries que aquelles, no ho puc dir. Eren supermeritòries les que feien ells.
5: En quantes persones quantifiquem aquests Amics del Patrimoni, aquesta entitat, doncs, quants socis actualment compta o gent que hi participa directament?
6: Sí, jo diria que som actualment a l'entorn de 140 socis. Això, la xifra exacta la sap la secretària, no? 140 socis, i que, bueno, que són molts socis, els quals agraïm moltíssim de tot cor, doncs, que siguin formant part de l'entitat, que recolzin els nostres actes i que hi assisteixin. Això és el més important. I sempre l'assistència ha estat important a tots els actes que hem fet. Baixar de 30, 35 persones, no diria, jo diria que no hem baixat mai d'aquest nombre de persones. Hi ha hagut assistències, de 60 o més persones, o 80, no ho sé, no recordo exactament, però sempre hi ha hagut una gran concurrència. I en tot cas, si ha sigut menor, l'entusiasme era com si la concurrència hagués sigut major.
5: Avui que estem celebrant aquests 20 anys d'història d'Amics del Patrimoni, ara ho deies, som un grup de jubilats, gent que amb els anys doncs, us heu anat fent gran, però preguntar-te sobre el futur de l'entitat, però també de l'interès que pugui despertar en les noves generacions el nostre patrimoni. Ens centrem ara aquí a Calafell, no només arreu de Catalunya.
6: Bé, el fet que siguem jubilats la majoria, tot i que n'hi ha un que encara està actiu, que el veig per allà baix treballant, treballa enormement com un Cícero, doncs la majoria som jubilats, som gent gran. Jo tinc 75 anys, el Joan en té per l'estiu, i bé, això potser és un hàndicap de cara a traure gent jove, no ho sé. Però bé, bueno, maldem perquè doncs, gent jove s'hi incorpori. Jo ja dono veus, parlo amb aquell, i bueno, diuen, sí, és molt meritori el que esteu fent, però bé, bueno, els joves han de treballar i disposen de poques hores lliures i el lleure per a ells és molt important. Jo també vaig ser jove i recordo que el lleure era importantíssim quan ser jove.
5: Qui sap molt, gràcies Fermí, qui sap molt del patrimoni, de la història del nostre municipi, és l'historiador calafellenc en Joan Santacana. De fet, es fa palès quan ve cada dijous a la ràdio explicar-nos doncs això, les històries i també una miqueta doncs, tot el que tenim que podem presumir aquí al nostre municipi, en Joan Santacana. Hola, Joan.
7: Molt bona tarda.
5: Doncs en aquesta celebració, tu com a membre també d'Amics del Patrimoni, però també com a coneixedor, no? Investigador, historiador i molt coneixedor de la història del nostre municipi. Quina importància té, com valores l'existència d'entitats com aquesta, Amics del Patrimoni, aquí al municipi de Calafell, Joan?
7: Bueno, la seva funció, bàsicament, és despertar una mica l'esperit de patrimoni. És a dir, la majoria de gent entén el patrimoni com els béns que té a casa seva, no? Tothom, més o menys, té algun patrimoni, no? Però quan parles del patrimoni, et refereixes sempre a un patrimoni col·lectiu. I aquest patrimoni col·lectiu té o hauria de tenir alguna funció. Però el més important és que els ciutadans es donin compte de... O sigui, sàpiguen valorar el patrimoni que té la col·lectivitat. Clar, per què serveix això? Aquesta és una pregunta clau, no? Per què serveix valorar el patrimoni? Bueno, el patrimoni jo l'entenc com el que configura la identitat dels pobles, no? Anem a veure, quan jo vaig a casa d'algú i veig el seu menjador, veig la llibreria, veig els objectes que té, sense que em digui res, jo començo a saber coses d'aquesta família, no? Mirant els llibres, mirant els objectes, els estils, si té coses penjades, si no, si té el tipus de música que té. Per què? Perquè els objectes, el patrimoni, ens defineixen, en el fons. Aleshores, ens defineixen i, a més, ens... molts objectes, quan nosaltres no hi siguem, parlaran de nosaltres. Però això és el patrimoni col·lectiu. O sigui, parla de nosaltres, dels que va haver abans que nosaltres, i a vegades en una perspectiva molt llarga, no només de 30 ni de 50 anys, sinó de centenars d'anys i potser de mil·lennis, no? I això és el que ajuda a configurar la memòria dels pobles, no? Nosaltres entenem, no només jo, sinó els amics del patrimoni, entenem que la gent, les persones som una barreja en la que la memòria forma una part importantíssima. És a dir, la memòria, junt amb el que ens rodeja, amb els objectes, les històries, els pensaments que ens rodegen, formen les persones, no? Aleshores, aquesta memòria col·lectiva ajuda a veure realment qui és aquesta comunitat, com és, en definitiva la defineix.
0: Uh-huh. Aquí a Calafell ens podem sentir orgullosos del patrimoni que tenim, que conservem, que preservem?
7: Aviam, el patrimoni sempre és subjectiu. No hi ha masses patrimonis objectivables, no? Per uns un patrimoni molt important és una cosa, per altres és una altra, eh? Jo recordo, per exemple, amb estudiants haver fet la pregunta de si es cremés casa teva, què salvaries? I la gent diu que salvaria, no? Allò que s'estima, allò que... Recordo una noia xinesa que em va dir el passaport. El passaport. Clar. Però, a part d'aquesta anècdota, la gent et diu coses, no? I quan veiem algú que s'havia cremat la casa, diu, és que he perdut tots els records, no? Per tant, els pobles també tenim records col·lectius, no? Llavors, és important què i per qui? És a dir, per... Mira, a Lituània tenen una muntanya, la capital, que està plena de creus. Aquestes creus, tinc entès, que es van néixer, és una muntanya, bueno, milers de creus. Quan estaven sota domini soviètic, algú va plantar una creu allà i els agents del govern la van treure. Al cap d'uns dies n'hi havien tres i les van treure. I bé, i així es va haver una guerra, uns es treien, els altres posaven. Fins que hi va haver un moment que n'hi havien tantes que ja no les podien treure, no? Per als lituans això té un valor important, perquè és una de les accions que els va permetre ser independents, no? Aleshores, per ells això és molt important. Llavors, per nosaltres què és important? Com a ciutadans del país, de Catalunya, tot allò que ens defineix com el que som. Però com a calafellencs ens passa exactament el mateix. És a dir, el castell és molt important, sí, però hi ha moltes més coses importants i potser tan o més importants que el castell que no valorem, eh? Abans el president, el Fermí, ha parlat de Montpeó, no? Montpeó forma part del patrimoni rural. Bé, per què els pobles, i no només Calafell, hem conservat les esglésies, els castells, els palaus, i no hem conservat gairebé mai cap casa de la gent normal, quan són la majoria han viscut en cases d'aquestes, no? I això sí que forma part de la identitat, no? Aleshores, bé, aquesta és una mica... Per tant, la pregunta que em fas pot tenir moltes respostes, depèn de l'orientació, no? Vull dir, hi ha gent que, diguem-ne, un objecte petit és molt important per ells, i en canvi una casa o un palau no significa res.
0: Amb el Fermi parlàvem una miqueta del que heu fet al llarg dels 20 anys, cap a on heu orientat la vostra activitat. Què és el que ha de venir en el futur, mirant cap endavant? Evidentment, estem parlant d'Amics del Patrimoni, del que fareu.
7: Sí, aviam, el més important és el que he dit al començament, és ajudar a crear consciència de patrimoni. O sigui, si els habitants de Calafell, en un percentatge més o menys elevat, arriben a tenir consciència de patrimoni, aquest patrimoni és indestructible. És a dir, quan la gent comprèn, entén un element, és capaç de conservar-lo. Quan no l'entén, no significa res, i per tant, no hi ha ajuntament en el món que pugui conservar allò. Perquè ho arreglarà, però és igual, ho aniran destruint, no? Per tant, la nostra funció és crear consciència de patrimoni. Aquesta funció és permanent, ha de ser permanent. I com la podem fer? Bueno, nosaltres som una entitat sense ànim de lucre, no manem, no estem a cap conselleria, no estem a cap ajuntament amb funcions executives, no? Per tant, l'únic que podem fer és ajudar a crear aquesta consciència amb els nostres mitjans, que són els dels nostres associats, és a dir, el que els associats aporten és el que nosaltres podem destinar, per tant, podem fer poques coses. Què fem? Què hem fet fins ara? Hem editat llibres, n'editarem més, segurament, no? Hem fet excursions. Bueno, les sortides són molt importants, perquè veus el patrimoni dels altres i veus el seu significat i t'inspira per el teu, eh? O sigui, veure com es conserva el patrimoni rural és molt important per la gent de Calafell, perquè nosaltres tenim un patrimoni rural absolutament abandonat. Hem refet un castell, molt bé, hem tret del no-res una ciutadella, molt bé, hem recuperat una part important del llegat immaterial en Barral, molt bé, però hi ha un patrimoni el Bot Salvavides, tenim l'església capella de Segur que l'hem mantinguda decentment, no? Però clar, hi ha un munt d'elements patrimonials que no ens hi fixem.
0: Doncs Joan, ho hem de deixar aquí per molts anys. Que vagi molt bé la celebració avui aquí a Cal Bulavall. Gràcies per atendre'ns.
7: Bueno, gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
3: Tota l'actualitat al Calafell Matí.

0: És una de les cançons més que conegudes d'aquesta banda que deixa els escenaris, eh? Els Oques Grasses. Aquesta està guai. Per arribar a les 9:55 minuts, moment de fer una pausa, una aturada, però això continua. Estem junts des de Calafell Ràdio amb el Calafell Matí, compartint espais d'actualitat, entreteniment, bona música i a partir de les 10, en un moment, l'espai de català. Una pausa publicitària i tornem de seguida.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o el 628 91 07 71. També per WhatsApp, el 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
3: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música. Veus la pista.
4: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Aquí i ara, Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio.
1: Doncs vinga, som-hi, ara mateix passen 2 minuts del punt de les 10 del matí en directe a Calafell Ràdio. Som a dimarts i com ja vàrem començar la temporada passada en el Calafell Matí de Calafell Ràdio, els dimarts també aquesta temporada a les 10 tenim l'espai de català de l'Oficina de Català de Calafell del Consorci per la Normalització Lingüística. Tenim el Moisès Albuixec ja davant dels micròfons. Moisès, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Ferran.
1: Què tal, com estàs? Com va la
2: molt
1: setmana?
2: Molt bé, ara ja ens hem habituat a la rutina famosa. Mm. Sí, molt bé.
1: Doncs dèiem la setmana passada que aquest espai de català l'hem capgirat una miqueta, li hem donat continguts, més emocions i més participació.
2: Sí.
1: Amb diferències amb altres temporades,
2: Exacte. L'any passat, ja, diríem que l'any passat va ser com si fos una sèrie de la tele, la presentació dels personatges, i ara desenvolupem els personatges i participaran dels jocs que farem, que depèn del nivell dels estudiants, seran un tipus de preguntes, altres tipus de preguntes, no és el mateix fer un bàsic que un suficiència, que un C1.
1: Fins i tot a mi el contingut d'aquest espai és nou, per la qual cosa sí. Anirem mica a mica desvetllant i aprenent el
2: anirem
1: que farem
2: a poc,
1: aquesta...
2: Sí,
1: perquè,
2: dia.
1: Clar, són canvis i per tots qualsevol novetat pot ser mica en mica anar introduint-la.
2: Jo crec que primer que res, abans que res, el més important és, ja que tenim les dues alumnes, no?, les presentem o que es presentin elles una mica.
1: Molt bé.
2: I després ja entrem en el que seran els jocs o la pregunta per als oients, que vam dir que tindríem algun premi que ja comentarem, que farem algun sorteig amb la gent que encerti les preguntes, però primer jo presentaria a les dues noies.
1: Mira, presenta'm primer a qui tinc jo a la meva esquerra, sisplau, Moisés.
2: Aquí tenim a Logans. Logans fa un curs de... Bueno, ara continuarà ella, però fa un curs del bàsic 3, que és el nivell A2. I a la meva dreta tenim a la Melissa, que fa un elemental 2, que seria el segon trimestre del B1. Que són nivells dels inicials, del principi.
1: Jo, per si no sé si ho saps, però jo li canvio el nom a tothom,
2: sí.
1: La qual cosa jo no sé si aquí m'ho has apuntat el nom o no,
2: sí,
1: però en qualsevol cas...
2: Ja t'anirem recordant, no et preocupis.
1: Em deia...
2: Logans?
1: Orans? Logans.
3: Vale. Hola.
1: Hola.
3: Hola.
1: Bon dia.
3: Bon dia.
1: I d'on ets tu?
3: De França.
1: Ets de la França.
3: Sí.
1: Bonjour.
3: Bonjour. Però fa 3 anys que visc a...
1: 3 anys que estàs aquí a Calafell. Doncs, déu-n'hi-do. Havies parlat abans d'arribar aquí a la que és ara mateix casa teva, havies parlat el català anteriorment o no?
3: No. Bueno, estoy...
1: Estàs aprenent.
3: Sí.
1: No ho dic perquè... I l'espanyol, què? El coneixia ja amb anterioritat?
3: Ah, sí, perquè antes vivia en Barcelona.
1: Ah, havies viscut a... I quan arribes aquí, quan és que decideixes aprendre el català?
3: Parla castellano y me agrada, bueno, hablar para desarrollar mi entorno social.
2: I la feina que fas, no?
3: Sí, y con sí, porque soy autora y ilustradora de libros infantiles. Y bueno, fa unos talleres con nens y por el ayuntamiento o las bibliotecas aquí de Ventura Gassol y para hablar el catalán con
2: sí, ya con las, ya fet presentacions en català i tot,
1: has fet presentacions.
3: Sí, intento.
1: Intentes,
2: Sí, sí.
1: Aprendre el català més complicat que el castellà, per exemple, o no? Quina opinió tens tu? Són llengües que en coses tenen similituds.
3: Sí, con el francès i con el castellano les dos idiomes. Però, bueno,

0: Avui és el castellan que me...
1: Que et surt.
0: Sí, que me surt i me costa. Penso que sóc al moment de passar de dar el passo per a hablar, que me costa.
2: De fer la transició.
0: Sí.
3: Per cert, similituds del francès amb el català, què? En trobes, eh?
0: Sí.
3: N'hi ha moltes paraules que s'assemblen, eh?
0: Sí, sí.
2: Fonèticament, també.
3: També, sí, exacte. També. Sí, sí. L'altra de les participants...
2: La Melissa.
3: Bon dia. Molt bon dia, Melissa. Bon dia. I tu d'on ets?
4: D'Uruguai.
3: Ets d'Uruguai?
4: Sí.
3: Molt bé. I quan arribes aquí?
4: Fa 3 anys.
3: Fa 3 anys?
4: Sí.
3: I quan decideixes aprendre català?
4: Fa 2 anys.
3: Fa 2 anys. I què tal la teva relació amb el català?
4: Una pelea.
3: Una baralla. Per què? Per què has de barallar tant?
4: Pelea.
2: Sí, sí,
3: una baralla.
2: Una pelea és una baralla.
4: Una baralla també
2: és una baraja de cartes.
3: No, orella no. Una baralla.
4: Baralla.
3: Una pelea, una baralla.
4: Bé.
3: Per què? Per què és una baralla per tu, d'anar lluitant?
4: Perquè me da molta vergonya parlar-lo, però l'entens tot.
3: Clar, l'entens tot, però... Doncs no ha de ser cap mena de baralla, ni de pelea, ni res, mica en mica.
4: Amb el cap.
3: Sí, ja, perquè clar, has d'anar traduint i, bueno, sí, però això ens passa quan aprenem qualsevol altra llengua. Quan parlo, jo vaig a la França, doncs el meu poquet francès que en sé, jo haig d'anar recordant, traduint i intentant muntar les frases. Doncs segur que li passa el mateix a la teva companya. Moisés, ja tenim les convidades presentades.
2: Sí, primer, si et sembla, farem una pregunta. Pots fer una pregunta de vegades seran altres temes, però una pregunta per als oients, per qui vulgui participar. Vam dir que faríem un concurs amb un premi final. Després poden enviar la resposta per WhatsApp, com feu habitualment.
3: Sí, un premi que de cara als Nadals desvetllarem.
2: Exacte, ja intentaré la setmana que ve, si pot ser, ja dir quin premi és.
3: Molt bé.
2: La idea és tenir-lo de cara al Nadal.
3: Doncs aquesta temporada, en aquest espai de català, també volem participació dels oients i de la ciutadania que ens escolta.
2: Anirem fent preguntes relacionades amb el català. Poden ser de sociolingüística, de vocabulari, d'expressions d'aquí de Calafell, de llenguatge.
3: Doncs molt millor que la seva participació sigui a través del WhatsApp, on sempre... doncs és molt més directe, sembla que no, però molt millor que una trucada aquí en directe.
2: Sí, sí. Llavors, aquest primer programa hem pensat en parlar dels neologismes, que són aquelles paraules que s'incorporen noves a una llengua.
3: Uh-huh.
2: Els últims neologismes van ser la paraula birra, el 2022, que tots sabem el que és, crec, la paraula viralitzar, el 23, en relació a escampar-se una notícia no per internet, i l'any passat, per desgràcia, la paraula va ser dana.
3: Per tot l'esdeveniment de València.
2: Llavors,
3: sí.
2: La pregunta per als oients és quina va ser la paraula de incorporada com a neologisme l'any passat, el 2025, perquè la del 2026 encara no hi és.
3: Anem a recordar les paraules, recorda'ns?
2: Exacte, n'hi ha 4 opcions, que són neurodivergent, intel·ligència artificial, vespreig i influenciador.
3: La tercera era?
2: Vespreig.
3: Vespreig.
2: Vespreig.
3: El tardeo.
2: Exactament, el tardeo.
3: Vespreig, és que ara...
2: Vespreig, sí.
3: No sé per on anava, sí.
2: Ningú diu vespreig, però el tardeo...
3: No, dèiem el tardeo.
2: Exacte.
3: Però és un barbarisme,
2: llavors,
3: com una catedral.
2: Divergent, intel·ligència artificial, vespreig, influenciador, no influencer, perquè influencer és una paraula anglesa. Quina d'aquestes 4 va ser la triada per... Això ho vota la població, és a dir, la gent vota per diferents xarxes socials, etc, i una d'elles va ser l'escollida, amb molta diferència, crec.
3: Sí. Sí, sí. O sigui, que ja es va triar.
2: Sí, ja està triada. Quina d'aquestes 4 és la que es va triar l'any passat? La resposta només han de buscar.
3: Ah, val.
2: Això potser alguns ho saben, eh?
3: Val. Doncs el que estem preguntant és aquesta paraula que doncs va ser...
2: Triada com a neologisme el 2025.
3: Doncs el nostre WhatsApp és el de sempre, el 647-751-883, 647-751-883. Aquí poden enviar... Doncs que ens posin com es diuen, el seu nom i quina és la paraula que va ser triada entre neurodivergent, era?
2: Sí.
3: Intel·ligència artificial, ja, vespreig o influenciador.
2: Exactament.
3: Val. Doncs el WhatsApp obert a la seva participació i al final tindrem premi de cara als Nadals.
2: Exacte. I el premi no només és per als oients, sinó també és extensible, ser un premi diferent, per als nostres alumnes que hi participen. Anirem fent com unes proves eliminatòries, anem acumulant punts, bueno, el que va ser un concurs de tota la vida, Llavors, segons el nivell, les preguntes són una miqueta més fàcils, com avui, que l'oient deu pensar que aquestes preguntes són molt fàcils. Evidentment, és gent que està fent un A2 o un B1. Uh-huh. I si ve algú del seu, doncs les preguntes ja seran més complicadetes. La idea de la dinàmica són 6 preguntes, 3 preguntes per concursant, per alumne en aquest cas, i si fallen, n'hi ha un rebot per a l'altra persona i després apunten els punts que ha tingut cadascú i ja està. Uh-huh. És fàcil. Llavors, ho farem ràpid, elles tenen les preguntes al davant, i començarem per la Melissa. I la primera pregunta, que és: a ir jo, i tens 3 opcions. Anava, vaig anar o he anat, és a dir, A, B o C. A ir jo al cinema a veure els Goonies. Anava, vaig anar o he anat?
4: He anat.
2: Rebot, Logans. A ir jo, anava, vaig anar o he anat al cinema?
0: Vaig anar.
2: Vaig anar, molt bé, punt per Logans. Ara la pregunta és per Logans, perquè és la que li toca. N'hi ha una pregunta que és: falta un verb i és molt els macarrons. M'agraden molt els macarrons, m'agrada molt els macarrons o me gusten molt els macarrons?
0: M'agrada.
2: No, rebot.
4: M'agraden.
2: M'agraden els macarrons, empat.
3: Clar, perquè és plural, doncs sí, m'agraden.
2: Els macarrons,
3: no m'agrada,
2: m'agraden
3: si no, no és un macarró, si no són els
2: exacte.
3: Macarrons. Molt bé.
2: La tercera seria per a la Melissa. La Maria et diu: jo no tinc fills. Tu què li contestaries? A, jo tampoc tinc. B, jo visc a Calafell, aquí s'hi viu bé. O C, jo tampoc en tinc. Molt bé, punt per la Melissa. Logans, si demà és dimecres, quin dia era abans d'ahir? Dimarts, diumenge o dilluns?
0: Dilluns.
2: Rebot. Si demà és dimecres, sí. Quin dia era abans d'ahir?
0: Ah, si demà és dimecres, hi ha una trampa.
4: Diumenge.
3: Hi ha una trampa
4: diumenge.
3: Aquí, eh?
2: Molt bé.
3: Aquí està
2: diumenge.
3: Fet amb mala llet,
2: sí,
3: eh? Aquesta,
2: sí,
3: aquesta, feta... sí, perquè...
2: És molt pròpia de mi, això.
4: Molt de
2: Moisés. Sí,
3: està fet amb mala llet, però en qualsevol cas... A veure, sí. No és impossible, eh? No és impossible, és molt senzill, però
2: molt
3: a vegades
2: no doncs,
3: això pot crear confusió. Molt bé.
2: Ara et toca a tu. Si algú és molt xerraire, vol dir que A, és feliç, B, parla molt o C, parla poc? Si és xerraire.
4: Xerraire. Parla poc?
2: Rebot.
0: Una... Parla molt.
2: Parla molt, exacte. Anava a donar-te una pista. Va, bagdaix, no, en francès, però...
3: Xerres pels colzes, doncs xerres molt.
2: Molt bé.
3: Llàstima.
2: I l'última, Loans. Quan sortim de la dutxa, amb què ens aixuguem? Amb una tovallola, A, B, amb unes estovalles, o C, amb un tovalló?
0: Amb un tovallora.
2: Amb una tovallola, molt bé, sí, molt bé. Llavors, aquí, en aquest cas, ara jo apunto els punts de cadascú, i n'hi ha una segona ronda, que ja és una prova diferent, en la que sí. Posem una cançó.
3: Posarem una cançó,
2: sí,
3: i pots anunciar...
2: Band, sí. Sí, que es diu Enganyar-te, sí. Va ser premi a la millor lletra del 2024, crec recordar, de la revista En The Rock, uh-huh. I els alumnes hauran de trobar algunes paraules que hi falten.
3: L'escoltarem tota, doncs?
2: Sí.
3: Doncs vinga, la poso des del principi i l'escoltem. Sí.

0: tan difícil enganyar-te.
1: Doncs la cançó de la Ludwig Bank, que a vegades em costa de pronunciar fins i tot aquest nom, de la Ludwig Bank, amb aquesta cançó que es diu Enganyar-te. A veure, ara és que ja l'hem escoltada.
2: Sí, n'hi ha 4 o 5 absències en la lletra de les alumnes. La primera frase crec que no els ha donat temps a apuntar-la, no. Que és quan diu són les 6 del matí i els carrers no tenen cara, aquesta no la conto. I la segona frase diu el món sembla desolat com un nen sense, que ho ha apuntat, tu que has apuntat?
3: Sense la mare.
4: La mare.
2: Sense la mare. Elles ho tenen apuntat, eh? No, una no copia l'altra.
1: Molt bé, a més estan distanciades sí. Per 2 metres d'espai entre mig.
2: Sí, després, aquesta és més fàcil, diu i mai havia estat tan difícil...
3: Enganyar-te.
4: Sí, enganyar-te.
2: Enganyar-te, molt bé. I després hi ha un moment que diu, com s'escriu lo de més, com cabran a dins un WhatsApp les carícies...
3: Els petons.
4: Els petons, sí.
2: Els petons, que avui li he donat molt bé. La penúltima. Alguns cops tinc mal de cap, d'altres...
3: Muntaré una escena.
4: Sí, muntar una escena.
2: Muntaré una escena, sí. Molt bé. I aquesta era l'última.
4: Sí.
2: O sigui, 5 de 5.
1: Sí. O sigui, que ho vam fer molt bé.
2: Ho he de posar més difícil,
1: Sí.
2: O heu vingut molt preparades, o ja coneixíeu la cançó.
1: Sempre la dinàmica serà aquesta, una cançó, i elles...
2: Clar, quan siguin alumnes de cursos més elevats com el seu, no els faré completar un buit de la cançó, sinó que parlarem sobre o algun castellanisme que pugui tenir la cançó, que moltes vegades escolen.
1: Sí, que a vegades escolen,
2: eh? Sí, aquí diu lo de més, per exemple.
1: Sí.
2: O alguna frase feta, o parlar d'algun tipus de metàfora, alguna explicació una miqueta més.
1: Mira, ara que tenim el profe de català aquí, jo sempre dubto si es diu de matí.
2: No, el de matí és molt típic...
1: Són les 6 del dematí.
2: No, són les 6 del matí, però segons quina zona de Catalunya és molt típic i està acceptat, eh?
1: T'ho dic perquè jo sempre dic que són les 6 del matí, no del dematí, i aquí en la lletra de la cançó està d'aquesta manera.
2: Però n'hi ha algunes zones de Catalunya que diuen del dematí i és correcte.
1: Eh? Vale, és correcte. No és correcte. Doncs res a dir, llavors si és correcte, senyor
2: sí,
1: profe.
2: Sí, aquí no s'han equivocat, no s'han equivocat.
1: Molt bé.
2: Bé, doncs, ara farem la puntuació, ja la calcularé ara amb calma.
1: Sí.
2: I qui més punts ha lletrat de les dues? Doncs la següent ronda, que serà d'aquí un mes o això...
1: Ah, tindrem mig, segona ronda, mes, molt bé.
2: De cara a la final de Nadal, doncs tornareu si voleu i si podeu, no?
4: Clar, sí.
2: Molt bé.
1: I ja ho tenim.
2: I ja ho tenim de moment.
1: De moment.
2: Com a primera prova, tampoc ens resulti malament.
1: Jo haig de començar a agafar la dinàmica.
2: A poc a poc,
1: I la veritat, i estudiar-me més el guió, perquè avui no he perdut, no. Perquè, a més, molta lletra i jo perdudíssim. Sí, en qualsevol
2: cas... que li ha donat 7 fulls al pobre
1: M'has donat 7 fulls, set a més, fulls. Com la Roser també en fa, me'ls ha imprès per les dues
2: set
1: cares.
2: Fulls, sí, sí.
1: I a mi això aquí a la ràdio, a mi m'està... I a més, sense el número de la pàgina, jo m'he perdut
2: ja. No sé
1: quantes vegades. En qualsevol cas, anirem agafant la dinàmica.
2: Sí.
1: I sobretot, el que dèiem, que convidem els nostres oients a participar per conèixer quin és el neologisme de l'última edició, no? Que suposo que va ser el 2025. Entre les paraules neurodivergent, IA, que és intel·ligència artificial, bespreig o influenciador. Són aquestes noves paraules que anem incorporant a la llengua, al català,
2: sí.
1: I que fins ara segur que no eren admeses així oficialment, malgrat que s'utilitzen.
2: De fet, la que va guanyar com a pista, jo crec que trigarà anys en que la gent la faci servir,
1: Uix, està això molt... del neurodivergent, no sé jo què dir-te.
2: Està molt incorporada del castellà, la que va guanyar.
1: L'influencer, també. A saber, jo m'aventuro, Jo no sé ben bé quina és la resposta.
2: Quina diries?
1: Jo, ara que has donat aquestes pistes, també, és que totes a Bespreig també, és que això del tardeu ha fet molta pufa.
2: Sí, molt.
1: Jo per la qual cosa no ho sé oficialment quina és. Convidem els nostres oients a que ens ho diguin a través del nostre WhatsApp 647-751-883 647-751-883, posen el seu nom i també, doncs, quina és aquesta paraula que creuen que és el neologisme que ja oficialment forma part de la llengua catalana. Doncs ho deixarem aquí, Moisès. Ens retrobem el pròxim dimarts i mica en mica anirem agafant la dinàmica, perquè d'aquest espai de català que hem capgirat totalment.
2: Sí.
1: Que vagi bé, Moisès. I les nostres convidades, la Lorenz, es pronuncia més o menys,
4: molt bé.
1: I la Melissa. Gràcies i que vagi molt bé, aquest aprenentatge de la nostra llengua, del català. Que vagi bé.
2: Adéu,
1: merci, bonjour. Let's go.

0: Així sona la nova de Miley Cyrus. El passat divendres es publicava aquest nou treball. Es diu Bass Persuades. Avui sí que més o menys ho pronuncio bé. Bass Persuades és el nou treball de la... de l'artista estatunidenca que ara es fa dir Miley. Miley. Miley a soles. Miley a seques. Miley Cyrus està de tornada. 10 i 26 minuts en directe a Calafell Ràdio. Tenim cançons, més música, però això haurà d'esperar. Ara el que arriba és una nova pausa publicitària. Tornem de seguida amb més continguts aquí a la sintonia del Calafell Matí. Som Calafell Ràdio.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Ara mateix, en punt, 2:15 del matí. Som a dimarts, dia 22 de setembre de 2026, i aquestes són en titulars les notícies més destacades del dia. Ens les explica la Mireia Romaguera. Mireia, molt bon dia.
4: Molt bon dia. Ja ha començat el procés d'assignació dels habitatges de lloguer assequible de Calafell. Llogaralia ja disposa del llistat facilitat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i s'ha començat a contactar amb les 255 persones. L'Avinguda de Catalunya asseguda que Calafell pren força com a emplaçament per a la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra de Calafell i Cuny. Calafell concentra més de la meitat dels restaurants participants a la quarta edició de les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs i Tastets del Baix Penedès, que celebren fins al 18 d'octubre. Amics del Patrimoni de Calafell ha celebrat a Cal Bulavà el 20è aniversari de l'entitat. Una trajectòria que ha estat marcada per la defensa, la divulgació, la protecció i la conservació del patrimoni natural, històric, arqueològic, artístic i cultural de Calafell. En comarca, el Vendrell dedicarà una jornada a la salut mental amb caminada, testimonis i botifarrada. La primera edició tindrà lloc el 9 d'octubre. El Centre de Formació d'Adults de Cunit, Dolors Paul, arrenca el nou curs escolar amb 200 alumnes i últimes places disponibles. Un estudi fixa quants passos diaris hem de fer i a quin ritme per prevenir una mort prematura. Un estudi relaciona un nombre més alt de passos o un ritme més ràpid de la marxa amb una reducció de la mortalitat. Un total de 772 pacients reben un trasplantament de mèdula òssia a Catalunya en els darrers 5 anys. Fins al passat mes d'agost s'han fet 82 donacions. I un gegant xinès prepara una inversió de 117 milions d'euros al Port de Tarragona, amb 150 nous treballadors. El projecte està plenament operatiu, ho farà el 2028, amb un augment constant dels ingressos al llarg dels 50 anys de la seva concessió.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: 10:32 minuts. En un moment arriba l'espai que llegim, clàssics per descobrir amb la Rosana Rion i amb la Roser Ribas. Abans tenim clàssics de la història de la música. Estàs a punt? Escolta una de les grans cançons del 1987 amb Pet Shop Boys des del Actually. Arriba la versió del Always On My Mind. Bona música en el Calafell Matí per recordar.
3: Aquí els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.

0: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
1: Doncs una setmana més reprenem clàssics per descobrir que hi llegim amb la Rosana Rion. Avui la Rosana ens porta una història diferent, però també molt coneguda per molts. Benvinguda a Calafell Ràdio. Rosana, com estàs?
2: Hola, molt bé.
1: Què llegim avui?
2: Avui llegirem a Thomas Mann. Llegirem La mort a Venècia.
1: Per què has escollit aquest autor, Rosana?
2: He escollit Thomas Mann perquè és un autor molt interessant, és un clàssic de la literatura, va ser també Premi Nobel el 1929, i aquesta obra és una obra molt curteta, però molt interessant, de la qual també en tenim una pel·lícula, etc. La música de Mahler, que a través de la pel·lícula es va fer també molt més coneguda al públic en general, i té moltes coses de les que parlar.
1: Què en sabem de la vida de Thomas Mann?
2: Bé, doncs era d'una família rica i el seu germà, Heinrich Mann, que també va ser un gran escriptor, doncs va viure a Alemanya, però durant l'època de Hitler doncs va haver d'exiliar-se i va anar als Estats Units. Van anar tots dos als Estats Units. De fet, és molt interessant la vida de Thomas Mann, perquè als Estats Units va coincidir, per exemple, amb un altre clàssic de la literatura, que és Bertolt Brecht. Però Thomas Mann era més com de dretes i Bertolt Brecht era molt d'esquerres. Tant d'esquerres que ni els russos al final el representaven, perquè quan va venir el nou realisme rus, llavors tampoc no van voler Brecht. Però és curiós perquè, clar, què passava als Estats Units? On enviaven els escriptors? A Hollywood, perquè clar. Però hi havia un xoc cultural brutal, no? Perquè aquesta gent escrivia llibres seriosos i a Hollywood doncs volien historietes per fer pel·lícules, no? I allí també es van trobar, no? Brecht i Mann. I eren oposats. En canvi, estaven tots dos a l'exili. Però després, fins i tot, és interessant saber que quan va venir el MacArthur amb la caixa de bruixes, que veia que tothom era comunista i volia fer fora els comunistes d'Estats Units, va fer fora a Brecht, el primer, però Thomas Mann el va seguir darrere. I es van tornar a trobar a Suïssa. Una altra vegada tots dos exiliats, aquesta vegada dels Estats Units, no? I quina vida, no? Quina peripècia de dues persones tan oposades ideològicament i, en canvi, que es vegin en la mateixa situació d'exili dos cops, no? A Estats Units i després a Suïssa.
1: I quina obra has escollit de Thomas Mann?
2: Bé, Thomas Mann té La muntanya màgica, té El doctor Faust, té obres fantàstiques, però jo m'he centrat en La mort a Venècia, del 1912.
1: De què ens parla aquesta història?
2: Doncs bé, parla de Gustav von Aschenbach, que representa que és un escriptor alemany d'edat madura que va a Venècia amb la intenció de tornar a inspirar-se, diguéssim, no? Llavors allí veu un adolescent polonès que es diu Tazio i el troba d'una bellesa extraordinària i li dona peu a pensar en la bellesa, però també es fascina, es queda fascinat per aquest noi, no? I ell, aquest personatge, és una persona molt disciplinada, però en canvi aquí l'enamorament aquest el transforma, no? És un enamorament platònic, però és un enamorament real, no? Llavors, mentre passa tot això, hi ha una epidèmia de còlera a Venècia i els que estan en aquest hotel no se n'enteren gaire, però a poc els turistes van marxant i també la salut d'Aschenbach va decaient, però ell no vol marxar mentre estigui Tazio allà a l'hotel, no? I bé, és molt interessant perquè, per exemple, si a mi diguessin, jo m'interessa l'estètica i voldria començar a llegir Jo crec que en comptes de començar per Kant, no? I la filosofia, jo començaria per la mort a Venècia, perquè aquí hi ha reflexions filosòfiques sobre la bellesa que són molt senzilles de seguir i que t'introdueixen, no?, al món del que seria l'estètica filosòfica.
1: És precisament per això que esculls aquesta obra en concret, també, no?
2: Sí.
1: Perquè té molts altres clàssics que també a dia d'avui es segueixen rellegint constantment.
2: Sí, sí. Aquí també tenim, doncs, que després en parlarem més àmpliament. Altrament, què fora de nosaltres si la divinitat, la raó, la virtut i la veritat apareguessin als nostres sentits tal com són? El déu Eros, per fer-nos visible l'espiritualitat, a serveix de la figura i el color de la joventut humana. Ens l'adorna amb tot l'esclat de la bellesa per tal d'ajudar-nos la memòria, i la seva visió ens abranda de dolor i d'esperança. I veiem com, a través de les coses sensibles de la bellesa humana, podem pensar en la bellesa com un absolut, no? Ens podem acostar a l'ideal de la bellesa. Després també és un llibre amb moltes descripcions d'aquest decaïment, no?, de la malaltia, que també simbolitza el decaïment d'Europa.
1: I el propi títol ho fa referència, no?, La mort a Venècia.
2: Sí.
1: I Venècia per què?
2: Bé, Venècia... Jo hi he viscut a Venècia, i per tant la conec una mica. Els venecians diuen que és com un mirall, que si tu estàs content és un lloc fantàstic, però que si tu estàs deprimit és un lloc horrorós. És un lloc on tu estàs vivint al segle XXI, però té les condicions del segle XVIII. És a dir, has d'anar caminant o has d'anar amb vaixell.
1: Sí.
2: I, per tant, la vida es ralentitza molt, no? I després, clar, l'aspecte, no?, dels palaus, el soroll de l'aigua... És tot molt... Hi ha una part... Clar, que és de continu decaïment. A més, és una ciutat que es mor perquè s'està enfonsant. El cementiri és una illa, la illa dels morts, no? És molt simbòlic. Les gòndoles, no?, són com taüts a vegades, no? Tot té una simbologia que, com deien els venecians, si tu estàs deprimit és el pitjor lloc del món on està.
1: Sí, vols dir, Rosana?
2: Sí, sí, sí, sí. A més, fa moltíssim fred, eh? Però moltíssim fred, perquè és un fred molt humit. I no hi ha manera que te'l treguis de sobre.
1: Creus que avui dia, perquè jo també hi vaig estar en el seu moment a Venècia, i no... Mira que era un pont, crec, però no estava tampoc molt massificat. No sé, vaig tenir sort. No sé si és que hi havia alguna cosa, algun esdeveniment que evités que els turistes arribessin a Venècia, però vaig veure que no, la gent veneciana realment hi havia poca, no?
2: Bé, per dues raons. Ja jo quan hi vaig anar, que era el final dels anys 80... encara era un lloc fantàstic, però ja era molt difícil comprar una casa. Llavors el jovent havia d'anar a Mestre, que és una ciutat espantosa que està al costat, a terra ferma, però no podien, doncs, estar a una casa dels pares, però independitzar-se era molt difícil, no? Jo estava amb estudiants de la Universitat de Venècia, que compartien un pis, eren unes noies de diferents parts d'Itàlia, va ser molt xulo. Jo tenia una habitació i cada una tenia una. I hi havia una zona que es diu Ifrari. Llavors, quan tu vas per Venècia i vius, acostumes a agafar uns camins diferents dels que ja estan traçats pels turistes. Llavors, tu no els veus, els venecians, perquè no van pels mateixos carrers.
1: S'allunyen dels turistes.
2: Això per començar, van més ràpids i van més bé. A part de que te'n trobis algun perdut, perquè és facilíssim perdre, sí. Però ells sí que et coneixen a tu, si tu hi vius. Perquè ells et veuen i, clar, quan et veuen repetidament, doncs pregunten, no?, qui és aquesta noia, qui, no? I vos saben qui ets. I va ser molt curiós, no?, viure allà, perquè... Una vegada vaig entrar en un lloc i vaig dir, ara faré de veneciana, perquè em van dir que per demanar un gotet de vi blanc es deia una ombreta, perquè a la plaça de Sant Marc, que hi ha el campanile, doncs antigament hi havia uns venedors de vi, de gotets de vi, que anaven girant a l'ombra del campanile, no?, perquè tenir-lo fresquet, i va quedar l'ombreta. Mm-hmm. I vaig demanar una ombreta. I em va dir, ah, sí, té espanyoleta. I vaig pensar, com saben, no? I vaig dir, no, no, soc catalana, no sé què. Però a veure com saben, no? D'on vinc o... Perquè tampoc... Clar. Només he dit una paraula per l'accent, no pot ser. I llavors em va dir, sí, tu vius aquí, treballes allà. I, però com pot ser? I, no, és que tots et coneixem a València perquè portes aquí mesos. Mm-hmm. I que nosaltres, si hi ha turistes, no sabem qui són, però si hi ha persones que porten més, que acostumen sempre a fer els mateixos camins, doncs al final...
1: Ja et tenien clitxada, eh?
2: Total! I va ser molt divertit. Sí.
1: Molt bé. Doncs tornem a La mort a Venècia, de Thomas sí. Mann. Per què llegir-lo avui?
2: Bé, el podem llegir perquè, com he dit, hi ha reflexions molt interessants sobre la bellesa, perquè és una història que ens captiva també en veure aquesta persona, aquesta obsessió que el sorprèn a ell mateix, perquè és una persona molt metòdica i de sobte té un enamorament totalment inesperat, no? Ja quan ja és gran, etc. I idealitzat, no? I després perquè també així ens podem veure la pel·lícula de Visconti, no?, amb Dirk Bogarde, que és un actor fabulós, i escoltar la música de Mahler, que imbueix tota la pel·lícula i que també dona molt aquesta atmosfera de Venècia, perquè en aquest cas hi ha d'altres en què doncs, les pel·lícules acompanyen, no?, o són versions, però en aquest cas la pel·lícula està molt ben feta i acompanya molt bé l'obra, no? Jo crec que és molt interessant veure també la pel·lícula, a més de llegir l'obra. L'obra és el més important, però la pel·lícula també estèticament i com a obra d'art és una gran pel·lícula de Visconti.
1: Ens quedaríem amb algun fragment o algun missatge d'aquesta obra, de La mort a Venècia, de Thomas Mann?
2: Bé, podem llegir una mica la descripció de Venècia en aquell moment, no? per posar-nos a l'atmosfera aquesta decaient, no? Tot estava en silenci, l'herba creixia en les juntures de les llambordes, arreu hi havia escombraries escampades, entre les cases altes que s'encerclaven, rònegues i calcàries desiguals, n'apareixia una amb un aspecte de palau, amb finestres d'arc d'ametlla i petits balcons amb lleons esculpits, darrere els quals tot era buidor. Al pis baix d'un altre hi havia una farmàcia, ratxes de vent calent portaven de tant en tant sentor de desinfectants.
1: Moltíssimes gràcies, Rosana Rion.
2: Gràcies a vosaltres.

0: ben a prop.
1: Són els Tiets, els Tiets, una d'aquestes bandes catalanes que triomfen amb cançons com aquesta que ens ha acompanyat al llarg de tot aquest estiu del 2026, estiu que, per cert, avui acomiadem, eh? I donarem pas a la tardor. Els Tiets, amb això, era això. Vinga, seguim endavant amb més coses aquí a la sintonia del 107.9 de la FM.
2: De 9 a 1, Calafell Matí.
1: I abans de la pausa, temps per escoltar els italians Maneskin amb aquesta versió que van fer del Begin.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista, amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Doncs vinga, un minutet per arribar a les 11 del matí. Moment d'actualitzar-se amb el temps, la crònica en directe. Ja el tenim esperant en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs un dia més, un dia radiant, amb bones temperatures de finals d'estiu, en el que és l'últim dia d'aquest estiu 2026, Josep.
1: Exacte, darrer dia d'estiu, entra oficialment la tardor astronòmica aquesta nit i pocs canvis notarem. O sigui que acabem l'estiu i comencem la tardor de la mateixa manera. Avui tens molt estable, esplèndid, podríem dir. Sí que amb pinzellades de núvols prims que teníem al matí i que cada cop tenim menys. S'estan fent més densos, estan... la tendència és que vagin a menys i fins i tot que tinguem el cel clar entre mig matí i mitja tarda. Després, a partir de mitja tarda, pot aparèixer algun núvol baix poc destacable. I amb unes temperatures que aquesta nit han pujat i han tornat a fer que tinguéssim una nit tropical com feia més d'una setmana que no teníem. Hem tingut una mínima lleugerament per sobre dels 20 graus. Mentre que ahir la màxima va ser altíssima, la màxima fregant els 30 graus, avui tornarà a ser alta, però no creiem que arribi a tant, sinó que voltarà en conjunt els 29 graus com a molt, amb una humitat que serà moderada i amb una humitat de xafogó al centre del dia. Vens en conjunt febles, variables, en domini del xafó, del dia molt complicat a la tarda, sent que la mar ja hagi matat. Per demà esperem que el temps també sigui molt estable, amb sol, cel clar, pràcticament tot el dia, i amb unes temperatures que aquesta nit poden recular una mica i estar al voltant dels 19 o 20 de mínima, creiem que quedaran per sota del límit de nit tropical, mentre que demà la màxima voltarà els 28, encara alta per l'època, amb una humitat una miqueta més alta que avui i amb una mica més de xafogó. Vents en conjunt febles, en terrals a l'inici i final del dia, i demà marinades de xaloc febles, però no passaran dels 20 quilòmetres per hora, i això farà que la mar estigui arriscada, o com molt, amb una miqueta de marejol a primera hora de la tarda. I de cara a la resta de setmana, pocs canvis, domini del sol, potser algun núvol prim,

0: pas ara fa uns dies enrere i ja m'estàs canviant una miqueta aquestes previsions...
1: No, una miqueta no, del tot.
0: Del tot, sí, bueno, és una manera de dir. Aquesta previsió que ens feies.
1: Que, tal com vam parlar la setmana passada, es veia l'estabilitat que arribava junt al cap de setmana fins dissabte. Diumenge començava a haver canvis i semblava que es concretaven més dilluns. Ara també, però ja no ho veiem tan segur. Per tant, sembla que a partir d'un tindran canvis, però es veuen indicis que no sabem si acabaran de concretar-se. Per tant, ja sabem que són previsions i que a vegades les previsions de 24 a 48 hores són complicades, no diguem ja a una setmana vista.
0: Doncs res, que estiguin pendents d'aquesta crònica del temps, la que fem al començar el programa, però també aquesta en directe a les 11 del matí amb Josep Miró, l'home del temps de Calafell Ràdio. Gràcies, Josep, i fins demà a aquesta hora. Que vagi bé.
1: A vosaltres, fins demà. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.

0: segon dimarts d'aquesta temporada recent iniciada de Calafell Ràdio, calafell.tv. Els dimarts d'aquesta temporada ens submergirem sota el blau i ho farem cada setmana amb la Berta Mercet. Berta, molt bon dia.
1: Bon dia, Ferran.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: Què tal et vas sentir la setmana passada en l'estrena d'aquest espai?
1: Doncs molt a gust, la veritat. Sí, sí.
0: Imagino que després te tornes a escoltar.
1: Sí, sí,
0: i
1: sí.
0: Veus com ha anat, no? Bones sensacions. Bueno, ens va encantar, doncs, els continguts que anirem escoltant al llarg de la temporada sota el blau. Per aquells que no ens varen escoltar, com definiries aquest espai? Què explicarem cada dimarts?
1: Parlarem sobre diferents animals que hi ha a les nostres costes o fora d'aquí també, i curiositats d'ells, ja que són animals que al viure sota el mar, sota l'aigua, i sobretot en profunditats molt altes, a vegades tenen característiques que no ens les esperem.
0: Parlarem de la biodiversitat que es troba sota el blau. Avui ens capbussarem novament en aquest Mediterrani per parlar de què, Berta?
1: Doncs avui parlarem d'uns animals que venen a visitar les nostres costes ara al mes de setembre i marxen al mes de febrer. Són uns grans camufladors, mestres del camuflatge, que brillen amb llum pròpia. Són uns grans voraços que poden viure del 0 als 4.000 metres de profunditat.
0: Déu-n'hi-do.
1: Que són els protagonistes d'un dels materials més preuats per l'alta perfumeria. I també els éssers mitològics, un dels éssers mitològics més coneguts que hi ha. Avui parlarem dels mol·luscs cefalòpodes de l'ordre dels tèutids, que és el mateix que els calamars.
0: Els calamars,
1: Sí.
0: Mira, quan començaves parlant d'aquests que ens visiten aquests dies, jo dic, de les meduses ja vàrem parlar la setmana passada.
1: Exacte.
0: Però clar, has anat començant a donar més dades d'aquests animals, els calamars... Perdoneu-me l'expressió, que bons estan els calamars.
1: Ah, sí.
0: Amb les seves versions gastronòmiques, dona igual, amb la fideuà o...
1: Aquí tenim molta cultura de calamar.
0: De calamar,
1: Sí,
0: vull dir...
1: Sí, sí.
0: Però clar...
1: No vinc a parlar de gastronomia.
0: Exacte, donarem una altra visió del calamar.
1: Exacte, sí, sí. El calamar, doncs mira, sobre els temes mitològics, tenim el kraken. Que el kraken seria el... es diria que és de... o un pop o un calamar, no està ben clar, o una barreja dels dos. És un ésser mitològic dels vikings, de la part nòrdica, que a vegades pensem que és dels romans o els grecs, i no, realment això és cosa de Hollywood, però ve dels vikings, ja que el que hi ha en els escrits i la mitologia nòrdica és que veien uns animals que eren grans com una illa flotant, se'ls trobaven flotant, i que tenien tentacles molt llargs, i que el veritable perill d'aquests animals era que quan es submergien provocaven remolins que feia que s'enfonsessin els vaixells.
0: Clar, sobre els calamars hi ha hagut pel·lícules, s'ha parlat molt en els llibres, però a més com animals gegants, de fet... Sí que existeix el calamar gegant.
1: Exacte, existeix el calamar gegant. A les pel·lícules s'han parlat, doncs això, a Fúria de Titanes, no sé
0: sí.
1: si l'heu vist, a Fúria de Titanes, sobre Kraken,
0: sí.
1: a Pirates del Caribe, que no té res a veure amb els nòrdics, però també
0: és
1: un Kraken.
0: Aquesta no la recordo, sí.
1: Fa el remolí.

0: Sí, hi ha un que s'haurà de fer el remolí i ja estan els dos vaixells per allà al mig lluitant.
1: I tot això conseqüència de l'acció d'un calamar?
0: D'un kraken, que és... podria ser un calamar, sí, sí, perquè té dos tentacles gegants, que són els que té el calamar, i a més tenim el calamar gegant, com bé dius. Altres llibres que parlen del kraken serien el 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, i també a Moby Dick, també són un calamar gegant.
1: I també n'hi ha el calamar colossal, que se li diu, o és el mateix que el gegant dit d'una altra manera? Explica'ns una miqueta la diferència, si n'hi ha.
0: Mira, el calamar gegant és viu als quasi bé tots els oceans, i el calamar colossal viu als pols, viu al costat de l'Antàrtida i a l'Àrtic. Per tant, no es troben entre ells. El calamar gegant té els tentacles molt llargs i podria arribar a mesurar fins a 18 metres. I el calamar colossal faria uns 14 metres. Tot això tenint en compte que són animals abissals. Són animals que viuen a 2.000 metres de profunditat o 4.000 metres de profunditat. Què passa? Que quan els trobem en superfície, doncs modifiquen, com que són gelatinosos, poden modificar el tamany, poden modificar la forma, i aleshores no sabem ben bé com són, ja que, per exemple, el primer calamar... O sigui, el calamar gegant és l'únic animal en el que s'ha vist que se sabia de la seva existència, però no s'havia vist mai. Durant molts segles s'havien trobat amb potes de calamar varades a les platges, els becs gegants, els becs, la boca que tenen un bec com d'un lloro, i trobaven els becs i sabien que hi havia un animal que tenia un bec gegant, però no l'havien vist mai. També se'l trobaven amb els catxalots, que són els seus depredadors principals. Veien les marques als caps dels catxalots, de tots els ganxos i les cercles dels ganxos com donaven voltes, i les ferides que tenien, però no els havien vist mai fins al 1873, que és el primer registre que hi ha, que es va trobar un calamar gegant a les costes del Canadà.
1: Ens hem d'imaginar, Berta, que aquests calamars són com els que comprem per consumir, però en versions, això, 14-18 metres?
0: Sí, sí, són... El tamany és molt semblant, sí que tenen petites variacions, sí, com l'ull, per exemple, el calamar gegant té l'ull més gran del planeta, del regne animal. És un ull tan gran com el d'una pilota de futbol. Però la resta són pràcticament igual que els que mengem nosaltres, però amb tamany gegant.
1: Sabent de la seva existència, en fem els humans algun ús, algun consum d'aquests calamars gegants?
0: Mira, clar, el que dèiem, fins ara no els trobàvem, perquè és molt difícil trobar els calamars, aquests calamars.
1: Sí, perquè viuen en molta profunditat, no?
0: Sí.
1: Per la qual cosa no tenim accés a aquestes profunditats.
0: Exacte, el calamar gegant viu fins a 1.500 metres de profunditat, i el colossal, del que parlàvem abans, a 4.000 metres de profunditat. I la primera vegada que hi ha una filmació del calamar gegant va ser el 2012, o sigui, fa 4 dies, que van fer una expedició al Japó, finançada per molts grups científics, que van baixar fins a 600 metres de profunditat, van fer més de 400 hores d'immersió, i el que van fer va ser agafar una espècie de... Van fer inventar-se un gel que simulés una medusa i que tingués llums a dintre per atreure el calamar gegant.
1: Atenció.
0: Ja que molts animals, en aquestes superfícies, que és foscor total i absoluta, emeten llums per defensar-se o per despistar els depredadors. Llavors van posar llums LED a dintre d'això i una pota de calamar per atreure per l'olor. I va ser el primer cop que van filmar el 2012, una criatura d'aquestes.
1: Només se l'ha filmat.
0: Només se'l van filmar. Mm. I el 2025, o sigui, l'any passat,
1: sí,
0: va ser la primera vegada que van gravar un calamar colossal. I el que vam gravar va ser una cria de calamar colossal, que media un pam, era un pam de gran, però per la seva fisionomia van dir que era un calamar colossal. Que el calamar colossal es diu colossal, tot i ser més petit, perquè pesa el triple que el calamar gegant. O sigui, calamar gegant té uns tentacles gegants i que són molt llargs, el colossal els té més petitets, però el calamar gegant pesa uns 275 quilos i el colossal 750 quilos.
1: Com és que es té tanta informació si és que no s'han pogut veure tant com haguessin volgut?
0: Es troben, no n'hi ha molta, no n'hi ha molta, però es troben, la majoria de vegades es troben enganxats a les xarxes de pesca. El que se sap d'ells és que es troben enganxats a les xarxes de pesca, de les restes que es troben, potser no són sencers, però a partir d'un tentacle poden extrapolar la informació de la resta del cos.
1: Sabem què mengen, de què viuen, si són una amenaça per alguna espècie o ells són l'aliment d'una altra? Sabem més informació d'això?
0: Els calamars gegants són, el que mengen principalment, són animals abissals, o sigui, peixos abissals, crustacis, perquè al fons del mar també hi ha molts crustacis, hi ha gambes gegants i també hi ha...
1: També hi ha gegants?
0: Sí, sí, hi ha coses molt...
1: Déu-n'hi-do, quina fideuança sortiria, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Disculpeu la broma.
0: Sí, pel menjar, és que clar, sortia pel menjar, és normal.
1: Exacte.
0: Sí, sí, sí, hi ha moltes coses molt sorprenents. Ara les estem descobrint, perquè des de fa, això, uns 10 anys baixen submarins a aquestes profunditats i estan descobrint coses al·lucinants.
1: Increïbles.
0: Sí, sí. I el seu principal depredador són els catxalots. Els catxalots, clar, són cetacis que respiren, que tenen pulmons. Llavors agafen aire a la superfície i baixen fins a aquestes profunditats de 2.000 metres.
1: I poden estar molta estona...
0: Molta estona, fins a 90 minuts, per caçar un calamar gegant en la plena foscor.
1: Clar, l'aigua... Ai, la llum... fins a aquestes profunditats, doncs arriba mínimament, si és que arriba.
0: Pràcticament no es veu res.
1: Ho desconec jo, que no sóc gaire entès, tu, que ets més coneixedora d'això. Pràcticament, foscor total,
0: És foscor total. La manera de comunicar-se dels animals a aquestes profunditats és amb llum, fan bioluminescència.
1: Val.
0: I el catxalot detecta amb el seu... la ecolocalització.
1: Sí,
0: el soroll aquest que se sent dels catxalots. Això és l'ecolocalització.
1: Sí.
0: Amb això troben els calamars. Poden trobar-los fins a 500 metres de distància. I, de fet, amb l'ecolocalització és amb el que els atordeixen. Els deixen, llencen unes ones així molt potents i el que fan és atordir el calamar. I el calamar, per contra, per defensar-se del catxalot, el que té són els ulls aquests tan grans que hem dit, que amb aquests ulls pot detectar diguéssim, a la profunditat, si el catxalot quan baixa cap al fons, xoca contra petits animals que hi ha durant a la columna d'aigua i aquests animals fan llum per defensar-se. Llavors el calamar veu aquesta llum que el catxalot està emetent xocant contra els animals i això li permet fugir corrent. Que ja pot fugir bé perquè el catxalot segurament se'l menjarà. O sigui, té l'as de perdre.
1: Per molt que corri,
0: Per molt que corri, ja pot córrer ràpid, que si no se'l menja.
1: El catxalot al final l'atraparà.
0: El catxalot no mastega. El catxalot el que farà és el xucla, l'engulleix per pressió. Comença a tirar cap amunt ràpid i així l'ajuda que s'engulleixi. Perquè, malgrat que li veiem dents, només té dents a la part inferior de la mandíbula. I el seu estómac digereix tot el calamar, excepte els becs. Els becs del calamar, el catxalot no els pot digerir.
1: Què, llavors això pot resultar un problema o què?
0: Sí,
1: per la seva digestió?
0: Sí, de fet, ella el que fa és segregar una mucosa al voltant d'aquests becs que va magatzemant el seu intestí. Aquesta mucosa, tots els becs els va acumulant i hi ha un moment en què els excreta. I aquesta bola ple de greix i de becs es queda flotant a l'oceà i amb el pas del temps, de la sal, del vent i del sol, es va formant una roca que quan arriba a la platja, a aquesta roca se li diu ambre gris. I l'ambre gris és molt preuat per la perfumeria.
1: Amiga.
0: Per les seves qualitats de que queda, impregna molt bé a la pell les olors i les fixa.
1: Molt bé. Déu-n'hi-do el que estem aprenent. S'ha parlat i sabem de l'existència de la tinta del calamar.
0: Sí.
1: Clar, també deu ser en quantitats industrials, no?, aquests tamanys d'aquests calamars gegants, no?
0: Home, si es poguessin utilitzar, sí, sí, ho faríem ciutats senceres amb aquesta tinta.
1: Clar.
0: Sí, abans s'utilitzava la tinta del calamar per escriure i el que passa és que el seu material orgànic al final acabava desapareixent. Però sí que l'origen del nom del calamar es diu que ve precisament d'això, de la seva tinta, perquè el que s'utilitzava per escriure era una canya que era foradada per dins i amb aquesta canya que es deia calami, doncs de calami diuen que ha vingut el nom de calamar.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Clar, hem parlat d'aquestes variants dels calamars que es troben lluny d'aquí, amb aquests tamanys tan grans, però els que tenim aquí en el Mediterrani a prop de nosaltres, què?
0: Home,
1: més
0: aquests,
1: petitons.
0: Sí, són més petits. Aquests ens els podem menjar bé.
1: Sí.
0: Si no, se'ns mengen ells a nosaltres.
1: A veure, sap greu, eh? Estem parlant de la biodiversitat del que trobem, d'aquests animals,
0: sí.
1: Però l'home, ja sabem, ens hem d'alimentar, sí, i un dels recursos és el que trobem a sota el blau, també, no?
0: Ah, exacte.
1: I els calamars... Clar, feia la broma jo al començar amb la fideuà, que, o de la mil maneres, però al final, com ens agrada també menjar del calamar.
0: Sí, sí, del calamar mengem tot i en traiem molts recursos.
1: Clar,
0: hem parlat
1: això...
0: de l'ambre gris, que és un recurs també per la perfumeria, hem
1: exacte,
0: parlat de la tinta, que també
1: sí,
0: és un altre recurs.
1: Sí.
0: Així que...
1: Es pot aprofitar alguna cosa més que sapiguem? No. Per menjar.
0: Jo ara, per menjar tots els plats que vulguis.
1: Clar, exacte.
0: Sí, sí,
1: els que dèiem, els d'aquí, què? Són semblants, però més petitons.
0: Sí, aquests són més petitons. Clar, pensa que de calamars ja... Que se sàpiga, de moment, perquè es van descobrint espècies cada dia,
1: clar,
0: unes 800 espècies diferents.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, igual que hem parlat del calamar més gran, podem, sí, parlar del calamar més petit.
1: El més petit?
0: Sí.
1: A veure, on està aquest? El trobem aquí, a casa nostra?
0: No, el calamar pigmeu és per l'Àsia,
1: sí,
0: i té un tamany d'un centímetre i mig o dos centímetres.
1: Ostres, quins contrastos, no?
0: Sí.
1: D'un que fa 18 metres a un que fa, què has dit, dos centímetres?
0: Dos centímetres com a molt.
1: I què fem d'aquí? Que aprofitem? Poca cosa.
0: D'aquest res, i pobret.
1: Ni per truites.
0: Ni per truites. No sé què. Bueno, podríem fer les tortites aquestes, que, com la tortita de camarón.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Mira, per això ho deia, eh?
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: aquests bitxets tan petitons, un cop, sí, després els cous, això es queda entre l'aigua que treu i tot, es queden res.
0: Res, pobrets. Aquests, mira, tenen una ventosa amb la que es queden enganxats a les fulles de les algues o de les plantes, i en allà es queden enganxats esperant que passi algun mini crustaci que se'l pugui menjar.
1: Com es defensen els calamars, per exemple... Si topem amb un d'ells, jo que sé, eh?
0: Sí.
1: Si estem nadant i estan a prop de la costa que deuen haver-hi, també, no? Ens deies, potser?
0: Sí, sí, sí, està.
1: Què passa? Com reaccionen? Ens pot suposar alguna mena de perill? Així com parlàvem de les meduses,
0: sí,
1: el calamar, per nosaltres, què? Què ens faria?
0: No, re.
1: Re.
0: No ens fa absolutament re. Pobrets, la majoria dels animals,
1: sí,
0: fugen de nosaltres.
1: Sí.
0: O sigui, nosaltres som depredadors tope, que vol dir que som els depredadors que estem a dalt de la cadena alimentària. Dintre del mar no és així, perquè potser tindríem altres animals,
1: sí,
0: que serien tope, però tot i així, no estem dintre del seu ecosistema i la majoria dels animals fugen de nosaltres. O fugen o passen de nosaltres.
1: Exacte.
0: Que no ens importem o no som importants per ells. I el calamar, en aquest cas, sí que té estratègies de defensa, té diverses estratègies de defensa. Pensem que el calamar és un cefalòpode, això vol dir que té les potes, les té al cap. Tots veiem el calamar de,
1: sí,
0: de... Les potes del cap tenen 8 potes i 2 tentacles. Són diferents. Les potes és el que és curtet i els tentacles és amb el que ells utilitzen per caçar. Els
1: uh-huh,
0: disparen com si fos una fletxa i així es mengen el...
1: Per caçar, eh?
0: Per caçar, exacte. Tenen una capacitat que és de canviar de color, que amb això també es poden camuflar, canviant de color.
1: Utilitzen aquesta, bueno, aquesta manera de camuflar-se.
0: Exacte, exacte, es camuflen així. També poden reflectir la llum, que és una estratègia també bastant bona per amagar-se, ja que si tu estàs a la superfície i veus una ombra baix, si reflecteix la llum, queda camuflat, perquè ja no veus l'ombra, ja veus el mateix color. I també tenen la capacitat alguns d'emetre llum. El que parlàvem, els de les profunditats, una manera de comunicar-se és emetent llum. I així poden trobar parella, poden despistar depredadors, poden fer diferents coses.
1: Doncs avui, des de sota el blau, alguna cosa que vulguis afegir? Anem exaurint el nostre temps.
0: Doncs res, que tenen tres cors i...
1: Tres cors?
0: Tres cors. I que fa quatre dies s'han trobat... fa una setmana s'ha trobat un nou calamar. Fa només una setmana.
1: I quina diferència tindrien amb la resta, aquesta nova espècie?
0: Aquesta nova espècie és magnapina i és molt, fa un metre i mig de llarg, però que els seus tentacles són els que fan més d'un metre de llarg i semblen d'una medusa. Són molt prims i allargats.
1: Quina por, eh? Ja, metre i mig... Ja em fa respecte, eh? Prefereixo aquests que són de...
0: Ja.
1: Sí. No sé, 20-25 centímetres, aquests que podem trobar al mercat. Eh?
0: Aquests que trobem al mercat i a la costa, els altres,
1: exacte,
0: també és lluny.
1: Doncs amb la Berta ens submergim sota el blau cada dimarts aquí a Calafell Ràdio. Avui hem parlat del calamar. El dimarts vinent tenim festa.
0: Molt
1: és
0: bé.
1: La festa major de Segur de Calafell, sí, és Sant Miquel, per la qual cosa no tindrem programa. T'emplacem d'aquí a dues setmanes i seguirem parlant de la biodiversitat que trobem a sota el blau. Gràcies, Berta.
0: Perfecte, gràcies per acompanyar-me.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.
2: Aquí i ara, Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell. Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Un minut i arribem al punt de 2:15 del matí. Som a dimarts, avui 22 de setembre de 2026. Anem a conèixer les notícies del dia en titulars amb l'avanç informatiu i amb la Mireia Romaguera endavant. Molt bon dia.
4: Molt bon dia. Ja ha començat el procés d'assignació dels habitatges de lloguer assequible de Calafell. Llogaràlia ja disposa del llistat facilitat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i s'ha començat a contactar amb les 255 persones. L'Avinguda de Catalunya asseguda que Calafell pren força com a emplaçament per a la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra de Calafell i Cunit. Calafell concentra més de la meitat dels restaurants participants a la quarta edició de les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs i Tastets del Baix Penedès, que celebren fins al 18 d'octubre. Amics del Patrimoni de Calafell ha celebrat a Cal Bolavà el 20è aniversari de l'entitat. Una trajectòria que ha estat marcada per la defensa, la divulgació, la protecció i la conservació del patrimoni natural, històric, arqueològic, artístic i cultural de Calafell. En comarca, el Vendrell dedicarà una jornada a la salut mental amb caminada, testimonis i botifarrada. La primera edició tindrà lloc el 9 d'octubre. El Centre de Formació d'Adults de Cunit, Dolors Paul, arrenca el nou curs escolar amb 200 alumnes i últimes places disponibles. Un estudi fixa quants passos diaris hem de fer i a quin ritme per prevenir una mort prematura. Un estudi relaciona un nombre més alt de passos o un ritme més ràpid de la marxa amb una reducció de la mortalitat. Un total de 772 pacients reben un trasplantament de mèdula òssia a Catalunya en els darrers 5 anys. Fins al passat mes d'agost s'han fet 82 donacions. I un gegant xinès prepara una inversió de 117 milions d'euros al Port de Tarragona, amb 150 nous treballadors. El projecte està plenament operatiu, ho farà el 2028, amb un augment constant dels ingressos al llarg dels 50 anys de la seva concessió.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Les 11 i 31 minuts al matí. Vinga, moment de donar pas, d'engegar una nova edició d'Astrodeva, l'espai que l'Eva Gutiérrez ens porta cada dimarts també aquesta temporada. S'està recol·locant
1: les ulleres.
0: Les ulleres,
1: és que no hi veig,
0: els auriculars.
1: No hi veig.
0: A més, amb aquestes ulleres tan... tan xulis.
1: Semblo intel·ligent.
0: I ho ets, d'intel·ligent.
1: Sí, una mica sí. No...
0: Per aquells que no ens varen escoltar la setmana passada, que els hi traurem targeta vermella, hem tingut canvis de l'Astrodeva aquesta temporada.
1: Sí.
0: Fes-nos quatre pinzellades d'aquests canvis, Eva.
1: Doncs aquí a l'Astrodeva farem una mica la clau esotèrica, que es tracta d'una petita secció on parlem de temes més esotèrics, evidentment, místics, màgics, també una mica doncs, connexió amb temes que tenen a veure amb la màgia, no? En general. Per què? Per donar una mica d'informació de com podem utilitzar aquesta màgia sempre amb els peus a la terra, és a dir, que jo intento no caure en això de tota la meva vida està condicionat per una qüestió espiritual o esotèrica. No, posem els peus a la terra, però bueno, podem agafar cosetes que en el nostre dia a dia doncs, són interessants. La setmana passada vam estar parlant de les neteges energètiques, que per qui no hagi sentit el programa, el que sigui... Doncs,
0: el poden recuperar... Calafell.tv, Ràdio a la Carta, Calafell Matí del passat dimarts, que va ser dia 15 de setembre.
1: Efectivament.
0: I si cliquen a Astrodeva ja podran escoltar el podcast dels continguts de la setmana passada. Fins ara havíem parlat més d'astrologia i de numerologia, també seguirem parlant d'això, però... no tan freqüentment com fèiem les passades edicions.
1: Sí, i a part tenim aquesta segona part amb les cartes. Cartes de tarot, cartes d'oracle, que ens donen un consell per la setmana.
0: No farem prediccions.
1: No són prediccions com a tals, sinó...
0: És un consell que ens donen les cartes.
1: Sí, són cartes d'autoconeixement que ens diuen, doncs, durant aquesta setmana l'energia principal per treballar és aquesta. És a dir, quan jo dic per treballar, significa que és l'energia on hi has de posar tot el teu, una mica, la teva atenció, no? Que és allò que potser hem d'anar en compte amb aquesta setmana, coses potser de vegades bones i de vegades, doncs, una mica molestes, no?
0: No
1: bueno, ja ho veurem.
0: Doncs això és Astrodeva amb l'Eva Gutiérrez. Vinga, som-hi, comencem.

0: I per on comencem, Eva?
1: Número 13. Número 13.
0: A veure, el número 13, moltes persones és com el número negatiu.
1: Per moltes persones sí, per d'altres
0: no. De supersticions, sí. De negativitat.
1: Sí.
0: El 13.
1: Bueno, mira, jo us parlaré una mica d'això avui.
0: Jo que l'audiència ho sap, perquè ho hem comentat moltes vegades, soc creuerista, m'agrada molt viatjar a través dels creuers. Jo no he pujat mai a un creuer amb un vaixell d'aquests que tingui la planta número 13, directament del 12 passa al 14.
1: Al 14.
0: I jo això deu passar en alguns edificis, potser.
1: Sí, als hotels també.
0: Als hotels també,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, jo com sóc pobra no he anat de creuer com tu, però sí que és veritat.
0: No
1: sí.
0: Sóc ric tampoc. Per això treballem.
1: Ja comencem, eh? Ja comencem, sí, ja comencem a donar-li... Ja, és que si no, no té gràcia,
0: sí,
1: no té gràcia.
0: Sí, li donem vidilla, eh?
1: Sí, m'he de ficar amb tu, d'alguna manera.
0: Els tasques que ens envia l'Eva i li retorno
1: pasta,
0: cada...
1: Pasta, pasta, ole, ole!
0: Sí, sí, jo has muntat en el dòlar. Vinga, som-hi.
1: Bueno, el fet és que sí, tens raó, és veritat que hi ha molts hotels i en aquest cas no sabia que hi havia creuers,
0: sí?
1: Tampoc, no
0: sí?
1: Ho sabia.
0: Almenys no els que he pujat, doncs no tenen planta 13,
1: clar,
0: passen directament del 12
1: aquesta,
0: al 14.
1: Eviten aquesta planta, sí.
0: Per... Doncs el 13, el número que per molts és sinònim de negativitat,
1: sí.
0: De mala sort, de
1: a
0: mala
1: estrogança. A nivell cultural, sí, però hi ha una mica més, hem d'aprofundir una mica, i això és el que farem avui.
0: Doncs vinga, anem a parlar del 13, per on comencem?
1: Pues, doncs una de les coses que m'ha cridat molt l'atenció és que existeix un... O sigui, hi ha com un nom que defineix aquesta por al número 13. No sé si tu ho sabies. Jo no ho sabia.
0: No, jo tampoc. No em sona.
1: Al·lucinaràs amb la paraula. I em sap greu perquè segurament hi ha persones que ho pateixen o persones que són molt supersticioses i pateixen aquesta por, no? Que dius, no, és una por que no la puc explicar, que no sé per què, que és irracional, però té un nom i es diu triskaidekafòbia. A veure si ets capaç de dir-lo. No, no et diré tres vegades seguides, no, una vegada.
0: Triskaidekafòbia.
1: Triskaidekafòbia, triskaidekafòbia, triskaidekafòbia.
0: Vale, sí.
1: Vale, com Candyman,
0: ja ho has dit tu.
1: No?
0: Ara... Vinga, va.
1: Bueno,
0: va.
1: El tema que, és...
0: Que mal me quieres, va.
1: No,
0: tira.
1: El tema és que això, bueno, doncs, comencem per aquí, perquè, de fet, això és un mal que existeix, no? Una por que existeix, i aquí podem trobar alguns orígens. El primer origen que jo he buscat és un origen religiós, perquè aquí la religió sempre, no, a l'humanitat, ha tingut un paper molt important i ho trobem al cristianisme, no? Trobem que una de les explicacions més conegudes és l'últim sopar. Jesús sopa amb els seus 12 apòstols, per tant, a la taula hi ha 13 persones. És a dir, són 12 apòstols més Jesús, que està allà. Jesús està allà. Després d'aquell sopar, doncs, arribarà a la traïció de Judas i, posteriorment, la crucifixió del pobre Jesús. Pobre home. Amb el temps, especialment a Europa, doncs, es va anar estenent la superstició que asseure 13 persones en una mateixa taula podia portar algun tipus de desgràcia. De fet, els llibres antics sobre supersticions, inclús, ja recullen aquesta creença, i fins i tot també hi havia qui pensava que si 13 persones menjaven juntes, doncs una d'elles podia... Saps?
0: Sí, podia morir.
1: Sí.
0: M'encanta. A la ràdio això no es veu. Per
1: no
0: cert,
1: es veu, però bueno, a mi m'estan gravant aquí amb una càmera superguai que sortirà després a YouTube,
0: sí,
1: o allà
0: sí,
1: a Calafell TV, i bueno, jo faig una mica... Això, doncs, avui ens pot semblar una mica exagerat, però imagineu-vos, doncs, com funcionaven aquestes creences, doncs, fa segles, quan les històries potser, doncs, es transmetien oralment, doncs, a pares a fills, i moltes coses que potser no s'entenien o no s'explicaven, o que s'explicaven, perdó, a través de presagis. I és curiós perquè una superstició que comença relacionada amb 13 persones assegudes a la taula, doncs, acaba convertint-se, doncs, en una por general al número 13. I no només aquí, sinó que també continuem amb aquest origen religiós, que és molt interessant, amb l'Apocalipsi. Tu no t'has llegit la Bíblia, no?
0: Fa molts anys.
1: Ah, bueno, bé.
0: Almenys fragments.
1: Bueno, ja és algo. És interessant llegir-la de... Bueno, almenys una vegada a la vida.
0: Que ho necessiti, per què no? I tant que sí.
1: Sí, per supost. Jo me l'estic llegint, eh? M'està costant mogollon, però me l'estic llegint. Bueno, doncs, el capítol 13... es dona l'apocalipsi, que és, doncs, és precisament el capítol on apareixen, doncs, les bèsties, i on al final, doncs, trobem el famós, o està lligat al número 666. Bueno, això no vol dir, doncs, que la Bíblia digui que el 13 sigui un número maleït o de mala sort, és important deixar-lo clar, però és fàcil entendre, perdó, que al llarg del temps, el fet que el capítol 13 sigui un dels textos més misteriosos i inquietants de la Bíblia, doncs, que contingui aquest tipus d'imatges hagi contribuït també a augmentar aquesta mala fama del pobre número. Jo amb aquest número tinc una mica, no sé si a tu t'ha passat que algun dia 13 t'han passat coses dolentes, o estar en un espai 13, o t'ha passat alguna cosa.
0: Mira, et diré que en dia 13 va néixer el meu fill Aleix, per la qual cosa és el millor que m'ha passat a la vida. El 13, visca el 13.
1: Molt bé. A mi la veritat és que el 13 també m'agrada, tot i que una vegada, bueno, durant un temps vaig viure en un lloc 13, i jo sé que per numerologia el 13 ens porta un canvi transformador. Ara totes les persones que hagin nascut o estiguin vivint o treballant en un lloc amb un 13 a la porta, o que sumant els números, les xifres, dongui un 13, que això també, el que passa és que no és el mateix. A veure, no és el mateix que hi hagi un 13 a la porta que tu sumis a la xifra i et doni un 13. No és el mateix. Si és a la porta tal qual, directament,
0: clar,
1: és
0: si
1: més potent.
0: Si jo visc o treballo amb un 76, 7 i 6 són 13, però normalment, per la mateixa regla, al final acabaríem sumant el 13, 1 més 3, 4.
1: Clar, efectivament.
0: Acabes, al final, amb aquesta reducció, amb un número que no és el 13, és el 4.
1: Efectivament.
0: Per la qual cosa, aquest número no em quadra més, amb un 13 a la porta o... Bueno, a qui li preocupi, doncs, que sigui, que tingui aquesta superstició, doncs...
1: Ah, efectivament, però he de dir que des de la numerologia el número 13 realment és un número bastant... que ens parla de transformació, de canvi, i que t'obliga a fer canvis que tu no volies fer des de fa anys. Des de fa anys que tu no volies. I això és una cosa que, de veritat, com a numeròloga, us ho dic, que és veritat, que ho he comprovat moltíssimes vegades, no solament a la meva pell, sinó també a les persones que veig o que amb qui consulto. Bueno, continuem amb aquest origen. També hi ha un origen a la mitologia nòrdica, i existeix que, segons una versió popular del mite, hi havia un banquet amb 12 divinitats i Loki, que no havia estat convidat, apareix com el 13è participant. La seva arribada acaba, doncs, desencadenant els esdeveniments que porten a la mort de Balder, una de les figures més estimades de la mitologia nòrdica, i per això molts llibres també apareix, llibres de folklore dels segles XIX i XX, aquesta història apareix com una altra possible explicació de la mala sort associada al 13, no? Tot i que no podem atribuir aquest origen només a això, doncs, bueno, que sapigueu que aquí el 13 també té un paper important, i també el tenim, evidentment, a la nostra estimada carta del tarot número 13, que és la carta de la mort. Fixa't, la mort, no? És a dir...
0: Estem vinculant aquí el 13 amb una altra cosa tan negativa com és la mort.
1: Sí, efectivament. Bueno, negativa o no, potser per algunes persones és...
0: A veure, normalment la mort és...
1: A mi em fa por,
0: La mort és, per la majoria entenc, que un procés negatiu, eh?
1: Clar. Llavors, bueno, jo parlava a nivell una mica més metafòric, eh? Vull dir que no estava parlant,
0: sí,
1: evidentment,
0: sí,
1: la mort.
0: Sí. La mort és la mort, però a nivell que sigui metafòric.
1: Exacte. Llavors, el tema és que aquí hi ha dues versions. Tenim dos tarots principals, un seria el Marsella, que és el primer que va sortir, bueno, el primer, el més proper a l'origen del tarot, i després tenim el Rider-Waite, que es va fer després, a posterior. Amb una carta, en el Marsella, surt la paraula mort, i en l'altra tarot no surt en el tarot de Marsella no surt la paraula mort, surt l'arca sense nom, i en el Rider sí que surt la paraula mort, no? El Rider és una mica més fosc, que es va fer en una època en la que hi havia, bueno, mogollon de sectes, hi havia també molta enfermetat, molta fam, bueno, hi havia moltes morts, de fet, i bueno, ho van fer una mica més fosc, no? Llavors, en el tarot de Marsella, que s'utilitza amb un enfoc, una mirada una mica més evolutiva, d'autoconeixement, com l'utilitzo jo, aquesta carta ens parlaria d'una transformació i un final d'etapa, però un inici d'un nou. És a dir, quan apareix aquesta carta és que es trenca alguna cosa, acaba alguna cosa, finalitza alguna cosa que per la persona és una mica pesat, és una mica dens, molesta una mica, però no és que garantitzi el 100%, perquè el tarot mai es pot garantitzar res, però sí que ajuda i t'obre la porta que algú de nou i més divertit o més bonic o més enriquidor arribi realment a la teva vida, vale? I sí que és veritat que el Rider Waite, d'on surt la paraula amor, aquí sí que la carta és una mica més fosca, és una mica més tètrica i ens parla d'un moment una mica, doncs, o sigui, és un canvi, és un final, però és un final una mica agri, no? Que costa, que és difícil, que, bueno, temes una mica més foscos.
0: També ens vols parlar del dimarts 13 i del divendres 13. Mira, abans parlava del 13 del meu fill, a més va néixer amb un divendres 13.
1: No em diguis.
0: Sí?
1: Sí?
0: Sí.
1: Ostres, que guai. A mi em sembla superguai,
0: ja et dic,
1: és a dir, jo...
0: genial, i era un dia meravellós, feia bon temps, vull dir, era el mes de març, vull dir que...
1: Bueno, per mi és un dia molt màgic, és un dia on, per mi, és molt de bruixets i bruixots.
0: Sobretot, quantes pel·lícules fan en Viernes 13,
1: sí,
0: no?
1: Sí, clar.
0: Són pel·lícules, doncs això, de por. On es fan barbaritats, no?, assassinats, sí, i tot això, vinculen, sobretot en els Estats Units, doncs aquest divendres 13... Doncs un dia molt negatiu, com aquí també ho fem en el dimarts 13, eh?
1: Sí, aquí el que coneixem més és el dimarts 13, sí. El divendres és a altres països, i el dimarts està... dimarts és un dia de la setmana que està vinculat al planeta Mart. I Mart és un planeta que no és de destrucció, però sí que és el déu romà de la guerra. Llavors s'atribueix a una energia de destrucció, d'anar... Clar, llavors... agafen dimarts, que és, és una mica dolent, no? O pot ser una mica arriscat amb el número 13, que és la transformació, el final o el que sigui, i patapam, generem aquí una superstició que, bueno, és una de les teories que n'hi ha.
0: Saps la dita, en martes 13 ni te cases ni te embarques?
1: Sí, sí, sí.
0: Ara que parlàvem abans dels creuers, quantes vegades amb un dimarts o un 13 m'hi he embarcat i no ha passat res, no s'enfonsa cada dia, algú s'embarca en algun lloc, i casar-se no m'he casat amb un dimarts 13. Ni ganes, però...
1: Ni ganes, però això és que no et vols casar.
0: Ara ja no, ara ja no em vull casar.
1: Ara ja està. Hemos cumplido.
0: Ja hem complert, ja no cal casar-se més.
1: Bueno, llavors el 13 jo crec, Ferran, que no és bo ni dolent. Hi ha altres cultures i altres orígens, com per exemple a la Càbala, no em surt la paraula en català, els judíos...
0: El judaïsme, els jueus...
1: Els jueus, perdó, és que no em sortia la paraula en català. Els jueus doncs diuen que realment el número 13 com a tal és un número de transformació total, és un número atribuït a una energia molt més positiva del que pensa a la resta del món, però bueno, al final cada cultura té les seves creences i les seves supersticions, i en aquest sentit ells doncs senten que no, que és un número de fet de bona sort.
0: Llavors, el 13 com quedem? És bo o no és bo? És bo o dolent?
1: El 13 va després del 12 i abans del 14.
0: I ja està. I per això ens tens aquí, que sembla que t'han donat corda
1: no,
0: avui.
1: No, a veure, jo he de dir...
0: Ens tens aquí 17 minuts parlant del 13
1: mira,
0: i al
1: mira,
0: final...
1: Mira, Ferran, jo només us volia dir que el 13 és depenent de com ho miri la persona. Si la persona està fluint a la por, no? Llavors sí que pots fer que aquest dia o aquest número, no?, de cada mes, cada dia 13, et vagi malament perquè tu ho estàs demanant.
0: Ho estàs condicionant d'alguna manera.
1: He de dir, com a tarotista i com a numeròloga, que sí, que evidentment el 13 per mi, ho sento de veritat, és una energia de canvis, de coses inesperades, i cada vegada en un dia 13 et donen una notícia de mira, això s'ha acabat o això tal, però també comencen coses noves. Per això neixen un 13, per mi és algo molt positiu, o mudar-te en un 13 o signar algo amb un 13 és positiu perquè és un canvi de vida molt gran. Són canvis molt grans.
0: El que deies quan parlava del naixement del meu fill amb un 13, doncs és més sinònim de canvis que de mal
1: positius,
0: rotllito,
1: Anem a veure d'una forma més positiva. Ara, que potser en un dia 13 signaré l'hipoteca, doncs potser signo el 14, per si de cas.
0: Per si de cas.

0: Doncs vinga, estem en el tram final de l'Astrodeva. Agafa ja aquesta baralla de cartes del tarot en les seves mans. Quina baralla és aquesta del tarot?
1: Doncs, bueno, avui he portat un tarot, sí, efectivament, i en aquest cas tinc aquí un oracle, perquè com tinc poc temps que m'he liat aquí a parlar i no paro...
0: És que t'han donat corda avui, eh?
1: Sí, sí, ho sento, és que sempre em salto el temps. A mi sí. M'has de posar un cronòmetre aquí, perquè
0: perdona,
1: si no...
0: Perdona, el temps davant i molt gran, eh?
1: Ai, sí, però m'has de posar una alarma, algo que piti.
0: Sí, només faltaria
1: l'alarma del matí. Bueno, la veritat és que he portat un oracle molt especial, és molt maco, és una energia molt dolça, diguem, val? Cada oracle té la seva energia i en aquest cas he decidit aquest perquè m'ha semblat molt bonic i com avui fa molt bon dia, doncs he portat un oracle d'aquest tarannà.
0: Ara, aquest so és que la Eva està, com es diu, està barallant les cartes.
1: Sí, barallant les cartes, estic barallant les cartes preguntant per l'energia d'aquesta setmana, des del 21 de setembre, encara que avui és 22, però la setmana va començar ahir, des del 21 de setembre fins a final...
0: Que pobretes, eh? Déu-n'hi-do el so, com les tractes? Cloc, cloc, cloc, cloc.
1: Home, i per què no ho pico a la taula? Perquè si pico a la taula
0: no,
1: deixo...
0: No, sonaria tot per l'antena.
1: Molestaria molt.
0: Doncs vinga.
1: Bueno, ens ha sortit una carteta.
0: Has tallat la baralla per la meitat.
1: Sí.
0: Has agafat la primera carta del segon... Quina carta és?
1: Aquesta carta ens parla de quietud, ens parla de baixar les revolucions, ens parla d'anar com més lents, a poc a poc.
0: Un missatge molt semblant al de la setmana passada, eh?
1: Home, perquè sembla que encara estem una mica accelerats, no? I l'univers està dient, no, heu de
0: pareu,
1: baixar, una...
0: que això, si
1: heu
0: no...
1: de baixar la marxa.
0: Bueno, quietud això... en la quietud.
1: Quietud en la quietud. Llavors, això vol dir també, i té certa rellevància, perquè estem a les portes d'una lluna plena al signe d'Àries, i això el que implicarà a nivell d'astrologia doncs és com una com que s'intensifiquen les emocions, l'impulsivitat, i de vegades a la gent se li pot anar una mica la pinça amb les decisions, val? Llavors aquesta carta ens ve perfecta perquè és una carta que justament ens parla d'anar una mica més poc a poc, tindre paciència, i algo que jo estic fent des de fa bé unes setmanes és baixar l'intensitat amb les xarxes socials. Estic deixant de mirar tants reels, TikToks
0: Val,
1: i tot això.
0: De consumir-les, no.
1: Escolta,
0: de...
1: Que bé.
0: No de generar-les, eh? No, perquè tu també estàs present a les xarxes socials.
1: Jo soc creadora de contingut i no em penedeixo, estic molt contenta
0: però...
1: i tal. Però, com a consumidora d'aquest tipus, no?, de producte, bueno, no sé com dir-ho, no?
0: Sí, de continguts,
1: aquest
0: tipus de continguts, sí.
1: Sento que veure el mòbil tota l'estona em deixa una mica cau, no? I he baixat aquesta intensitat i, escolta, es viu millor, eh? Llavors, aquesta carta fa referència una mica a això, a baixar una mica l'intensitat i centrar-se en lo important. Llegir una mica, un llibre.
0: Doncs aquest és el consell que extraiem d'aquestes cartes del tarot. Des que has entrat en aquest estudi, sembla que estigui en una fleca.
1: Sí, per què?
0: Fas una oloreta de dolç.
1: Ai, que guai.
0: De dolç. Jo no sé quin perfum t'has posat avui.
1: Avui m'he tornat a posar
0: però
1: aquest
0: perfum. Però fas una oloreta de dolç.
1: És àrab. Oh, és que
0: olora molt bé. És que està
1: ple,
0: eh?
1: Deixo aquí la meva...
0: De fragàncies que estan de moda, eh? Aquestes fragàncies que venen de la perfumeria àrab.
1: Sí, sí, és, mira,
0: estan
1: de vegades canvio, eh? No totes les setmanes.
0: No, doncs avui com una fleca, m'he sentit. Falten els croissants sobre la taula.
1: Ai, m'encantaria. Però... A veure si m'ho prepares per la setmana vinent.
0: No, anava a dir, porta'ls la setmana vinent.
1: Vaya, hombre!
0: L'Eva Gutiérrez, al capdavant de l'Astrodeva, torna el pròxim dimarts. Doncs no, perquè dimarts és festa.
1: Ah, doncs pues no ho
0: tu
1: sabia.
0: Tu que ets veïna meva, que som de Segur de Calafell, som miquelets.
1: Menys mal que m'ho has dit,
0: i
1: però vull anar a les festes.
0: T'ho dic perquè que nosaltres som miquelets,
1: sí,
0: eh? És la nostra festa major.
1: Sí,
0: d'aquí
1: sí.
0: En una setmana, dimarts vinent, és Sant Miquel.
1: Ens veurem per allà a la plaça, no?
0: No ho sé. Depèn de com estigui aquell dia, ja t'ho diré.
1: Ens prendrem una birreta.
0: Potser.
1: Vale.
0: Un vinet, millor.
1: Vale, un vinet.
0: Ens retrobem aquí a l'Astrodeva d'aquí dues setmanes. Eva, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista. Amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Doncs ara mateix, les 12 en punt del migdia, en directe a Calafell Ràdio, en el Calafell Matí.
1: Ferran!
0: I la Pepa ja la tenim aquí.
1: Hola, nen!
0: Hola, Pepa!
1: Ja tornem a estar una altra vegada dimarts. Escolta, passen els dies que volen, eh?
0: Sí, sí, és que passa la setmana volant. Som a dimarts, tenim a la Pepa Barretines, la fantasma del Castell de la Santa Creu, que baixa els dimarts aquí a la ràdio. Com està, Pepa? Com va la setmana? Com va tot?
1: Bé, nen, bé, perquè ara ja tenim aquestes temperatures, a la nit es descansa una miqueta, escolta'm. Però, bueno, durant el dia encara fot una mica de calorada,
0: eh? Sí, això que ens deia el meteoròleg, que avui hem estat per sobre dels 20 graus, li diuen nit tropical, per sobre dels 20 graus, i avui...
1: Però jo si dormo una miqueta més bé, perquè, escolta'm, hem passat un estiu que no descansaves ni la nit, em fa de suar,
0: sí,
1: escolta'm.
0: Molta calor, molta calor. Home, no. Ara ja, mica en mica, sí, durant el dia
1: pugen,
0: però
1: aquesta,
0: la nit baixen.
1: Aquesta setmana que ve... Em sembla que em dic que farà bo, també, perquè a vegades la Festa Major de Segur, la Festa Major Miqueleta, alguns anys ha caigut uns bons terrabastalls, hi ha hagut anys que, déu-n'hi-do, s'han
0: doncs...
1: hagut de suspendre un munt de coses.
0: És veritat.
1: Pinta la cosa molt bé. Anem?
0: Almenys ens han dit que fins dilluns farà bon temps.
1: Llavors
0: de
1: estem,
0: moment,
1: estem salvats,
0: el gruix de les activitats de la Festa Major de Segur, en principi, haurien d'estar... Doncs en bones condicions.
1: Una cosa volia explicar, nen.
0: A veure.
1: Que el diumenge vaig treure el nas allà a la plaça del Cubano i van fer allò de la trobada, de, bueno, la roda aquella que fan dels esbarts veterans.
0: Sí.
1: Escolta'm, va ser maco, va ser la mar de bonic, més bé, va fer un dia preciós.
0: Feia bon dia.
1: Hi havia un bon ambient, havia un ambient maco, familiar. Escolta'm, ho van fer molt bé aquesta colla que van ballar, A més, nosaltres, no, a veure, ho diré, una boqueta petita, Però els que ho van fer més bé van ser els de Calafell,
0: Jo no hi vaig ser, sí que he vist imatges, i la veritat... La veritat és que fan molt de goig, amb aquesta, amb aquests vestits.
1: No, era una bona colla, perquè
0: molta gent...
1: a l'acabar, nen, es van posar tots allà a l'escenari
0: i
1: es van fer un retrato.
0: I què?
1: Escolta'm, fotien un goig tots allà, Més a més, com que porten aquests vestits així tradicionals...
0: Sí, correcte.
1: I tot això, escolta'm, la mar de macos, Molt simpàtics tots i molt agradables. Però, bueno, ja ho saps, jo, els de Calafell...
0: Vostè li tira
1: per mi,
0: els de casa.

0: Va quedar tothom bé, però es veu que tots volen venir aquí a casa, aquí a Calafell. Què et sembla, nen?
1: Doncs em sembla molt bé. A més que a Calafell s'hi viu molt bé, però a més també són bons anfitrions els de l'Esbart d'en Saire, veterans.
0: Sí, sí,
1: perquè
0: sí.
1: N'hi ha diferents categories i aquests són els veterans d'arreu de Catalunya.
0: Fan de conya, escolta, ballen de primera, eh? Cada vegada m'agrada més com ho fan, de veritat. Una cosa
1: doncs felicitats per aquesta iniciativa, que ja era la 21a edició, oi,
0: Pepa? Sí, sí, Pepa? Sí, ja fa 21 anys que ho fan, escolta'm, passen els anys volant-ho, Escolta'm.
1: Doncs això és el que va passar el diumenge a la plaça de Cal Cubano, i el que ha de passar a partir d'avui és que la festa major de Segura Calafell, la festa major Micaleta, avui hi ha primeres activitats.
0: Sí, avui a la tarda, nena, hi ha la biblioteca aquella tan maca que tenim al port, que qui no hi hagi anat ho recomanem, perquè és una cosa preciosa, Tenim una biblioteca i al port, escolta, més preciós. Quan entres tenen tots uns finestrals allí i es veu tota la platja i tot el mar. Escolta, pots estar allà llegint el diari o un llibre o una revista, el que vulguis, escolta, tens aquí les vistes. A més, amb l'aire condicionat, que no passen calor, i la mar de bé, i a més hi ha un personal, la mar de simpàtica, la biblioteca i això, o sigui, que us recomano. Doncs avui a la tarda, nen, a les 6 de la tarda, fan un taller de maquillatge, que és la Pallassa Prisca. Ho fa una mossa que es diu Eva González, i ja posa que és a partir de 4 anys, per nens de 4 anys, i llavors s'han d'inscriure, no sé si encara en queden de places, perquè ja dic això, bajo demanda, la gent s'inscriu i quan ja s'acaben les places ja diuen prou. Llavors, provin, perquè jo no desconec si encara n'hi ha de places. Hi ha un telèfon d'això de WhatsApp d'aquest, que mira, és el 687 27 1373.
1: 687 27 13 73. Jo, quan anuncio aquestes activitats, dic el WhatsApp o una altra ordre, sempre dic 687 271 373, que és el mateix, però dit d'una altra manera. Per la qual cosa, 687 271 373, aquest WhatsApp per la preinscripció prèvia.
0: Exacte. Això que ho provin, perquè potser encara n'hi ha de places, no se sap.
1: Sí, doncs a través del WhatsApp.
0: Sí, sí. Llavors, nen, dijous. Dijous 24 de setembre.
1: És a dir, que el dimecres... Res.
0: El dimecres, res.
1: El dijous,
0: El dijous. Llavors tenim a les 5 de la tarda, també, a la biblioteca Casa Nova de Segur, allà al port, fem una mandala de fusta del Sol Micalet, que si la gent que no ho sàpiga, el Micalet és el gegantó que tenim aquí a Calafell, que té la cara així com un sol, per això diu que és el Sol Micalet. I el taller aquest nen el fa aquella nena, la Cíndia Branco, que era mare de simpàtica, aquesta nena, i ja posa que és per infants a partir de 3 anys, i també s'ha de fer també la inscripció amb el mateix telèfon.
1: Amb aquest WhatsApp.
0: Sí, amb el mateix telèfon que m'he dit.
1: 687-271-373.
0: Correcte. Això el dijous. Això a les 7, a les 5 de la tarda.
1: Sí.
0: Però després, nen, a 2:15, oi, com estic avui a 2 hores, escolta'm, fot un embolic, A 2:15, a la plaça Pau Casals, que és aquí al costat de les dependències.
1: Sí,
0: saps?
1: Allà avinguda de Catalunya,
0: allà al mig. Allà on... el tenis,
1: Sí, correcte.
0: Llavors fan els esgangalados, fan allò el canvi de samarreta i fan el sopar de Carmanyola Micalet. Què vol dir el sopar de Carmanyola Micalet? La gent que no ho sàpiga, l'hi explico. A veure, allà sempre posen com unes barres que també fan entrepans i fan menjars. Però qui vulgui ja s'ho pot portar fet de casa. Per això diuen de Carmanyola, perquè tu pots portar la Carmanyola de casa.
1: La fiambrera de tota la vida.
0: Exactament. Llavors allí munten com un seguit de taules, la gent s'asseu, tothom, o sigui, a vegades amb una mateixa taula hi ha diferents famílies, això és bonic, fa germanor, i ja comences a veure els colors de les samarretes, que ja ho sabeu, que els Micalets van vermells, els terrossos anem verds, i els de baix a mar van de color blau, Llavors fan això, la gent sopa allà, i la mar de bé, hi ha musiqueta de fondo, la mar de bé. I llavors, nena, 9:15, allà a la plaça mateix, fan el pregó de la festa major, i donen el premi al Micalet, a la Micaleta de l'any, que aquest any, ara no sé dir-te els noms, però m'han dit que són dues Micaletes.
1: Sí, això m'han dit a mi també.
0: Sí, sí, que...
1: D'aquestes històriques d'aquest nucli...
0: Exacte, que han tingut uns establiments, han tingut uns negocis, doncs, que van ser punters en el seu moment, i els hi fan com una mica d'homenatge, la mar de bé. O sigui que també... I ja sabeu que els esgangalados... Els esgangalados sempre fan coses de xou, fan una mica de xou abans de començar
1: pregó. Per fer una miqueta de performance maco, i engrescar la gent que va al pregó.
0: La gent que s'animi, perquè quan la plaça està plena, escolta'm, també fa goig per ells, que també s'ho mereixen, que es foten un far de currada, es foten una currada, fan el guió, i s'assan els vestuaris, i fan escenografia, fan de tot per una cosa que dura una hora i mitja, com a molt,
1: Sí.
0: Es foten una pancada, es foten.
1: Llavors, jo sé que el divendres molta gent matina d'hora i a vegades costa

0: Això, està ja a partir de 2:15 per veure el pregó, però que no quedi dejuït, que participin, que vinguin, que és el pregó.
1: El pregó, que a les 11 cap a casa, escolta'm.
0: Exacte, és bona hora.
1: Sí, sí, jo animo la gent que hi vagi, perquè segur que serà maco, maco. Llavors, nena, el divendres 25, a la tarda, de les 6 de la tarda fins a les 8 del vespre, allà al Port, allà a la pista blava, allà on te juguen el bàsquet, saps? Fan una cosa que es diu la carpa invisible del senyor Trifeli. I m'han dit que és com una mena de taller de circ, que hi ha jocs de fusta, de calibris, i ho fa una companyia que es diu Passa Barret Juglars, la mar de bé, per la canalleta, ja saps que a mi m'agrada que la canalleta estigui distreta. Llavors, per la canalleta, que és una miqueta més gran, pel jovent, a 6:45 de la tarda, allà a la plaça Pau Casals, fan allò del torneig del birrepong.
0: Ai, sí.
1: Que això jo no sabia el que era, però per la Festa Major Terrassa vaig treure el nas i vaig veure que foten com unes taules de fusta i juguen allò com si fos el ping-pong, saps allò, el ping-pong aquell? I posen uns gots i es veu que han d'encertar amb la piloteta del ping-pong aquest, han d'encertar dins dels gots.
0: Val.
1: Llavors, bueno, no sé, i fan campionatos, i van parelles, i escolta'm, hi ha uns que són els que guanyen. A veure qui guanyarà ara per la Festa Major Micaleta.
0: Doncs això, el divendres a 6:45 de la tarda.
1: Sí. Llavors, nena, 6:45, també comencen des d'allà a la plaça Pau Casals, venen a fer el correfoc als Diables de Calafell, que hi ha els Mítels i els Guaitels, que són els grans i els petits.
0: Sí.
1: Després també surt l'Espurna i les Espurnetes, que són els d'aquí casa, també. I després ve una colla convidada, que són els Diables Tronats de Vilanova i la Geltrú. O sigui, la mar de bé. Que els agrada això dels petardos i això d'això. Doncs fan un recorregut que surt de la plaça Pau Casals, van a l'Avinguda Mediterrani, giren a la Ronda Universitat, carrer Pablo Neruda, i acaben allà a la plaça Catalunya just quan, abans d'arribar a la plaça Pau Casals de nou. Per què? Perquè quan acaba el correfoc, nen, fan un concerto. Fan un concerto ja a la plaça Pau Casals, a partir de les 11, més o menys, amb un grup que es diu Loren, que m'han dit que fan això de les versions. Saps?
0: És un grup de versions.
1: Sí, amb la canalla i amb el jovent, això els agrada.
0: Sí.
1: La mar de bé.
0: Això el divendres.
1: Això el divendres, sí. Llavors, nen, dissabte al dematí.
0: A veure.
1: Dissabte al dematí, una cosa que ja saps que sempre t'ho dic, que sempre m'agrada molt a mi, que jo xalo, m'agrada molt.
0: El què?
1: Fan, des d'allà a l'ermita de Sant Miquel, fan un trajecto fins a arribar a la plaça Pau Casals i fan la cercavila tradicional, nen.
0: Sí, a mi també m'agrada molt.
1: M'agrada molt, sí. A més a més que hi ha la canalleta petita, i d'això jo ja xalo molt, fa molta gràcia. I llavors hi participen el drac L'Espurna de Calafell i els dracs Espurnetes. L'associació Som de Samba, la banda de timbals i gralles de Calafell, els Caps Grossos, i llavors tota la colla que són de la Unió Artística de Calafell, que hi ha el Ball de Panderetes, que són els petitonets, hi ha el Ball de Bastons, que hi ha els infantils, els mitjans i els adults, i després també hi ha el Ball de Gitanes, que són aquelles mosses que van amb aquelles faldilles virulades i que van amb el bastó de maig, que fan molt bé, aquestes nenes m'agraden molt. Llavors, les meves amigues, les Tirantinaires, que van amb el puro, la mare de maques també, i després també surt la colla gegantera de Calafell, que hi surt el Pere, surt la Carme i surt el Miquelet,
0: que és el sol, que dèiem abans.
1: Sí, sí. Llavors, això, a les 12 del migdia, hi ha la plaça Pau Casals, que com que acaba allí la cercavila, fan els esgangalados, fan el vermut popular i fan allò de la trobada de les samarretes, que fan aquell joc doncs, que van comptant a veure quina samarret, quin color hi ha més, A veure, van comptant, n'hi ha tants de Miquelets, tants de Terrossos i tants de Popets, La mar de bé, és molt divertit. I llavors, mentre tot això va, a l'una del migdia, ja a la mateixa plaça, fan un concurs de truites al gust, que això l'any passat jo m'hi vaig fixar i veies arribar la gent que anaven amb la truita que la porten feta de casa,
0: Sí.
1: Però llavors allí fan com una mica d'exposició,
0: La tasten.
1: I llavors hi ha com un jurado que els tasta.
0: La tasten i voten.
1: I la mar de bé.
0: I surt el guanyador o guanyadora de la millor truita.
1: Llavors també m'ha arribat un ocellet, que això no surt al programa de la Festa Major de l'Ajuntament, que es veu que els esgangalados fan un dinar popular, perquè ja ho saps que anys enrere havia aquestos els bolsals de vides que feien l'arrossejat, però aquest any es veu que doncs, per una cosa o per una altra, doncs els pobres no ho han fet. Llavors els esgangalats es veu que han contractat com una mena de catering i estan venent uns tiquets que valen 10 euros i t'entra el dinar, que també és un arrossejat. O sigui, que vagin, em sembla que venen a l'estanc de segur, que combinin a les xarxes socials perquè allà surt
0: anunciat. Que ja posa els punts on es poden comprar.
1: I qui vulgui, doncs es pot quedar a dinar allà a la plaça mateix, Perquè llavors, nen, a les 5 de la tarda, allà a mig carrer de l'Avinguda Catalunya, fan la benvinguda al territori Micalet, que això és molt maco, que llavors és la gent de Segur, els Micalets, fan la rebuda, fan quan reben la gent de la platja i la gent del poble, doncs que venen, i és molt bonic, sempre fan una guerra d'aigua, queden tots negats, escolta'm, s'ho passen pipa la canalla, i els que no són canalla, s'ho passen de meravella, escolta'm, és molt divertit. I quan acaba la benvinguda, llavors fan allò de l'estirada de corda, entre nuclis. Està molt bé, perquè també fan... La primera part fan la canalleta. Fan una estirada de corda de la canalleta. I quan acaba la canalleta, llavors hi posen els ganàpies.
0: Els grans, exacte.
1: Sí. I escolta'm, és la mare de xulo que no ho hagi vist. Escolta'm, val la pena veure-ho, és molt divertit.
0: I a més es veu la germanor entre els diferents nuclis, hi ha bon rotllo...
1: No arriba la sang al riu.
0: Amb molta esportivitat i amb ganes de passar un bon moment.
1: Això, sols els gangalados, sempre els hi diu, que sobretot, que no hi hagin enfados i que es portin bé entre tots ells.
0: I es fa, es respecten entre els nuclis.
1: Llavors, quan acaba l'estirada de corda, després a les 7 de la tarda, des d'allà a la plaça Pau Casals fins a arribar al port, que hi ha un recorrido, fan allò un correbars per Segur, que venen aquells els cebres, que són com una xaranga, que ja fa molts anys que venen, que són la mar de trempats i són molt simpaticots. I llavors ho fan els gangalats, I llavors van seguint amb la xaranga aquesta per allà als carrers i van parant en diferents bars i van allò amb el got de plàstic, tots allò. N'hi ha algun que va arribar al port contentet, Sí. Això d'anar a tants bars, escolta, jo no sé com tenen tant de sac, de veritat, Però bueno. Llavors arribaran allà al port, i llavors allà continua la festa, perquè a les 10 de la nit, allà al passeig marítim, just al costat del port, fan un espectacle piromusical, que ho fa aquestos, que la pirotècnia Estalella, que és allò que fiquen la música i que els petardos van al mateix temps que la música, la mar de bé, és molt maco. I llavors, quan acabi el piromusical, tot seguit, allà al port mateix, fan un concert que es veu que és d'alta categoria, perquè jo ja saps que jo amb el jovent no els conec, però diuen que són tant la mar de bé. Es veu que hi ha una mossa que es diu Naina, i després uns que es diuen Doctor Prats.
0: Escolti'm, aquests són noms molt importants del pop-rock de Catalunya, La Naina i Doctor Prats, que, a més, doncs, agrada a molta gent i és per això són grups que venen a la Festa Major de Sant Miquel, vaja.
1: Molt bé. Sí, pot ser una nit maca, Sí. Llavors, nena, el diumenge al dematí. A les 11 del dematí hi ha l'ermita de Sant Miquel fins a la plaça Pau Casals, fan una trobada de gegantons i fan el bateig del gegantó Sol de Calafell, perquè hi havia el gegantó que era el Micalet, doncs ara hi ha el gegantó que se li diu Sol. Llavors venen diferents colles de diferents llocs de Catalunya, fan la trobada i és molt maco perquè arriben allà a la plaça Pau Casals i fan la ballada final allà i, escolta'm, després fan una ballada conjunta, tots junts, escolta'm, la mar de bé, serà bonic, perquè són trobades gegantons i també hi ha caps grossos, també serà bonic. I a 11:45, qui li agradi, ja fa molts anys que ho fan, és una cosa que està molt bé, que ho fan els del Calafell Històric, que és la canalla aquesta que tinc jo i que fan allà al castell, que fan de guies i tot això, el mar de bé.
0: Del patrimoni d'aquí, del nostre municipi.
1: Doncs allà a l'ermita de Sant Miquel fan una cosa que li diuen de Castri Seguris el somni utòpic de la ciutat jardí. És una ruta que fan, una ruta patrimonial, sobre l'evolució de com ha canviat Segur de Calafell en tots aquests anys, perquè abans Segur de Calafell era todo campos, era campos, i es van a construir, i escolta'm, ha acabat sent una de les urbanitzacions, deien que era l'urbanització més gran d'Europa.
0: Això deien, però em sembla que no és una xifra, no és una dada real, però sí que s'acosta,
1: És que és molt gran, avui és més gran, Segur que la platja i el poble juntes,
0: És molt extens, Segur de Calafell.
1: Llavors, qui vulgui anar això de la ruta aquesta patrimonial, hi ha unes reserves que es pot escriure un correu electrònic a calafellhistoric@calafell.cat, o si no, hi ha el telèfon el 977-69-46-83. Escolta, mare de bé. Llavors, a les 12 del migdia, aquest any és una cosa nova, que això no ho havíem fet.
0: S'havia fet, es fa, normalment, a la Festa Major, per exemple, a Popeta, no?
1: Sí.
0: Però
1: no ho havíem fet mai,
0: no.
1: Segur. I escolta'm, estic contenta, perquè és una cosa maca, que està bé, que també la gent de Segur i la gent que va a la platja de Segur també ho vegi, escolta'm.
0: I això és?
1: A les 12 del migdia, al costat del port de Segur, més o menys, fan una exhibició del bot salvavides. Que poden veure com el bot dona les voltes en tota aquesta tripulació tan maca que tenim, que ara ja puc dir ben contenta que estic, que hi ha dones i homes, escolta'm. Tenim una tripulació mixta, que ja era hora, molt bé. I ho fan molt bé, a més, Molt maco. Qui no ho hagi vist mai, els hi recomano. A les 12 del migdia també hi ha la plaça del Port, animallada de sardanes, que ve la cobla juvenívola de Sabadell, que tot això ho organitza l'associació sardanista d'aquí Calafell, que tenim gent molt trempada i que ho fan molt bé, Escolta'm, està molt bé. Totes les ballades que fan ho fan de conya. I a les 12 també, a la plaça de Pau Casals, fan el concurs de ranxos Micalets, que em sembla que aquest any va de rosset, O sigui, aquest any fan arrossos, nen. Llavors, s'han d'inscriure abans, no sé si encara queden places, a les xarxes socials dels esgangalados, A mar de bé. Llavors, a 2:15, allà a la plaça Pau Casals, mentre es va el concurs de ranxos i tot això, tenim les Bar d'en Saire de Calafell i les Almes Rossieres, que ens fan una exhibició d'una ballada, d'aquelles que fan ells. Que, escolta'm, vaig anar a veure-la de la Festa Major de la Platja i vaig anar a veure-la de la Festa Major del Poble i, escolta'm, ho fan de meravella, escolta'm, és maco, maco de veure-ho, de veritat, perquè ho fan molt bé. O sigui, la gent que s'ho apunti, que agafi un paper i un bolífero, que s'ho apunti, que val molt la pena. Llavors, mentre es va tot això, també fan el concurso aquell dels titius, que això ja ho vam explicar l'altre dia, que és allò que agafen un porró i van comptant un titiu, dos titius, tres titius, quatre titius, i al final queden allí engargullats amb tots
0: titius.
1: Fa riure, perquè queden tots tacats i tot això.
0: Sí, clar.
1: Fa riure, per veure's divertit. I llavors, nen, a les 6 de la tarda, allà a la plaça del Port, per acabar doncs, el cap de setmana aquest tan llarg que hem tingut, fan un concert i ball amb l'orquestra Vancouver, la mar de bé. O sigui, a les 6 de la tarda, que encara el sol, encara podrem veure la posta de sol, allà al Port, que es veu molt bonica, i tindrem el final de festa. Però llavors, el dia de Sant Miquel, el dimarts 29 de setembre, a les 12 del migdia, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell, fan l'ofici solemne de festa major, en honor a Sant Miquel. Llavors fan una ofrena floral. També és maco de veure, nen? També està la mar de bé. O sigui, tenim una festa major completa, nen?
0: Sí. Primeres activitats aquesta tarda. El gruix començarà, doncs, sobretot el cap de setmana divendres, el dijous i el pregó, i al final, doncs, aquesta celebració a l'Església de l'Assumpció, a l'ofici solemne, el dimarts, que és el dia oficial de Sant Miquel, és el dia festiu, que és festiu local, i és per això que ni dilluns ni dimarts farem programació habitual a Calafell Ràdio perquè els treballadors...
1: Feu allò que li diuen un puente, no?
0: Fem un puente, els treballadors de l'Ajuntament, doncs tenim enguany aquest pont, festiu el dimarts, que és dia 29, i el 28 ens han donat pont, per la qual cosa això no sempre passa. Hem d'aprofitar perquè, evidentment, treballem a la ràdio, però també som treballadors de l'Ajuntament i farem aquests festius.
1: Molt bé.
0: Per la qual cosa, tothom que gaudeixi
1: de la festa major
0: sí, que no s'ho perdin.
1: Suposo que ja ens veurem per allà, perquè alguna vegada t'hi veig, nen,
0: que vas
1: allí a gravar i això, i fer entrevistes.
0: Aquesta vegada no treballaré per Sant Miquel, perquè no em toca a mi treballar aquests dies, però soc Miquelet, soc de Segur de Calafell, no visc gaire lluny d'allà de la plaça Pau Casals.
1: Doncs segur que ens veurem.
0: Per la qual cosa, em deixaré caure en algun moment per la festa major.
1: Bueno, doncs calafellencs i calafellenques, bona festa major de Sant Miquel, Bona doncs, festa major a tothom.
0: Bona festa, i que vagi molt bé, la veurem a la festa també. Pepa, la
1: molt
0: Pepa Barretina, ja ara al castell, no?
1: Cap a fer el dinar.
0: El dinar. I què dinarem avui? Vinga, va, que m'agrada saber.
1: Avui em ve de gust alguna coseta italiana.
0: Què? Què farà, pasta?
1: Em sembla que faré jo la pasta a la carbonara.
0: Ah, la carbonara,
1: Sí, però
0: vostè quina carbonara fa? A veure.
1: Autèntica,
0: Aquella de la...
1: Sí. No, no, no, no un bacon, no,
0: No,
1: el guanciale, El guanciale i en bou.
0: Vostè sí que sap, Vostè sí que sap, Pepa.
1: Parmesano, una miqueta de pebre, nen.
0: Quin tipus de pasta? Què? Espagueti?
1: Espaguetis.
0: Clar que sí.
1: Sí. El dente, El dente,
0: Escolti'm, que vostè no es perd ni una,
1: Sí, però ja t'ho vaig dir una vegada, M'ho va ensenyar a fer un alemany. M'ho va ensenyar a fer un alemany i mira, escolta'm, queda boníssima, nen.
0: Un alemany i no un italià,
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Bueno, maco.
0: Que vagi de gust. Que vagi bé.
1: Adéu.

0: cabeza de ratón.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o el 628 91 07 71. També per WhatsApp, el 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Un minut i escaig, arribem al punt de 2:15 del migdia. Anem per l'actualitat del dia en titulars. En aquest 22 de setembre de 2026, els titulars del dia amb la Mireia Romaguera. Endavant, bon dia.
2: Molt bon dia. Ja ha començat el procés d'assignació dels habitatges de lloguer assequible de Calafell. Llogaralia ja disposa del llistat facilitat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i s'ha començat a contactar amb les 255 persones. L'Avinguda de Catalunya asseguda que Calafell pren força com a emplaçament per a la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra de Calafell i Cunit. Calafell concentra més de la meitat dels restaurants participants a la quarta edició de les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs i Tastets del Baix Penedès, que celebren fins al 18 d'octubre. Amics del Patrimoni de Calafell ha celebrat a Cal Bolavà el 20è aniversari de l'entitat. Una trajectòria que ha estat marcada per la defensa, la divulgació, la protecció i la conservació del patrimoni natural, històric, arqueològic, artístic i cultural de Calafell. En comarca, el Vendrell dedicarà una jornada a la salut mental amb caminada, testimonis i botifarrada. La primera edició tindrà lloc el 9 d'octubre. El Centre de Formació d'Adults de Cunit, Dolors Paul, arrenca el nou curs escolar amb 200 alumnes i últimes places disponibles. Un estudi fixa quants passos diaris hem de fer i a quin ritme per prevenir una mort prematura. Un estudi relaciona un nombre més alt de passos o un ritme més ràpid de la marxa amb una reducció de la mortalitat. Un total de 772 pacients reben un trasplantament de mèdula òssia a Catalunya en els darrers 5 anys. Fins al passat mes d'agost s'han fet 82 donacions. I un gegant xinès prepara una inversió de 117 milions d'euros al Port de Tarragona amb 150 nous treballadors. El projecte està plenament operatiu, ho farà el 2028, amb un augment constant dels ingressos al llarg dels 50 anys de la seva concessió.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Com m'agrada aquesta cançó, que ens ha portat fins la dècada dels 80, la veu inconfusible de Jimmy Somerville al capdavant dels The Commoners. Això que escoltàvem és la versió que va fer als 80 els The Commoners d'un clàssic de Jackson 5 i també de la Gloria Gaynor. Des de l'àlbum Red, això va arribar al número 4 de les llistes britàniques, el clàssic Never Can Say Goodbye, publicada en el 1987. Amb això, arribem a les 12:36. En un moment tenim que repassar, com sempre, l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell, marcada per la Festa Major Micaleta, la de Segur de Calafell. Doncs vinga, tenim clàssics, tenim música. Som Calafell Ràdio, som al Calafell Matí.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: Tornem al 2026, tornem a l'actualitat musical amb Cat Seye. I això que es diu Animal, un dels hits del

0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural. A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
1: Doncs vinga, ens ha saltat la pista abans del que tocava. Estàvem a la part final de la cançó de Cat Seller, Animal, la cançó que escoltàvem. I és moment de repassar l'agenda d'activitats, l'agenda cultural per aquesta setmana, marcada per la Festa Major Micaleta, la de Segur de Calafell. I com dèiem fa una estona, amb la Pepa Barretines, avui dimarts tenim les primeres de les activitats. De fet, una activitat serà avui dimarts, a partir de les 6 de la tarda, a la Biblioteca Casanova del Port de Segur de Calafell, la Pallassa Prisca, amb un taller de maquillatge amb la Eva González. Per infants a partir de 4 anys, inscripció al WhatsApp 687-271-373. I demà passat dijous, dia 24, fem una mandala de fusta de sol Micalet amb la Cíntia Branco, a partir de 3 anys els participants. Tot això a la Biblioteca Casanova del Port de Segur de Calafell a partir de les 5 de la tarda. També inscripcions al WhatsApp 687-271-373. I dijous, a partir de 8:45 del vespre, a la plaça Pau Casals, canvi de samarreta i sopar de Carmanyola Micaleta, a càrrec dels Esgangalats, i a partir de 8:45. Això a la plaça Pau Casals, on a partir de 9:45 hi haurà el pregó de Festa Major i també el premi al o la Micaleta de l'any, a càrrec també dels Esgangalats. El divendres, a partir de les 6 de la tarda, al Port de Segur, la carpa invisible del senyor Trifeli. Es tracta d'un taller de circ amb jocs de fusta d'equilibris, entre d'altres, amb la companyia Passabarret Juglars. I a 7:15, a la plaça Pau Casals, torneig de birrapong a càrrec dels Esgangalats. I a 9:15, des de la plaça Pau Casals, correfoc amb la colla de diables Tronats de Vilanova i la Geltrú, els Diablons i Beatles de Calafell, també amb els Guaitals, el Drac Esporna i les Espornetes també de Calafell. El recorregut des de plaça Pau Casals, Avinguda Mediterrani, Ronda Universitat, carrer Pablo Neruda i Avinguda Catalunya i fins a arribar a la plaça Pau Casals. A partir de les 11 de la nit, aquest dijous, concert amb el grup Loren, també a la plaça Pau Casals de Calafell, o en aquest cas de Segur de Calafell. Anem al dissabte, a les 11 del matí, hi haurà la cercavila tradicional des de l'ermita de Sant Miquel fins a la plaça Pau Casals, amb les colles del nostre municipi, la Unió Artística de Calafell, entitats com l'associació Som de Samba, el Drac Esporna i les Espornetes, la banda de timbals i gralles de Calafell, els Capgrossos, també el Ball de Bastons, Infantil i Adult, Ball de Gitanes, les Tirantinaires i la Colla Gegantera. A les 12 del migdia, dissabte, vermut popular i trobada de samarretes. A la 1, concurs de truites al Gost, a la plaça Pau Casals. I a les 5 de la tarda, l'Avinguda de Catalunya, benvinguda al territori Micalet. I a les 6 de la tarda, plaça Pau Casals, la 6a edició de l'estirada de corda entre nuclis. A les 7 de la tarda, el Correbars, per Segur de Calafell. I a les 10 de la nit, espectacle piromusical amb la pirotècnia Estalella. Això serà en el passeig marítim al costat del port. I tot seguit, concert en el mateix port amb Naina i Doctor Prats. I el diumenge engega la jornada a les 11 del matí amb la trobada de gegantons i el bateig del gegantó Sol de Calafell. A 11:45, de Castri Securis, el somni utòpic de Ciutat Jardí. Una ruta patrimonial sobre l'evolució del nucli de Segur de Calafell. Les reserves es fan a calafellhistòric@calafell.cat o al telèfon 977-6946-83. Teniu tota la info en aquest llibret sobre les festes majors de Calafell o també en el web municipal a l'agenda de calafell.cat. A les 12 del migdia, al costat del port, exhibició del bot salvavides. També a les 12, ballada de sardanes, també al port. I a la plaça Pau Casals, 5è concurs de ranxos Micalets a les 12 del migdia. Una mica més tard, 12:15, a la plaça Pau Casals, ballada amb l'esbart d'ensaire de Calafell i Alma Rocilleres. I tot seguit, a la plaça Pau Casals, concurs de titius. A les 6 de la tarda diumenge, concert i ball amb l'orquestra Vancouver. Això a la plaça del Port. I ja l'últim dia, el dimarts, dia 29 de setembre, a les 12 del migdia, a l'Església de l'Assumpció de Segur, ofici solemne de Festa Major en honor a Sant Miquel. Presideix mossèn Jordi Figueres i predica mossèn Josep Calderó, el rector del Vendrell, ofrena floral a Sant Miquel. Doncs això és el que podem trobar a l'agenda cultural, a l'agenda d'activitats, a la Festa Major de Segur de Calafell, que, com deia, primera activitat aquesta tarda. nostra agenda cultural.
0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En aquest espai publicitari podries sonar l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
4: Deu minuts, arribem a la una en punt del migdia. Anem tancant edició del Calafell Matí. I mira que fa dies que fem el programa, però no sé per què, però el meu cap em traïciona i em diu acabem l'obert per vacances. Mira que fa mesos, setmanes que ja no el fem, al magazín d'estiu. Doncs no sé per què, el tinc al cap i és el que em surt. En qualsevol cas, tenim a marxa el Calafell Matí des del passat dilluns dia 14 i aquí estem de dilluns a divendres de 9 a 1, també els dissabtes amb el TV Moments d'11 a 1. Salutacions del Ferran Boca, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Demà dimecres, aquí estarem puntualment a la nostra cita a les 9 del matí. Marxem fins la 1 amb música. El més immediat que et sona, que l'antena de la Municipal de Calafell, és Alex Warren amb el Fever Dream, o Blue i Elton John amb el Sorry Seems to Be the Hardest Word. Grans cançons a l'actualitat, però també clàssics que volem compartir cada dia aquí en el Calafell Matí. Que vagi bé. Fins demà dimecres. Adéu-siau.

0: Però m'han encertat de l'1 al 1000 i he de declarar el meu amor de gamberro.
1: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimarts 22 de setembre.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Ja ha començat el procés d'assignació dels habitatges de lloguer assequible de Calafell. Llogaràlia ja disposa del llistat facilitat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i s'ha començat a contactar amb les 255 persones. En parlem d'aquí uns minuts, abans tenim altres notícies. Les resumim primer en titulars. L'Avinguda de Catalunya asseguda que Calafell pren força com a emplaçament per a la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra, Calafell-Cunit. Calafell concentra més de la meitat dels restaurants participants a la quarta edició de les jornades gastronòmiques de l'arròs i tastets del Baix Penedès, que se celebren fins al 18 d'octubre. Amics del Patrimoni de Calafell ha celebrat a Cal Bulava el 20è aniversari de l'entitat, una trajectòria que ha estat marcada per la defensa, la divulgació, la protecció i la conservació del patrimoni natural, històric, arqueològic, artístic i cultural de Calafell. El Vendrell dedicarà una jornada a la salut mental amb caminada, testimonis i botifarrada. La primera edició tindrà lloc el 9 d'octubre i vol donar visibilitat als recursos existents i combatre l'estigma. El Centre de Formació d'Adults Dolors Paul de Cunit arrenca el nou curs escolar amb 200 alumnes i últimes places disponibles. Un estudi fixa quants passos diaris hem de fer i a quin ritme per prevenir una mort prematura. L'estudi relaciona un nombre més alt de passos o un ritme més ràpid de la marxa amb una reducció de la mortalitat. Un total de 772 pacients reben un trasplantament de mèdula òssia a Catalunya en els darrers 5 anys. Fins a l'agost s'han fet 82 donacions. El gegant xinès que prepara una inversió de 117 milions al port de Tarragona amb 150 nous treballadors. El projecte estarà plenament operatiu el 2028. En parlarem a l'apartat del Camp de Tarragona de l'informatiu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Ja ha començat el procés d'assignació dels habitatges de lloguer assequible de Calafell. Llogaràlia ja disposa del llistat facilitat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i s'ha començat a contactar amb les 255 persones que van mostrar interès en aquesta promoció i que compleixen els requisits d'inscripció. Les llistes d'assignació es poden consultar a través d'internet. Paral·lelament, continua el procés d'assignació. Per ordre de llista, ja s'està contactant amb les 110 primeres persones classificades per sol·licitar la documentació necessària i confirmar l'acceptació de l'habitatge assignat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Ho dèiem en titulars, l'Avinguda de Catalunya asseguda a Calafell pren força com a emplaçament per a la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra de Calafell i Cunit. L'Ajuntament de Calafell treballa per concretar la ubicació d'aquest nou equipament policial que la Generalitat de Catalunya ha inclòs en la planificació del proper Pla d'Infraestructures de Seguretat. L'Avinguda de Catalunya és una de les ubicacions prioritàries per la seva bona accessibilitat, visibilitat i facilitat de sortida dels vehicles i serveis.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell concentra més de la meitat dels restaurants participants a la quarta edició de les jornades gastronòmiques de l'arròs i tastets del Baix Penedès, que se celebren fins al 18 d'octubre. Dels 25 establiments de tota la comarca que formen part de la iniciativa, organitzada pel Gremi d'Hostaleria i Turisme del Baix Penedès, 14 es troben al municipi de Calafell, repartits entre el nucli urbà i Segur de Calafell, consolidant la localitat com el gran motor gastronòmic d'aquest esdeveniment de tardor. Durant tot un mes, els xefs locals ofereixen propostes on l'arròs i els productes de proximitat són els protagonistes absoluts, sempre maridats amb vins de la DO Penedès. De fet, aquests són establiments, 14 en total, del municipi de Calafell, on es poden degustar els menús i tastets especials de les jornades. Al nucli de Calafell, 9 restaurants, Hotel Botica Qua, Catering Eusebio, Restaurant 4R Miramar, El Rei Pescador, Bo Beach, Restaurant L'Àncora, Restaurant Masia de la Platja, Restaurant Meridiano La Mar de Fons, Segur de Calafell. També hi trobem Restaurant Mediterrani, Sirocco, al Port de Segur, Petit Bistro Mari Herrera, La Tavernita de l'Anella, Gastrobar Sal i Pebre. Hi ha novetats, premis per als plats comensals i votacions. L'edició d'enguany estrena una plataforma web de ruta gastronòmica per incentivar els clients a moure's pel territori. Els comensals que publiquin la fotografia del tiquet d'almenys 3 restaurants de municipis diferents entraran en el sorteig de diversos premis. A més, el públic podrà votar els seus plats preferits a través del web. Quan acabin les jornades, el Gremi d'Hostaleria del Baix Penedès lliurarà un reconeixement formal a l'establiment millor valorat de tota la comarca.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: Amics del Patrimoni de Calafell ha celebrat a Cal Bulabà el 20è aniversari de l'entitat. Una trajectòria que ha estat marcada per la defensa, la divulgació, la protecció i la conservació del patrimoni natural, històric, arqueològic, artístic i cultural de Calafell. La celebració ha servit també per posar en valor els 100 actes organitzats durant aquestes dues dècades, una activitat que inclòs conferències, visites, sortides culturals, presentacions de llibres i diferents iniciatives relacionades amb la història i el patrimoni del municipi de Calafell. Actualment, l'entitat compta amb 148 socis. L'acte ha inclòs un repàs a aquests 20 anys de trajectòria i un audiovisual amb imatges i cartells de les activitats realitzades. També s'hi ha fet la conferència Catalunya i el patrimoni cultural, problemes i tendències, a càrrec de Joan Santacana, seguida de l'actuació de Joan Casellas, trio i un brindis d'honor. En Fermí Alari, el president d'Amics del Patrimoni de Calafell, ens ha descrit a través dels micròfons de Calafell Ràdio l'activitat que realitzen.
2: Periòdicament fem conferències i fem venir gent sàvia en la matèria que es tracti. Fem excursions per veure, jo què sé, el Palau Güell o per anar a veure el jaciment arqueològic de Banyeres. Editem llibres també des de fa 6 anys també. Editem llibres d'història, evidentment. Dedicat al municipi, bàsicament, volem donar a conèixer els seus valors naturals, per exemple. Doncs, vam fer excursions botàniques, n'hem fet 3 d'excursions botàniques amb mestres en la matèria. Hem fet excursions arqueològiques, a visitar, jo què sé, per exemple, el poblat de Montpou, que intentem que tot allò es posi en valor.
0: Al llarg d'aquests anys, els Amics del Patrimoni han tingut també una important activitat editorial amb col·leccions com Miscel·lània Calafellenca i Heretatge, dedicades a recuperar i divulgar episodis, personatges, espais i elements del patrimoni calafellenc. Entre les seves publicacions més recents hi ha treballs dedicats a Montpaó, la marca Calafellenca i Segur de Calafell, entre molts d'altres. Actualment, l'entitat compta amb uns 140 associats, tots ells jubilats. En Fermí Alari es planteja el futur de l'entitat.
2: 140 socis, i que, bueno, que són molts socis, els quals agraïm moltíssim de tot cor, doncs, que siguin formant part de l'entitat, que recolzin els nostres actes i que hi assisteixin. Això és el més important. Doncs la majoria som jubilats, som gent gran. Jo tinc 75 anys, el Joan en té per l'estil, I bé, això potser és un hàndicap de cara a atraure gent jove, no ho sé. Però bé, bueno, maldem perquè doncs, gent jove s'hi incorpori. Jo ja dono veus, parlo amb aquell, i bueno, diuen, sí, és molt meritori el que esteu fent, però bé, bueno, els joves han de treballar.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El Vendrell celebrarà el pròxim divendres 9 d'octubre la seva primera jornada de salut mental, una iniciativa que neix amb l'objectiu d'apropar els serveis i recursos del municipi a la ciutadania, donar visibilitat als problemes de salut mental i contribuir a reduir-ne l'estigma. La proposta coincideix amb la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, que celebra el 10 d'octubre. Ha estat impulsada per professionals del Centre de Salut Mental d'Adults de l'Institut Pere Mata del Vendrell, amb la col·laboració de l'Ajuntament. La regidora de Salut, Montse Martín, ha destacat que és la primera vegada que el Vendrell organitza una jornada específica d'aquestes característiques. Ha remarcat la importància de fer més visible la salut mental i acostar-la al conjunt de la població. La programació s'estructurarà en tres grans blocs. El primer serà una caminada popular que sortirà des del Parc Neus Català. El recorregut serà senzill i accessible i permetrà descobrir l'entorn i diferents construccions de pedra seca mentre es fomenta l'activitat física i la convivència entre els participants. La coordinadora Esther Ruiz ha explicat que la jornada s'ha concebut com una iniciativa amb la comunitat i oberta a tothom. Després de la caminada hi haurà un espai de trobada, informació i sensibilització amb la participació de professionals de diferents serveis de salut mental, entitats i persones amb experiència pròpia. Durant aquesta part de la jornada es donarà a conèixer la tasca que es desenvolupa i es parlarà sobre qüestions com la salut mental a l'adolescència, la rehabilitació comunitària, els grups d'ajuda mútua o el paper del club social al Llorer. També hi haurà el testimoni en primera persona d'una persona usuària amb l'objectiu d'apropar experiències reals i trencar prejudicis al voltant dels problemes de la salut mental. La jornada acabarà amb una botifarrada pensada com un espai més distès per afavorir la convivència. Hi col·laboren diferents entitats, així com l'Ajuntament del Vendrell. Per participar a la jornada cal fer inscripció prèvia abans del 2 d'octubre. Amb aquesta primera edició, el Vendrell vol consolidar un nou espai anual de sensibilització, informació i participació al voltant de la salut mental i dels recursos existents al territori.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: I ara canviem de tema, però seguim a la comarca, perquè l'Escola Municipal d'Adults de Cunita ha iniciat oficialment les seves activitats acadèmiques, acollint aproximadament 180 alumnes matriculats en les diferents opcions formatives. El centre de titularitat municipal compta amb el reconeixement oficial del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, garantint una oferta educativa de qualitat. Tot i l'inici de les classes, el procés de matrícula encara es manté obert en determinats cursos fins a cobrir les vacants. A més, com a novetat per a aquest curs, l'escola ampliarà la seva oferta amb un conjunt de tallers adreçats a tots els ciutadans. Aquesta és, per tant, una oportunitat per a aquelles persones que vulguin reprendre els seus estudis, millorar les competències professionals o aprendre noves llengües i habilitats. Les persones interessades a conèixer l'oferta formativa o formalitzar la inscripció a les places vacants poden posar-se en contacte a través del telèfon 977-67-4601 o bé al lloc web escolaadultscunit.cat. La regidora d'Educació de l'Ajuntament de Cunit, Yolanda Sánchez, ha destacat que l'aprenentatge al llarg de la vida és un pilar fonamental per al creixement personal, la inclusió social i el desenvolupament econòmic, i que l'Escola Municipal d'Adults de Cunit es reafirma amb el compromís amb una educació accessible, flexible i adaptada als reptes actuals.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: I tenim més notícies de caire comarcal. Parlem d'un curs gratuït de vetllador-vetlladora, monitor-monitora de menjador, manipulació d'aliments i transport escolar a l'Arbós. Si ets jove, tens entre 16 i 29 anys i estàs en situació d'atur, aquesta formació et pot interessar. La Cambra de Tarragona ofereix a l'Arbós del Penedès un curs 100% subvencionat de 210 hores per formar-se en vetllador, vetlladora, monitor, monitora de menjador, manipulació d'aliments, transport escolar. Començarà el 13 d'octubre i finalitzarà el 2 de desembre. Són 210 hores. El curs inclou una formació prèvia obligatòria en habilitats transversals. Si ja l'ha realitzat, has de consultar les dates específiques d'aquesta formació. És una bona oportunitat per formar-se i ampliar les opcions d'accés al mercat laboral. Rep la col·laboració de l'Ajuntament de l'Arbós i recordem que començarà el 13 d'octubre.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Doncs sí, passem ara a les notícies d'àmbit general. Parlem de l'evidència científica publicada fins ara, que coincideix a apuntar que caminar un nombre elevat de passos cada dia és una estratègia clau per prevenir les morts prematures. Ara bé, el ritme a què caminem té algun efecte en aquesta estratègia de prevenció? Un estudi publicat aquest mes de setembre en una revista científica investiga la relació entre el nombre de passos diaris i la intensitat amb què es camina i com aquestes variables impacten en la reducció de la mortalitat prematura. La investigació conclou que diferents combinacions de nombre de passos i d'intensitat són beneficioses per prevenir les morts prematures. Segons els autors de la investigació, aquesta troballa permet adaptar les recomanacions d'activitat física a les persones de mitjana edat i grans i aconsellar-los diferents estratègies en funció de si la persona té dificultats per augmentar el recompte diari de passos o el ritme als que els fa. En adults que fan menys de 5.000 passos al dia, caminar a un ritme més ràpid s'associa amb un risc substancialment menor de mortalitat i de mort per malalties cardiovasculars. En cas de caminar a un ritme més lent, acumular entre 5.000 i 7.000 passos diaris, també s'associa a un risc de mortalitat comparable al d'aquelles persones que caminen menys passos però a més intensitat. Caminar entre 7.500 i 10.000 passos diaris s'associa amb el risc més baix de mortalitat per qualsevol causa. L'estudi apunta que tant caminar a més intensitat com acumular un nombre elevat de passos contribueixen a reduir la mortalitat. Segons els autors, mantenir un ritme d'entre 90 i 100 passos al minut durant mitja hora cada dia pot ser un objectiu prometedor per prevenir la mortalitat prematura, independentment del nombre de passos diaris que es facin. L'estudi associa aquesta intensitat de la marxa amb un risc més baix de mortalitat, amb independència del nombre de passos fets. Les conclusions de la investigació s'han extret d'analitzar dades d'una mostra inicial amb 103.600 persones d'entre 40 i 69 anys procedent de la base de dades del Regne Unit, especialitzada en informació biològica, salut i estil de vida. Els participants de l'estudi van, doncs, amb un acceleròmetre amb el qual han mesurat durant una setmana el nombre de passos que feien i també la seva intensitat. Tot i que es tracta d'un estudi observacional que no permet establir relacions de causa i efecte, la investigació confirma la correlació entre l'àmbit de caminar i de fer-ho a bon ritme i la disminució de la mortalitat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Un total de 772 pacients afectats per malalties greus de la sang, com leucèmies o linfomes, han rebut un trasplantament de medul·la òssia a Catalunya en els darrers 5 anys. Aquests trasplantaments han estat possibles gràcies al Registre de Donants de Medul·la Òssia, creat per la Fundació Josep Carreras a l'Estat i connectat amb registres internacionals. Coincidint amb el Dia Mundial de la Donació de Medul·la Òssia al Banc de Sang i Teixits, ha destacat la necessitat d'augmentar el nombre de donants d'una donació dirigida especialment als homes de menys de 40 anys. Actualment, la meitat dels donants registrats tenen menys de 40 anys i entre els nous la mitjana és de 27. El Banc de Sang i Teixits ha informat que és el primer centre de l'Estat en realització de donacions efectives de donants de medul·la òssia, amb un creixement constant a l'activitat dels darrers anys, que ha arribat fins a les més de 113 donacions anuals. En 10 anys, més de 600 persones han passat per la seu del Banc de Sang i Teixits, Segons les dades, a Catalunya en 5 anys s'han fet gairebé 800 transplantaments. El 26% han estat donants del mateix estat, però la resta són persones apuntades de la resta d'Europa o del món. Dels 772 malalts catalans transplantats, la mitjana d'edat és de 56 anys. Un 12% són infants i menors d'edat, amb una mitjana d'edat d'11 anys. La resta, el 88%, adults. En el cas dels infants, els més recurrents són les leucèmies limfoblàstiques o malalties rares. En general, les malalties que afecten més freqüentment les persones transplantades són les síndromes mielodisplàstiques, la leucèmia limfoblàstica aguda i el linfoma no Hodgkin. En total, hi ha un percentatge superior d'homes que de dones. Durant el 2025 a Catalunya es van incorporar 5.567 nous donants al registre, que ja en suma 88.614 fins aquest passat mes d'agost.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: L'OTAN i l'Europea han demanat formalment als ciutadans que preparin un kit d'emergència a casa per fer front a crisis greus durant un mínim de 72 hores. Aquesta mesura s'ha pres per reforçar la resiliència civil davant de situacions com catàstrofes naturals, talls d'infraestructures crítiques, ciberatacs o conflictes armats. Què ha de portar el kit d'emergència de 72 hores? Doncs, segons les recomanacions dels experts i les directrius europees, la motxilla o reserva domèstica ha d'incloure productes bàsics per garantir l'autosuficiència, aigua i alimentació. Un mínim de 3 litres d'aigua per persona i dia. Aliments no penedès d'alta durada com llaunes de conserva, barretes energètiques o fruits secs. També una farmaciola de primers auxilis, una llanterna, piles de recanvi, bateries portades amb carregadors per dispositius mòbils, ràdio portàtil amb piles. En cas de gran apagada o caiguda d'internet, la ràdio serà l'únic mitjà per rebre les instruccions de les autoritats. També tenir preparada documentació i diners importants, per exemple, llumins també, o un encenedor i eines bàsiques. Què hi ha darrere de tot això? Doncs la lògica darrere d'aquesta petició de l'OTAN i de la Comissió Europea no és alarmar la població per una guerra imminent, sinó reduir la pressió sobre els serveis d'emergència durant les primeres hores d'una possible crisi. Quan es produeix un gran incident, com un temporal extrem, una apagada generalitzada, un atac informàtic a les xarxes elèctriques, les primeres 72 hores són crítiques per les autoritats de cara a restablir els serveis bàsics. Si la població civil té prou autonomia per cobrir les seves necessitats de llum, aigua i menjar de forma immediata, els equips d'emergència poden focalitzar tots els recursos a solucionar l'origen del problema i atendre els sectors més vulnerables. Per més detalls o guies locals, organismes com Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ofereixen pautes per preparar la llar davant de qualsevol eventualitat.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Canviem de tema. La nova terminal polivalent del Port de Tarragona aspira a convertir-se en una de les grans peces logístiques del recinte portuari durant les pròximes dècades. L'aliança formada pel gegant xinès Cosco i la companyia argentina Grob preveu que la instal·lació arribi a superar els 70 milions d'euros anuals d'ingressos durant la fase de maduresa de la concessió. Aquestes previsions formen part de l'oferta econòmica presentada per les dues empreses per explotar la terminal del moll d'Andalusia, adjudicada per l'Autoritat Portuària de Tarragona el passat mes de maig. El projecte contempla una inversió inicial de 116 milions d'euros i una concessió de 50 anys fins al 2075. Segons els càlculs de les empreses, la inversió tindria un valor actual net de 102 milions d'euros, un indicador que permet estimar la rendibilitat futura d'un projecte tenint en compte la inversió inicial i els fluxos econòmics que generarà amb el pas dels anys. El pla financer preveu que la facturació augmenti a mesura que la terminal guanyi activitat. L'any 2030, Costco i PTP calculen uns ingressos anuals d'uns 28 milions d'euros procedents de l'activitat portuària, als quals s'afegirien aproximadament 2 milions més vinculats als serveis ferroviaris. Aquesta xifra continuaria augmentant durant les dècades següents. Al final de la concessió, les empreses preveuen uns ingressos de 71 milions d'euros de l'activitat portuària i 6 milions més de la ferroviària. Els costos operatius també creixerien amb l'activitat. Les companyies defensen, en la seva oferta, que el projecte és financerament sostenible durant tota la vida de la concessió. Una part important dels diners es destinarà a preparar físicament la nova terminal, també infraestructures. La resta correspondrà a conceptes com el disseny, la supervisió de les obres i possibles imprevistos. El calendari preveu desenvolupar durant aquest 2026 els tràmits i els treballs previs. Les obres s'allargarien fins al quart trimestre del 2027. Durant els primers anys, Costco i PTP també plantegen aplicar descomptes en determinades tarifes per captar noves navilieres, operadors logístics i tràfics que permetin incrementar progressivament tota l'activitat. El projecte tindrà també un impacte sobre l'ocupació. Les previsions situen la creació inicial al voltant dels 150 llocs de treball directes que podrien arribar als 180 empleats quan la terminal funcioni a plena capacitat. Aquesta xifra s'hi sumarà l'activitat indirecta relacionada amb els serveis ferroviaris, duaners, industrials i logístics que es desenvolupin al voltant de la nova instal·lació. La terminal està especialment orientada a reforçar el tràfic de contenidors i la intermodalitat ferroviària, un àmbit en què el Port de Tarragona busca guanyar per dins dels grans corredors logístics europeus.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: I encara en notícies de l'àmbit tarragoní, l'Ajuntament de Torredembarra, el Tarragonès, suposa les grans barreres acústiques que DIF preveu instal·lar a l'entorn ferroviari. Els 7 grups municipals han acordat una declaració institucional en què es mostra el rebuig a la proposta del Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible i alerten que les infraestructures d'entre 5 i 8 metres d'alçada suposen una barrera urbana i social, així com per la fauna i la climatologia. El consistori demana instal·lar barreres més petites de fins a 1,5 metres d'alçada i a tocar de la via i que s'implementin altres solucions tecnològiques que permetin reduir i prevenir l'impacte del soroll ferroviari. La declaració institucional de l'Ajuntament de Torredembarra arriba després que no s'hagi dut a terme una reunió amb la subdelegada del govern espanyol a Tarragona, després que el mes de maig es fes la petició conjunta amb els consistoris de Tarragona, el Vendrell, Calafell, Roda de Barà i Creixell. Els ajuntaments tarragonins estan preocupats per les barreres acústiques que s'han d'instal·lar a la via del tren per complir amb la normativa europea de mesures reductores de soroll. Però la proposta de DIF no agrada perquè pot acabar condicionant, diuen, l'urbanisme dels municipis, així com la forma de viure-hi. A la declaració institucional, a més de solucions alternatives a les grans barreres, es reclama el trasllat del trànsit ferroviari de mercaderies cap a l'interior del territori.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Calafell Ràdio. El temps.
0: Avui dimarts, sol, calor i darrer dia de l'estiu astronòmic. La matinada de dimecres ja arriba a la tardor astronòmica. Avui, dia de cel assolellat en conjunt, algunes bandes de núvols prims, però poc destacables. El sol serà generós a les 43 comarques catalanes, amb calor diurna i darrer dia de l'estiu astronòmic. De cara a demà, primer dia oficial astronòmicament parlant de la tardor, el temps però serà de ple estiu. Demà dimecres, domini del sol i de la calor per sobre del que seria normal durant els darrers dies de setembre. I fins aquí l'informatiu. Qui els ha parlat i acompanyat? Mireia Romaguera. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: El Tribunal Constitucional activa el compte enrere pel retorn de Carles Puigdemont. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: L'exili de Carles Puigdemont es podria acabar aquest mateix mes d'octubre. Aquest és l'horitzó que ha fixat avui el seu advocat Gonzalo Boye en una entrevista a TV3, Joan Bota.
2: El dia que el Constitucional comença a estudiar els recursos dels exconsellers, a qui el Tribunal Suprem encara no ha amnistiat, Boye ha estat més clar que mai a l'hora de fixar data pel retorn de Puigdemont. Avui no hi haurà sentència del Constitucional, però previsiblement d'aquí 15 dies sí i favorable a l'amnistia total.
0: Madrid, Paula Brujats.
3: Sí, d'aquí a poca estona el Constitucional tombarà l'últim obstacle a l'amnistia, es frenarà les intencions dels magistrats conservadors contraris a amnistiar la malversació i en dues setmanes hi pot haver la primera sentència que obliga el Suprem a aplicar l'amnistia a Puigdemont i als exconsellers. Els efectes es poden notar a finals d'octubre, és la data que situa l'advocat de Puigdemont pel seu retorn a Catalunya.
4: Una vez que esté la sentencia del juez Llarena la analizaremos y a partir de ahí el president tomará la decisión personal y política que corresponda.
0: Mentrestant, nou revés pel reconeixement del català a la Unió Europea.
2: Els socis europeus rebutgen l'estratègia del govern espanyol de vincular noves ampliacions de la Unió, com l'entrada de Montenegro o Albània, al fet que primer es reconegui oficialment el català. Diuen que els dos temes no s'han de barrejar.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
5: A l'hora de la veritat, el govern espanyol tampoc concreta si l'oficialitat del català realment seria una línia vermella per bloquejar l'entrada de nous països a la Unió Europea. Però sigui com sigui, aquest nou gir de guió de Madrid ha irritat alguns socis com Alemanya, Lituània o Suècia. La ministra sueca d'Afers Europeus creu que Espanya s'equivoca quan vol vincular les dues coses.
6: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
0: De tornada a Catalunya, el govern aposta per prohibir la intel·ligència artificial a l'educació fins als 14 anys i també per recuperar les lectures obligatòries. Això el dia en què es presenta una guia sobre els efectes de l'abús de les pantalles que van des de retards en el llenguatge i dificultat en l'atenció fins a l'augment de pes o la miopia.
2: En ple debat sobre la crisi educativa, els sindicats de docents marquen distàncies amb el pacte de país que impulsa la Generalitat i amenacen amb noves vagues.
0: Palau de la Generalitat, Albert Prat.
7: El govern de Salvador Illa adverteix que l'addicció a les pantalles no només s'està notant en les proves d'avaluació dels alumnes catalans, sinó que ja hi ha evidències científiques que estem davant d'un problema de salut pública. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
8: Ens plantegem prohibir l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu fins als 14 anys. El llindar orientatiu que ens marca aquest estudi plantejat per experts són aquests 14 anys.
0: I d'aquí una hora comença a Nova York una nova Assemblea General de les Nacions Unides, marcada pels conflictes d'Ucraïna i de l'Orient Mitjà i per tot el debat entorn de la seguretat de la intel·ligència artificial. Enviat especial a Nova York, Oriol Serra.
9: Sí, i amb un Donald Trump que d'aquí a un parell d'hores està previst que faci el seu discurs davant dels altres 192 països que formen part de l'ONU. S'espera un Trump triomfal i no es descarta algun cop d'efecte en relació a la guerra de l'Iran.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui comença la Champions femenina.
10: Es juguen ja els primers partits. A 3 quarts de 7, Bayern de Múnich, Manchester City. A les 9, Real Madrid, PSG i Arsenal, Q de Dinamarca. El Barça, que defensa títol, jugarà demà amb el París, a casa. I el tècnic Pere Romeu ha assegurat que l'equip torna a ser candidat a guanyar-ho tot, malgrat la gran renovació de la plantilla. Avui, el Tot Costa, entrevista amb Cata Coll. I el Madrid ha comunicat que el seu jugador, Fede Valverde, té un esquinç de grau 3 al turmell esquerre. Algunes fonts el situen com a dubtós per poder jugar a la represa de la Lliga després de

0: entre Montjuïc i el Port i de Sant Adrià a Santa Coloma.
1: I una notícia que us ampliarem en els pròxims minuts aquí al Catalunya Migdia, i és que els patinets elèctrics tornaran al transport públic a Catalunya. Encara no sabem quan, però un canvi normatiu impulsat per la Direcció General de Trànsit, que obliga els patinets a estar homologats i registrats i a tenir assegurança obligatòria, hauria millorat la situació per tal de replantejar aquesta prohibició que es va decretar el gener del 2023, segons que ha explicat a 3Cat Info fonts del sector. Per tant, en les pròximes setmanes s'aprovarà la tornada dels patinets al transport públic català. I ara ens falta el temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
3: Bon dia.
1: Seguim en aquesta setmana tranquil·líssima.
3: Absolutament. Tenim una novetat important pel que fa a l'astronomia. La propera matinada, quan passin uns minuts de les dues, estrenem estació, però aquest canvi astronòmic no farà cap pessigolla als termòmetres. Termòmetres que continuaran, com a mínim, d'aquí a diumenge iguals o fins i tot repuntant divendres que ve. En definitiva, no hi ha manera que marxi la calor, que arribin aires de tardor, que ningú faci el canvi d'armari, tot i que les nits són molt més fresques, especialment al Pirineu, però quedem lluny dels valors de tardor veritables. En definitiva, sense canvis a la vista i amb el sol com a protagonista i pocs núvols.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les dues i gairebé 7 minuts. El Tribunal Constitucional encarrila l'últim capítol de l'amnistia. El retorn de Carles Puigdemont a Catalunya i l'amnistia als exconsellers és més a prop que mai. El Tribunal Constitucional ha començat avui a estudiar els recursos dels líders del procés. Avui no en sortirà cap decisió favorable a l'amnistia, però sí que s'activarà la maquinària perquè d'aquí a 15 dies ja pugui sentenciar a favor de l'oblit judicial total, que després el Tribunal Suprem haurà d'acatar. Anem a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
4: Què tal, bon dia? I de moment avui ja s'ha superat l'últim entrebanc per a l'amnistia. La majoria progressista del Constitucional s'acaba d'imposar i ha fet descarrilar els plans del magistrat conservador José María Macías, contrari a amnistiar Jordi Turull. Macías s'ha quedat en minoria en la reunió d'avui, defensant que el referèndum va suposar un enriquiment personal per als líders del procés, i a partir d'avui ja hi havia lliure per a l'amnistia total. La cita clau després d'avui serà la del 6 d'octubre, és a dir, d'aquí a 15 dies, quan el Constitucional té previst dictar la primera sentència a favor d'amnistiar la malversació. Això obligarà el Suprem a retirar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. El retorn a Catalunya, per tant, podria ser aquest mateix mes d'octubre, segons Gonzalo Boye, el seu advocat, en declaracions a TV3.
5: Yo creo que la fecha la va a poner el juez Llarena, básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar. Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal y política que corresponda, ¿no?
4: També s'haurà d'aixecar l'ordre de detenció contra Toni Comín i Lluís Puig. Aquest últim és molt més prudent sobre quan podrà tornar, ho ha dit en declaracions a Televisió Espanyola.
6: No em ve de 15 dies, ni de 15 mesos, ni de res. I m'agradaria veure amb quina celeritat i contundència serà aquesta sentència del Constitucional i amb quina ho aplicarà el Suprem.
4: 2 anys i mig després d'aprovar-se l'amnistia i després de molta reticència, s'aclareix el futur dels líders del procés, tot i que la decisió final continua en mans dels jutges Pablo Llarena i Manuel Marchena. El Tribunal Suprem, però, reconeixen que poc més s'hi podran resistir. Amb aquesta primera sentència del Constitucional, previsiblement el 6 d'octubre, Marchena també haurà d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva. Això pot arribar a finals d'octubre, tot i que l'aplicació definitiva de l'amnistia pot trigar encara una mica més.
1: Nova ensopegada per l'oficialitat del català a la Unió Europea. El govern espanyol no ha aconseguit el suport dels socis europeus a la reunió del Consell d'Afers Generals. En un debat molt breu, 7 minuts de rellotge, ha rebutjat la intenció de l'executiu espanyol de vincular el reconeixement de la llengua catalana a l'entrada de nous països a la Unió. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
7: Hola, bon dia. Fonts diplomàtiques asseguren a Catalunya Ràdio que en la reunió, a porta tancada, el govern espanyol ha rebut les crítiques d'Alemanya, Suècia i Lituània. Els seus ministres han expressat en privat i cara a cara la queixa que ja havien mostrat aquest matí en públic. El representant alemany, per exemple, es nega a condicionar l'entrada de Montenegro o Albània a la Unió Europea al fet que abans es reconegui el català.

0: Això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. El procés ha de continuar, i en aquest sentit demanaria una mica més d'esperit europeu. I l'opinió de Berlín importa, perquè fins ara ha estat un dels principals obstacles per aconseguir l'oficialitat del català. Els governs alemany i espanyol van crear un grup de treball per llimar les seves diferències, per ara sense resultats. La nova estratègia de Madrid de vincular el reconeixement del català amb l'adhesió de nous països encara ha irritat més alguns socis, però a l'hora de la veritat, el govern espanyol tampoc ha aclarit si el català realment seria una línia vermella per bloquejar l'entrada de Montenegro i Albània a la Unió Europea.
1: España confía que esto va a ocurrir y estoy convencido de que esto va a ocurrir antes de que se incorporen otros estados miembros a la Unión Europea.
0: Més enllà del debat, a la reunió d'avui no hi ha hagut cap votació formal sobre l'oficialitat del català. Per aprovar-la caldria el suport unànime dels 27 països europeus, i això encara queda molt lluny.
2: Aquí a Catalunya el govern es prepara per prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins a segon d'ESO.
3: Ens plantegem prohibir l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu fins als 14 anys. El llindar orientatiu que ens marca aquest estudi plantejat per experts són aquests 14 anys.
2: En ple debat sobre com millorar el rendiment a les aules i el dia abans que el president Salvador Illa comparegui al Parlament, la Generalitat ha avançat les primeres mesures per intentar reconduir la crisi al sistema educatiu català. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Sí, el govern ha començat a anticipar la seva recepta per revertir no només els mals resultats dels alumnes catalans, sinó el que ja és un problema de salut pública. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
3: Un podia intuir que l'ús excessiu de pantalles en edats molt primerenques doncs era, en fi, una qüestió que d'alguna manera estava afectant el sistema educatiu i l'aprenentatge. Què tenim avui? Evidència científica i tenim... El fet de poder-ho abordar des d'una perspectiva de salut pública.
4: Doncs bé, la Generalitat diu que vol regular aquesta prohibició durant l'any que ve, de manera que els menors de fins a 14 anys no puguin fer servir a les aules eines d'intel·ligència artificial. Es tracta d'un primer pas per combatre, no només diuen l'addicció a les pantalles, sinó també altres riscos com el sedentarisme. A més, la Generalitat també ha avançat que reforçarà les lectures obligatòries, tant els clàssics com títols contemporanis, tot plegat anuncis que el president Salvador Illa defensarà demà al Parlament, on s'ha de sotmetre a les crítiques de l'oposició per l'error de la Generalitat que ha deixat fora Catalunya dels resultats d'avaluació internacionals.
2: I a tot això, el govern hi suma l'actualització de la guia sobre usos digitals en la infància i l'adolescència i fa un diagnòstic sobre l'impacte en la salut de l'abús de les pantalles. El document parla de retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultats d'atenció i d'aprenentatge, augment de pes o insomni, i ha de servir per elaborar una guia de bons usos. Mònica Mas, bon dia.
5: Bon dia. Durant 2 anys s'han revisat fins a 700 articles científics que constaten que aquests efectes ja comencen a la primera infància. Entre els 0 i els 6 anys ja apareixen problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries. I aquests símptomes s'amplien encara més durant l'adolescència. De fet, un de cada 4 adolescents té addicció a internet. Lluïsa Conejos és subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
6: Aquest ús problemàtic té un impacte a veure amb la son, en l'activitat física, en la salut mental, en l'autoimatge, en les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
2: De quin temps d'ús de pantalles estem parlant?
5: Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7 hores. Només a les xarxes socials hi dediquen unes 2 hores al dia. I el mòbil cada vegada arriba més aviat. Abans dels 11 anys, més del 80% dels nens i nenes ja en tenen. Marc Planes té 16 anys i ha superat l'addicció a les pantalles. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Al principi no sabia el que era una addicció al mòbil. Un cop estàs amb el TikTok hores, pues, te n'adones que sigui una addicció. Més bé el mòbil, sí el mòbil, però el TikTok també, saps? Està tot el dia ja amb el mòbil sense fer res, perdent el temps. Clar, en comptes d'estar mirant el TikTok pots estar fent altres coses, com estudiant, fent activitats amb tons pares...
5: Es calcula que hi ha un 34% dels joves que fan un ús problemàtic de les xarxes socials.
2: Per cert, que reticències dels sindicats de mestres i professors amb el debat obert al Consell d'Educació per millorar el sistema i els resultats acadèmics. La USTEC acusa el govern de voler desactivar les mobilitzacions i li exigeix que continuï negociant. Si la situació no avança, anuncien noves vagues de professors al mes de novembre. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
8: Bon dia. USTEC no descarta participar al debat del Consell d'Educació de Catalunya, però avisa que no permetran que això substitueixi la negociació col·lectiva. Andreu Montbrú és un dels portaveus del sindicat.
9: Aquest derivar el debat cap aquí, el que pretén és, d'una banda, dilatar els terminis, desactivar el conflicte i diluir la veu dels treballadors i de les treballadores, i especialment d'USTEC com a sindicat majoritari, que hem estat encapçalant els últims dos anys les mobilitzacions.
8: Consideren que el diagnòstic ja està fet i que el que cal és continuar negociant temes clau com el calendari per climatitzar els centres o l'aplicació del 6% del PIB en l'educació pública. En una línia similar a la d'USTEC, el sindicat de professors de secundària també ha expressat la seva desconfiança amb el que es pugui aconseguir amb el debat obert al Consell d'Educació de Catalunya. Avui aquest sindicat ha presentat una simulació dels resultats de PISA sense el fiasco que els va invalidar. Segons els seus càlculs, si haguessin participat el 23% d'alumnes que es van excloure, Catalunya hagués quedat en la 12a posició de l'Estat en matemàtiques i en la 11a en ciències i lectura.
2: Bé, doncs el govern ja ha reaccionat a aquesta nova amenaça de més vagues de mestres al mes de novembre. Tornem al Palau de la Generalitat, Albert.
4: Sí, perquè la portaveu ha sigut clara a l'hora de marcar límits a USTEC, que avisa que el futur del model educatiu va més enllà de l'opinió dels mestres i sobre les seves reclamacions laborals. Sílvia Paneque insisteix que hi ha un bon acord signat com a punt de partida.
10: Nosaltres interpretem que la negociació ha d'anar en el desplegament d'aquestes pròpies mesures i parlar-ne si n'hi ha d'addicionals. No confondre amb el debat de país i obert que vol tenir el govern. Aquí és el govern qui pilota.
4: Doncs bé, divendres al matí recordem que el president ha convidat al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris perquè comparteixin les seves idees per mirar de sortir d'aquesta crisi. Vox ja ha confirmat que no hi anirà i el PP s'està rumiant si participa en aquest debat de país que reclama Salvador Illa.
2: I més enllà dels recels que desperten la IA, ara us ho explicaven també en el món educatiu, el sector no para de repetir que vol un desenvolupament responsable d'aquesta tecnologia. És el que s'ha sentit durant tot el dia d'avui al Congrés AI Summit, que s'està fent aquests dies a Barcelona i que arriba en ple debat mundial sobre els riscos d'aquesta indústria, Núria Har.
11: Sí, el sector sap que està en el punt de mira, per això els que impulsen la tecnologia defensen un ús responsable i demanen confiança. També des de la Generalitat, que vol que Brussel·les instal·li a Móra la Nova una de les gigafactories d'Europa. El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, ha dit a Catalunya Ràdio que no es volen quedar enrere.
12: En aquesta voluntat i aquesta ambició de ser un pol digital al sud d'Europa i fer-ho des d'un ús actiu i responsable. Estem parlant no només de tecnologia, i en aquí el paper de la Generalitat i de Catalunya en el seu conjunt té un paper de lideratge clau.
11: A la mateixa hora, ben a prop d'aquest congrés, al Moll de la Fusta, un centenar d'entitats socials han presentat la campanya No als megacentres de dades. Una de les seves portaveus, Clàudia Bosch, de Setem Catalunya, diu a Catalunya Ràdio què demanen.
13: Una moratòria, aquest pla, fins que no es compleixin aquests requisits, no?, de rendiment de comptes, de transparència, de previsió de quins serien els riscos i els impactes en el territori.
11: A Catalunya hi ha 26 projectes de centres de dades que volen instal·lar-se arreu del país.
2: Passant 18 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida anem a la informació internacional.
14: Catalunya migdia.
15: Avui, 22 de setembre, és el Dia Mundial de la Leucèmia. Sabies que el teu testament pot ser molt més que un tràmit legal? Pot ser una segona oportunitat per les persones que tenen un càncer a la sang. Amb el teu testament solidari pots donar suport a investigacions que salven vides, com les que impulsa la Fundació Josep Carreras perquè la leucèmia sigui 100% curable. En incloure la Fundació Josep Carreras al testament, el teu llegat ajudarà a finançar avenços científics que encara són necessaris i que faran possible l'esperança d'un futur sense leucèmia. Fes que la teva herència també sigui recerca, ciència i futur. Informa-te'n a www.eltestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
16: Benvolgut professional, sabem que quan el client us demana que hi poseu alguna cosa perquè no hi hagi humitat, vosaltres entereu perfectament el que necessita. Per això, a Obramat trobareu una àmplia gamma en impermeabilització i aïllaments dels millors marques professionals com Rockwool, Nau, Chova o Sika, amb estoc sempre disponible i amb els millors preus. 20 anys construint junts. Obramat.
17: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
18: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
19: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
20: Catalunya migdia.
2: Les 2:20. L'Assemblea General de l'ONU arrenca avui a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, Donald Trump, enmig del debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial, ara en parlàvem, la inestabilitat a l'Orient Mitjà i la guerra activa de Rússia contra Ucraïna. Trump, que viu el moment de més baixa popularitat en tota la seva carrera política, firma avui un nou acord sobre Groenlàndia, que ha de permetre el desplegament de més militars nord-americans en aquest territori semiautònom de Dinamarca. El president dels Estats Units s'ha refermat avui en les restriccions en l'accés d'alguns mitjans a la Casa Blanca. Nova York, Oriol Serra, bon dia.
21: Bon dia. El secretari general de l'ONU, el portuguès Antonio Guterres, presidirà la seva última Assemblea General de les Nacions Unides aquest matí a Nova York. Guterres deixarà el càrrec el 31 de desembre i s'espera que els pròxims mesos es decideixi qui el succeirà. El president dels Estats Units, Donald Trump, farà el discurs en representació del país anfitrió de l'Assemblea. S'espera un discurs amb referències a la guerra de l'Iran, a la situació al Pròxim Orient i a la guerra d'Ucraïna, sempre subratllant els mèrits que ell mateix considera que ha fet. Trump també aprofitarà l'Assemblea General de l'ONU per assignar, juntament amb Dinamarca, l'acord sobre el control militar de Groenlàndia. I, com no, s'espera que recordi un cop més que els Estats Units han de liderar la cursa per dominar la intel·ligència artificial, una qüestió que tindrà molts espais aquest any, tal com recorda l'exassessor de l'ONU, Jeffrey Feldman.
22: Si et fixes en la quantitat d'esdeveniments privats relacionats amb la intel·ligència artificial que tenen lloc al voltant de l'Assemblea General, és increïble. Penso que això és una mostra que la IA està transformant l'economia i la societat més ràpidament que la governança. Això serà un tema tant en l'agenda oficial com en les converses privades.
21: Destaca també l'estrena de la presidenta veneçolana en funcions, Delcy Rodríguez, a les Nacions Unides. I un any més, el líder palestí, Mahmoud Abbas, haurà de comparèixer per videoconferència perquè els Estats Units li han negat el visat. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en canvi, podrà fer la seva intervenció amb tota normalitat.
2: I en el marc d'aquesta assemblea de l'ONU està prevista aquesta tarda una reunió entre Donald Trump i Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès pressiona per una treva energètica amb Rússia que Washington veu amb bons ulls. Tot mentre s'endureixen els atacs entre totes dues parts. Moscou ha llançat un gran atac aquesta matinada amb míssils balístics, 300 drons i artilleria, que han destruït refineries, fàbriques i magatzems de material militar i infraestructures elèctriques. L'atac ha causat almenys 4 morts i una desena de ferits. Ucraïna, però, també ha atacat una refineria russa i ha causat un mort. A Madrid, el Partit Popular torna a escalfar la crisi de Ceuta i crida a manifestar-se aquest cap de setmana a Madrid. Ho fan, segons la convocatòria, en defensa d'Espanya i per reclamar eleccions anticipades. El govern espanyol demana als populars que proposin solucions en lloc d'agitar el carrer. Madrid, Dani Saideaja.
23: El número 2 del PP ha fet una crida a les xarxes a sumar-se a la manifestació convocada a Madrid, que té per lema Marxa per la dignitat, no a la invasió, i en què tampoc hi faltarà Vox. Això quan fa 2 dies que desenes de persones van atacar el cotxe on anava una diputada ceutina i 2 activistes. Per això avui el ministre Ángel Víctor Torres feia una crida a rebaixar la tensió, a condemnar tota violència i demanava al PP que s'arromangui amb l'acollida dels menors.
24: Más que manifestació es que ponga a la mesa alguna solució. Alguna solució. Yo le voy a poner una fácil. ¿Quieren ayudar a Ceuta? Que sus comunidades autónomas digan que sí, a que los menores, que son cerca de 3.000, vayan a sus comunidades autónomas.
23: Torres reconeix que encara queden a Ceuta entre 700 i 500 menors malvivint als carrers i uns 2.300 ja s'han pogut identificar.
2: A tot això, avui és l'últim dia de campanya electoral per a les eleccions legislatives que es fan al Marroc demà. Uns comicis en què pot ser determinant el descontentament juvenil pels alts índexs d'atur. Associacions civils marroquines es dediquen a combatre la desigualtat en un país que presenta bones dades macroeconòmiques i que aposta pels projectes faraònics. Enviat especial a Tetuán. Nando Zanoguera, bon dia.
0: Bon dia. El Marroc de l'estadi de Hassan II, on vol celebrar la final del Mundial 2030 o la del conegut com el Borac, únic tren d'alta velocitat d'Àfrica, contrasta amb la dels joves de la generació Z212 que van protagonitzar protestes massives al país, ara apagades. Per al sud del Marroc hi treballen associacions que intenten donar oportunitats als joves. L'entitat APIF, amb seu a Tetuán, acull menors no acompanyats, molts dels quals subsaharians. La coordinadora de projectes, Maria Messadi, conscient del que ha passat a Ceuta, ens explica que els desaconsellen marxar a Europa de forma irregular.
1: Los menores no saben lo que se van a encontrar cuando llegan allí. Piensan que es como el Dorado. Y no es así. Nosotros, desde nuestra asociación, a las propias autoridades e instituciones públicas de Marruecos, siempre se intenta sensibilizar a los menores sobre los riesgos que acarrea una migración irregular.
0: El Marroc té un creixement de prop del 5% amb inflació, deute i dèficit continguts, però l'atur juvenil es dispara fins al 30 i al 40% segons quines franges d'edat es tinguin en compte.
2: Els patinets elèctrics tornaran al transport públic català. Cal veure a partir de quan i en quines condicions. L'Autoritat del Transport Metropolità, on hi ha el Govern, l'Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana, han posat en marxa avui la revisió de la prohibició decretada el gener del 2023, segons que han explicat fons del sector a 3CAT Info. Joan Garcia, bon dia.
3: Hola, Òscar.
2: Per què ara es revisa el retorn dels patinets als trens i als autobusos?
3: Per un canvi normatiu impulsat per la Direcció General de Trànsit que obliga els patinets a estar homologats i registrats i tenir assegurança obligatòria. Això hauria millorat la situació d'aquests vehicles de mobilitat personal per replantejar la prohibició en base a la finalitat que exposa la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
6: S'ha obert novament aquest debat de regulació també per fomentar la intermodalitat també.
3: De fet, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Manel Nadal, ja va donar per fet el retorn dels patinets al transport públic ahir a l'acte dels 25 anys de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTO. Aquest migdia, el comitè executiu de l'ATM s'ha decidit revisar la prohibició d'acord amb els criteris adaptats per la DGT. Es farà una anàlisi dels riscos amb tots els agents implicats, però, això sí, no s'ha posat cap calendari encara sobre la taula. Recordem que la prohibició es va decretar després que la bateria d'un patinet trucat per poder córrer més, precisament, es va sobreescalfar dins un tren de Ferrocarrils de la Generalitat i es va acabar incendiant sense provocar víctimes. Fa uns dies, Renfe ja va anunciar que tornava a acceptar patinets elèctrics als seus trens, excepte, això sí, a Rodalies de Catalunya i d'Euskadi.
2: Un parell de notícies ara sobre la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament de la capital catalana augmentarà la taxa turística als creueristes d'escala fins als 24 euros l'any 2030. L'increment, que s'anirà aplicant de manera gradual, s'ha aprovat aquest matí provisionalment durant la Comissió Extraordinària d'Economia. En canvi, el que no s'ha aprovat és augmentar l'IBI als hotels amb més valor cadastral. Anna Escura, bon dia.
7: Bon dia. Aquest matí es votava la modificació de dos punts de les ordenances fiscals. Primer, es volia incrementar l'IBI als hotels de luxe més grans, l'impost sobre activitat econòmiques i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Però això no ha tirat endavant, entre d'altres, perquè els comuns s'han abstingut i la proposta només ha rebut el suport del PSC i Esquerra. Marc Serra és el portaveu dels comuns.
25: L'alcaldessa Colau tenia el seu model de ciutat, que implicava moltes vegades cedir i negociar i arribar a acords. L'alcalde Trias tenia un model ben diferent, però també sabia arribar a acords. L'alcalde de Collboni ens porta unes ordenances fiscals sense negociar-les, sense parlar-les, sense incorporar cap de les propostes que el nostre grup ha posat sobre la taula.
7: El segon punt sí que s'ha aprovat, aplicar un recàrrec a la taxa turística que ja paguen els creueristes d'escala, que són els que fan una parada de menys de 12 hores a la ciutat. L'increment, com deies, serà progressiu fins a arribar als 24 euros al 2030. Segons el tinent d'alcalde Jordi Valls, l'objectiu és reduir dràsticament els creueristes d'escala i ha anunciat que abans d'acabar l'any deixaran d'operar dues de les 7 terminals de creuers del port. Tot plegat es debatrà al plenari de divendres per després sotmetre-ho a informació pública durant 30 dies i, segons el calendari previst, L'aprovació definitiva es podria produir abans que s'acabi el 2026.
2: I atenció a aquesta notícia. La Sagrada Família proposa construir l'escalinata de la façana de la Glòria, la que encara queda pendent, enderrocant només un edifici. Els veïns afectats del bloc Núñez i Navarro se'ls indemnitzarà o se'ls reubicarà en un solar pròxim. Aquesta és l'opció de mínims que fa la Junta Constructora del Temple, que calcula que la basílica podria estar acabada d'aquí una dècada, Marriera.
4: Per primera vegada, la Sagrada Família dona detalls de la proposta que plantegen per desencallar les negociacions amb els veïns i l'Ajuntament. Plantegen que els veïns amb pisos de propietat que hi viuen siguin reubicats en un nou edifici que es faria al solar del carrer Mallorca, propietat del Temple, i els que tenen pisos turístics o de lloguer se'ls indemnitzaria. Ara és l'Ajuntament qui ha de moure fitxa, diuen, i esperen que ho faci ràpid abans de les eleccions municipals. Xavier Martínez és el director de la Junta Constructora del Temple.
5: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. I nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
4: Els pròxims anys, els principals treballs de la Sagrada Família es concentren en aquesta façana de la Glòria i l'any que ve ja es començaran a aixecar les columnes que aguantaran les torres. Pel que fa a l'impacte de la visita del Papa, asseguren que s'ha notat un increment de visitants espanyols al davant dels Estats Units, que encapçalaven fins ara el rànquing, i prop de la meitat són catalans i de la mateixa ciutat de Barcelona.
2: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Unió de Pagesos reclama que s'aturin les importacions d'arròs al sud-est asiàtic pel dany que ha causat en el sector a casa nostra. A partir de l'any 2025, les compres d'arròs es van duplicar i el preu ha caigut un 40%. Tortosa, Jordi Barranca.
8: Aquell any es va passar de les 240.000 tones importades a unes 570.000. L'aturada de les importacions forma part dels acords comercials que Brussel·les ha arribat en països com Myanmar, l'antiga Birmania. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
9: Una és parar les importacions, perquè, clar, els importadors han tocat el mercat i l'han destrossat, i la segona qüestió és que, degut a la destrossa de la incompetència dels nostres dirigents polítics, s'enllà una sèrie de diners que estan precisament ja no estan. Per tant, estarem parlant pel 2027.
8: Tot plegat es tradueix en que el pagès cobra 33 cèntims al quilo, quan, com a mínim, n'hauria de cobrar 45.
9: Evidentment, algú ha descobert aquí a Europa de comprar barat o fora d'Europa i vendre car aquí a Europa. Els consumidors no ho notem, la baixada de preus, però els productes sí. I després d'aquestes coses mal fetes ens trobem en aquesta situació de l'arròs a 30 cèntims com fa 10 anys. Això és degut a que Europa no pensa en l'agricultura, evidentment, i el Ministeri d'Espanya tampoc.
8: Ja han demanat reunions tant amb el conseller com amb el ministre.
2: I avui han començat els treballs d'urgència per treure els arbres cremats pel foc de les Gavarres del mes de juliol. S'estan netejant un total de 12 hectàrees del terreny, a banda i banda de la carretera de la Ganga, per evitar que alguns d'aquests arbres puguin caure al vial. La Bisbal d'Empordà, Pau Bartolí.
10: Els treballs, que han de durar dos mesos, s'estan efectuant a la carretera de la Ganga, que uneix la Bisbal d'Empordà amb Calonja, uns metres més amunt d'on va començar el foc. En paral·lel, s'ha començat a redactar el pla de restauració de tota la zona afectada per definir les actuacions dels propers anys. Quim Gumbau, gerent del Consorci de les Gavarres, explica que poden passar ben bé 30 o 40 anys fins que el bosc recuperi el seu potencial.
12: A tornar-lo a veure semblant en el que era, doncs, evidentment, porta unes dècades, perquè el creixement dels arbres són espècies de creixement lent, el suro especialment, i en els llocs on s'hagin de tallar, abans no tinguem una coberta arbòria semblant a la que teníem, doncs passaran tranquil·lament 30-40 anys.
10: També s'està treballant perquè no quedi cap finca de la zona sense gestionar i, per tant, sense prevenir incendis.
2: Passant 3 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
26: Catalunya migdia.
27: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. L'olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls perquè ampliem fins al 28 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
28: Kia. Movement that inspires.
29: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
11: Podríem tenir sort.
13: Mentre Marta Oriana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
14: Mare, literalment.
11: Tinc poques ganes de treballar.
14: És que tinc molta feina.
13: Oh, i on et penses que estic aquí creuant de braços?
11: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Els matiners. Xavi Canalías.
15: Som pura cafeïna.
11: Catalunya migdia.
2: Passen 4 minuts a 2 quarts.
16: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella Helena d'Esparta.
2: El 1979, el Teatre Lliure de Gràcia va estrenar això que sentim, La vella Helena, de Jacques Offenbach, protagonitzada per Anna Lizaran i Imma Colomer, entre altres actors. Bé, doncs, gairebé 50 anys més tard, i dins de la celebració del 50è aniversari del Lliure, el col·lectiu Miserable, liderat per Miquel Masfiol, estrena aquest vespre una versió molt especial d'aquesta mateixa obra. Marta Vives.
17: Tot i que l'encàrrec que Masfiol va rebre del Lliure era aquest...
18: Que agafis La vella Helena i la passis per la Tourmitz, que és un el que faig sempre.
17: El director teatral no s'ha limitat a la relectura de l'obra, sinó que l'ha volgut convertir en una experiència per descobrir què queda d'aquell esperit dels inicis 50 anys més tard. És per això que des de fa dues setmanes la companyia viu literalment al teatre, entre matalassos inflables, coixins, maletes obertes i neveres plenes de menjar per alimentar un regiment.
18: És vera que en el principi va ser molt dur perquè no teníem manera d'organitzar-nos, ens van organitzar fatal i va ser tot molt intempestiu, entendes, de campanya. Però és vera que a poc estem aprenent a conviure, que això també és, crec que és molt guapo.
17: La mateixa idea serveix de punt de partida per l'espectacle que es veurà a partir d'avui, un grup de nostàlgics que pensa que el teatre actual és un desastre i farà mans i mànigues per recuperar l'essència dels anys 70 i muntar l'opereta d'Offenbach amb música en directe. El repartiment està format per Gerard Frank, que tindrà el repte d'encarnar el personatge d'Helena, interpretat originalment per Anna Lizaran, també Lluís Oliver, Mel Salvatierra i Carmen Milán. S'estrena avui i ocuparà el Lliure de Gràcia unes quantes setmanes més fins al 18 d'octubre.
2: I ara, cinema.
19: La petite fille chante sainte nuit.
2: Albert Serra està molt present aquests dies al Festival de Sant Sebastià i ha presentat 16 Momentos de mi vida, la gravació d'un concert de la diva alemanya Ingrid Caven, que ha dirigit ell mateix, i també presenta Roques Roges, de Bruno Dumont, que ha produït. Són dues pel·lícules que han aixecat força expectació. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
20: El concert de Caven el va gravar perquè no va quedar satisfet del disc que va fer amb ella i la banda de les seves pel·lícules, Els Molforts. És una gravació fosca i tenebrosa que vol destacar sobretot la veu i la presència de l'actriu i cantant musa de Fassbinder. Però en declaracions a Catalunya Ràdio ha confessat que ha estat un projecte puntual.
26: No, a mi no m'interessa, és molt poc creatiu fer un concert. Vull dir, gravar un concert ni que fos, vull dir, de música que m'agrada més del món. I no, si no estic involucrat amb la música, no té cap interès.
20: Pel que fa al film de Dumont, és una experimentació fantàstica protagonitzada per nens de 5 i 6 anys que es comporten com adults, una cinta hipnòtica.
26: Sí, bueno, té això. És que els nens tenen algú que no t'encansaries mai de mirar-los, perquè com que són tan espontanis, saps sempre tots els gestos, les reaccions, no? És una cosa que no cansa de mirar, perquè és com veure un animalot.
20: Finalment ens ha confirmat que Out of This World estarà a punt l'any vinent i que serà la pel·lícula més original de l'any amb la millor escena final del cinema recent.
2: I ara anem a València. Perquè el Teatre Principal de la ciutat de València tanca per motius de seguretat. L'edifici necessita una rehabilitació integral que s'allargarà durant 4 anys i que costarà uns 50 milions d'euros. València, Pepa Ferrer.
30: Que el Teatre Principal de València estava en obres, el sector ho sabia. La notícia d'avui, però, ha estat una sorpresa. Ahir mateix es presentava la programació. Isabel Martí és membre de l'Associació d'Escriptors i Escriptores Teatrals.
31: L'espai ha estat en obres puntuals i que anaven a aprofitar-se les obres així més intenses en el període de vacances que estava tancat l'edifici, el teatre, en estiu. Ara ens trobem amb que el principal espai d'exhibició escènica amb les millors condicions desapareix.
30: El Teatre Principal és un dels més emblemàtics i importants de la ciutat. Segons explica, la Diputació de València tanca per risc de despreniment i per no poder garantir la seguretat. Els que es queden també orfes són els músics en valencià. Pau Alabajos és del col·lectiu Ovi de Montllor.
32: Molta de la programació dels nostres artistes no es podrà fer en aquest espai tan emblemàtic del Cap i Casal. I un poc s'ajunta amb aquesta falta de prioritat de la cultura des del punt de vista de la gestió del Partit Popular i de Vox.
30: El malestar de l'escena teatral és palès a les xarxes i ja preparen mobilitzacions de protesta.
2: I una cosa més abans dels esports. El nou director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Valentín Roma, s'ha proposat augmentar l'afluència de públic al MACBA amb un equipament que tindrà una veu pròpia, progressista i basada en els continguts. El curador d'art ha presentat avui el seu projecte pel museu que dirigirà durant els pròxims 5 anys. Barcelona, Òscar Callau.
0: Els membres del patronat del MACBA han presentat Valentín Roma com un intel·lectual de barri per la sofisticació del seu pensament artístic i alhora la seva capacitat de connectar amb la societat i el públic de l'art contemporani. El fins ara director de la Virreina Centre de la Imatge ha reivindicat la feina de les anteriors direccions, però no s'ha estat de criticar les xifres de visitants que té el MACBA.
1: El MACBA és els seus continguts i està clar que els continguts dels museus no estan funcionant i tenim que canviar els continguts, canviar l'enfoc del que proposa el museu a la seva audiència.
0: Roma ha detallat també com planteja dotar de veu pròpia el nou MACBA.
1: Un MACBA que es separa frontalment del pensament reaccionari que avui assetja la cultura, però també d'aquestes tendències que pretenen convertir els museus en una mena de fotocalls inofensius.
0: El nou director del MACBA ha parlat avui de l'orientació general del seu projecte sense concretar els eixos temàtics i els continguts que explicarà en els pròxims mesos.
2: Catalunya migdia. Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Amb l'arrencada de la Champions femenina.
3: Avui es juguen els primers partits i demà serà el debut del Barça.

0: Doncs arrenca la Champions femenina. El Barça jugarà demà el primer partit per defensar el títol aconseguit a Oslo el 23 de maig.
1: Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat, hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol. Sovint...
0: Sense Alexia, Mapi, Ona ni Salma, però amb cares noves i amb jugadores que ara pesen més a l'equip, el Barça debutarà demà contra el París, però serà un debut on hi faltaran moltes jugadores, i no aquestes que dèiem ara, que ja van marxar a l'estiu, sinó d'altres que estan pendents per el seu estat físic. Marcos García, quina és l'última hora de la infermeria?
2: Doncs la bona notícia, encara no confirmada, apunta que potser torna demà Irene Paredes. No va jugar contra l'Alavés, la central del Barça, i potser podria tornar demà contra el París. Ho sabrem demà al matí quan hi hagi la llista de convocades. No pinta que arribin per al partit Kika ni Vicky López. Alexandri i Van Asten són baixa segura i tampoc indica la informació que tenim que arribi Aitana Bonmatí. A banda, ja sabeu, estan amb la selecció espanyola sub-20, Carla Julià i Aisha Camara, que tampoc hi seran.
0: I han parlat fa poca estona el tècnic Pere Romeu, també la jugadora Eva Payor. Es veuen favorites per revalidar el títol, Marcos?
2: Sí, començant pel tècnic. Ja saps que allò de favorit a vegades fugen d'allò, però Pere Romeu ha entomat el repte de ser de nou candidates a tot.
3: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur.
2: Primera roda de premsa completament en castellà per Eva Payor. S'ha defensat prou bé en castellà. Ha explicat que vol seguir el Barça més enllà del proper estiu, que és quan acaba el seu contracte. També ha explicat que per ella no és especialment destacat que la final es jugui a casa seva, a Varsovia. I sí, en clau de grup, Payor admet que són les candidates a batre.
4: Cuando estás mejor equipo del mundo, siempre otros equipos quieren... jugar contra ti muy bien y más motivación, pero nosotras también, nosotras estamos preparados y que dice es nuestro objetivo otra vez va ahora a Polonia, a Varsovia y paso a paso porque son muchos partidos en esta temporada.
2: Ara ja s'hi ha acabat el mercat de fitxatges. El Barça ha donat per tancada la plantilla, ja sabeu, sense cap més incorporació en defensa. Pere Romeu destaca que tothom al club va a la una.
3: Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve, que segur que si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
2: Hem sentit, doncs, avui Pere Romeu i també Eva Payor, que, sens dubte, la polonesa és una de les jugadores pal de paller d'aquest equip, com ho són Paredes, Patri o Aitana, i, sense cap mena de dubte, Cata Coll a la porteria.
0: Precisament, Cata Coll, que avui serà protagonista al Tot Costa a partir de les 7, entrevista amb la portera blaugrana, i ara podrem sentir un avançament d'aquesta entrevista on Cata Coll fa el seu podi per la pilota d'or.
5: Jo, Patri, que guanyés, crec que la Patri havia de fer un any increïble l'any passat, també la ficaria, i Alexia Botella. Jo crec que seria tres jugadores que m'agradaria que estiguessin allà.
0: Doncs entrevista sencera amb Cata Coll, que sempre és interessant sentir el que diu. Avui al Tot Costa, a partir de les 7, com dèiem, arrenca la Champions femenina, hem parlat del Barça, tota aquesta prèvia del partit amb el París, que jugarà demà, però avui ja hi ha partits, Marcos.
2: Sí, entre els més destacats del dia, 6:45, Bayern de Múnich, Manchester City, i a les 9, dues cites interessants, Real Madrid, PSG i Arsenal, Kiu de Dinamarca, a la final de la Champions femenina del 27, a Varsovia, el cap de setmana del 28 al 30 de maig.
0: I, per cert, recordem que ha tornat el Fem Futbol, el podcast de Catalunya Ràdio. En aquest primer episodi de la temporada, Sonia Gelmà i la resta de col·laboradores se centren en la figura de Maïssa Baja, la perla més jove de la Masia. seguim parlant de futbol. Mentre esperem l'entrega d'avui de Tiempo de Revisión del CTA, l'arbitratge de diumenge al derbi madrileny encara porta cua i compta perquè el darrer capítol és ben fresc, torna a tenir Mourinho com a protagonista. Jordina Terrer.
6: Aquesta vegada per passiva, i és que el tècnic portuguès del Madrid, que va situar-se sota els focus després de l'Atlètic de Madrid-Real Madrid amb la seva polèmica roda de premsa, ha estat el gran absent de la trobada anual que tenen els tècnics de primera. Mourinho ha argumentat motius personals per no assistir aquest migdia a la seu de la Federació Espanyola, a les Rozas, a Madrid, a la reunió d'entrenadors aprofitant l'aturada de seleccions. En la reunió, a més, hi ha trobada amb Fran Soto, el responsable del comitè tècnic d'àrbitres. Mourinho, doncs, queda fora de la foto, on sí que hi sortiran Hansi Flick i Simeone, entre d'altres.
0: També ha parlat de tot aquest embolic, de tota la polèmica, el president de la Lliga, Javier Tebas, que ho ha fet a Twitter, al seu compte d'X, Jordina.
6: A les seves xarxes socials, Javier Tebas diu que cap equip pot tenir un arbitratge a la carta. Tebas diu que la competició no és propietat de ningú i es pregunta si algú pretén que xiuli segons la facturació, les audiències o l'escut. Tebas torna a referir-se a Real Madrid Televisió com la televisió del règim. El president de la Liga argumenta que és més còmode apuntar que hi ha una conspiració contra el Madrid que parlar del que passa a la gespa. I Tebas remata que la coartada de sempre no se la creu ningú amb sentit comú. A les darreres hores ha fet un comunicat també l'Atlètic de Madrid i ha demanat acabar amb l'assetjament arbitral després de l'allau de crítiques arran del derbi madrileny. I aquesta tarda, nova edició de Tiempo de Revisión del Comitè Tècnic d'Àrbitres.
0: I a l'Espanyol, el tècnic Manolo González ha decidit mantenir el pla previst per aquesta setmana, tot i la derrota de divendres contra l'Elx, que és el cué de la Lliga. I aquest pla passa, Sergi Andreu, perquè els jugadors tinguin 6 dies de festa.
7: Sí, el primer equip de l'Espanyol té festa des d'avui i fins diumenge. Això vol dir que tornaran als entrenaments dilluns vinent, dia 28 de setembre, amb la mirada posada en un partit amistós que jugaran divendres, dia 2 d'octubre, contra l'Ipswich Town de la Premier League al RCD Stadium. De fet, serà com un entrenament a porta tancada on no hi podrà accedir cap aficionat. Semblava que el pla podria haver canviat després de la desfeta dolorosa de divendres contra l'Elx, però Manolo ja va insinuar a la sala de premsa després del partit que, en principi, no era aquesta la intenció.
8: Si al final no es una cuestión tampoco ni de más tiempo libre o menos, es una cuestión de... Porque le quites un día parece que sea el mejor entrenador, no es una cuestión de quitar días ni de nada esto. Pero lo que tenemos que hacer, repito, es analizar bien lo que está pasando, que yo ya te digo que lo tengo bastante claro, y darle la vuelta a la situación ya.
7: Per cert, hi ha com a mínim 5 jugadors que de vacances en faran poques. Són els 3 internacionals, que són amb les seleccions, Roberto Fernández, Vania Derkusic i Javi Hernández, que és amb la sub-23 espanyola, i els que es troben en una fase de recuperació, com Javi Puado i Andoni Gorosabel.
0: I en aquesta aturada, un dels partits més destacats de seleccions serà el que es jugarà entre Països Baixos i Alemanya. Serà el debut de Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès i s'enfrontarà a un seleccionador que també s'estrena, el nou seleccionador alemany, Jürgen Klopp, Ou del Serra.
9: El terrassenc va dirigir ahir tot just el seu primer entrenament com a nou seleccionador neerlandès. Només seran 3 sessions de preparació abans d'afrontar un debut molt exigent a la Lliga de les Nacions davant l'Alemanya de Jürgen Klopp. Xavi, però, n'assumeix el repte.
10: Many of the staff are from Netherlands.
11: Una bona part del meu cos tècnic és neerlandès i n'estic molt content perquè són gent molt directa i honesta i jo prefereixo això. Estic molt content i còmode. Sóc al millor lloc on podria ser. És perfecte per a mi. Ara només ens falta competir i obtenir resultats, cosa que no serà fàcil, tot i que estem preparats pel repte.
10: Will be not easy, but I'm ready for the challenge.
9: L'ex-tècnic blaugrana treballa amb un grup de 26 jugadors, entre els quals no hi són Frenkie de Jong, que continua lesionat, i tampoc un ex-blaugrana, Memphis Depay. Per Xavi, comunicar-li a Memphis que no formaria part de la convocatòria ha estat el més difícil que li ha tocat fer des que va assumir el càrrec.
11: Segurament la decisió més difícil fins ara ha estat haver de trucar en Memphis. Havia de ser honest amb ell, perquè el conec i tinc una molt bona relació. I la seva resposta ha estat increïble. Ho han tomat amb maduresa, ha entès la meva decisió i ens tenim un gran respecte mutu. Però també vull aclarir que la porta continua oberta per a tots els jugadors. The door is open for
9: all the players. Recordem que Xavi va assumir tot just el mes passat el càrrec de seleccionador dels Països Baixos en substitució d'un altre ex-blaugrana, Ronald Koeman.
0: I una anar a punt més a futbol, en aquest cas a casa nostra, la primera federació, la mala arrencada de temporada que està fent l'Europa, ja s'ha cobrat la primera víctima, David Ubach.
11: El club de la Vila de Gràcia de Barcelona ha cessat el seu entrenador, Josep Maria Gené, després de només 4 jornades de Lliga. L'Euroco ocupa ara la penúltima posició a la classificació de la primera federació amb només un punt sumat de 12 possibles. Des del club graciany, a més dels resultats adversos, apunten a una pèrdua de confiança com a detonant de la destitució de Gené, de 68 anys. Es dona el cas que Gené havia rellevat a la banqueta a Dai Benítez aquest mateix estiu després d'haver estat el responsable esportiu de l'Europa els últims 4 anys. Amb el tàndem Gené als despatxos i Adai a la banqueta, l'Europa va jugar el play-off per pujar a la segona divisió la temporada passada, just en la temporada en què venia d'assolir l'ascens de segona a primera federació. A Gené ara el rellevarà Luis Blanco, de 48 anys, després d'haver dirigit l'Atlètic Balears. Anteriorment, Blanco havia treballat a l'Espanyol com a tècnic del filial, segon entrenador del primer equip i fins i tot com a preparador principal en alguns partits a primera. A la banqueta de l'Europa, a Blanco l'acompanyarà ara l'emblemàtic exjugador escapulat Alberto González com a tècnic assistent.
0: Farem una pausa i després... reviurem la festa de la penya a Badalona.
12: Catalunya migdia.
13: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
14: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
15: 205 cavalls i només 4,3 litres?
16: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
17: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
0: El que dèiem abans de la pausa, moment per reviure la festa i de la penya a Badalona per aquest títol de la Supercopa ACB que va aconseguir diumenge. Ernest Macià.
19: Doncs sí, Laia, per primer cop en 18 anys van veure aparèixer pel balcó de la plaça Cap de la Vila a Ricky Rubio. Escoltem-lo.
20: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
19: Doncs Ricky Rubio, que va justament apel·lar que hi havia molts nens a la plaça, més de 2.000 persones, de les quals molts, una proporció bastant elevada, eren nens que volien veure de prop els seus ídols. Ens diuen des de la penya doncs, que han notat el ritme de creixement en la campanya d'abonaments perquè aquesta Supercopa ha tornat a posar Badalona al mapa del bàsquet europeu i, sobretot, quin és el principal culpable, i ahir tothom volia que sortís i digués alguna cosa, tot i que ell és molt tímid, és Nicola Provítola.
21: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la peña y visca Badalona.
19: Aquesta tarda sentirem a Dani Miret aquest crit de visca la penya, visca Badalona, doncs el va trencar Eli Ndiaye, que va dir visca la penya i visca Catalunya. Evidentment a la plaça doncs molta gent van riure i hem de dir d'altra banda que aquesta setmana és la setmana important, Laia, que comença el bàsquet, primer amb l'Eurolliga amb el Barça, Barça-Efes i el Joventut, ja que parlàvem, debuta també com tots els equips catalans aquest cap de setmana, en aquest cas diumenge, a la pista del Breogán.
0: I el Mundial de Ciclisme a les últimes hores han estat per oblidar per als germans catalans Sef i Matís van Kerkhove i Isaac Vilalta.
22: Doncs sí, amb molta mala sort, especialment per a Sef, el germà petit que avui havia de disputar la contrarrellotge júnior. De fet, Sef van Kerkhove era un clar candidat a medalla tant en la crono com en la ruta. Diumenge, però, mentre s'entrenava amb la bici de contrarrellotge, un cotxe el va atropellar. El seu germà, que era amb ell, explica que el cotxe va sortir d'un encreuament sense veure el Sef i el van vestir. El de Montbrió del Camp es troba bé, però amb lesions considerables hi haurà d'estar unes 6 setmanes immobilitzat. Es perd, per tant, el Mundial i l'Europeu. Just mesos enrere també el va atropellar un cotxe i va estar unes setmanes de baixa. Pel que fa al germà gran, Matís, no va completar ahir una bona crono en la categoria sub-23 i va ser 12è, quan era un dels grans candidats a medalla. Avui, per cert, es disputa la crono mixta per equips amb la presència de Paula Blasi i Mireia Benito, formant part del conjunt espanyol. El trio masculí sortirà a 3:45 PM d'aquí pocs minuts, i Benito, Blasi i Sandra Alonso els agafaran el relleu a la segona part de la cursa.
0: I en tenis, aquest matí ha començat a la Xina la fase final de la Copa Billie Jean King, que seria l'equivalent a la Copa Davis masculina, i el torn per l'equip espanyol arribarà demà amb la presència d'una tenista catalana, Udal.
9: Parlem de la tenista de Blanes, Marina Bassols, de 26 anys, que després de 2 anys d'absència torna a formar part de l'equip espanyol, que demà al matí s'enfrontarà al Kazakhstan en una de les eliminatòries de quarts de final. Bassols considera tot un premi per l'any que està fent poder participar en aquesta competició i formar part de l'equip que dirigeix Carla Suárez.
1: Súper contenta al final volver aquí al equipo con las jugadoras que nos llevamos súper bien y también yo después de este año yo creo que refleja un poco, ¿no?, el trabajo que he estado haciendo y también pues de momentos que he pasado.
9: A més de Bassols, també formen part de l'equip espanyol femení de tenis Sara Sorribes, Caitlin Quevedo i Jessica Bouzas. El Kazakhstan, el rival demà de l'equip espanyol, té la baixa segura de l'actual número 1 mundial, Elena Rybakina, que arrossega problemes físics des que va guanyar fa poc el US Open. Si les espanyoles superen el Kazakhstan a quarts, s'enfrontaran en semifinals a l'equip guanyador del República Txeca Gran Bretanya, que juga ara mateix. D'altra banda, l'equip espanyol masculí de Copa Davis ja sap quin rival es trobarà als quarts de final d'aquesta competició. Serà Àustria, després del sorteig celebrat aquest migdia a Bolonya, on es disputarà aquesta final avui de la Copa Davis, a finals de novembre.
0: I ara parlem d'una modalitat de les curses de muntanya. Es tracta de l'Sky Ultra, una cursa de muntanya que es disputa en una altitud superior als 2.000 metres i on tenim un subcampió del món català, Carles Vila.
4: Estem parlant del reusenc Julen Calbó, que a la Gomera va acabar segon al Mundial de Sky Running en un recorregut de 62 quilòmetres i 3.700 metres de desnivell positiu. Va acabar per darrere de l'italià Cristian Minoggio.
18: Tenia al cap que havia d'arribar bé aquí perquè ja havia anat a l'estació altres vegades i no havia pogut plasmar el resultat que volia, i la veritat que estic molt content perquè hi havia un nivell de corredors que sabia que era molt difícil lluitar per les medalles, però si ja arribava bé, ja em trobava bé, podria fer-ho. Vaig sortir valent, tenia bones sensacions de les últimes setmanes després de l'estiu que vaig afluixar una mica, un parell de setmanes després de l'última cursa que vaig fer, i al final tot va sortir més o menys bastant bé.
4: La plata de Julen Calbó confirma la seva progressió els últims anys. En anteriors edicions del Mundial ja havia acabat entre els 10 primers. El seu pròxim objectiu serà l'Ultra Pirineu, una prova de 100 quilòmetres i 6.700 metres de desnivell positiu.
0: Recordeu aquest nom, Yu Zidi. Si teniu memòria, potser us ve al cap aquella nedadora que al Mundial de l'estiu passat a Singapur va despuntar amb només 12 anys. Doncs a les últimes hores, ara amb 13 anys, s'ha superat, David.
23: Durant la celebració dels Jocs Asiàtics que es fan aquests dies a Tòquio, al Japó, Yu Zidi ha fet la segona millor marca de la història als 200 metres d'estils. Amb 13 anys ara, la jove xinesa s'ha penjat l'hora a la prova, òbviament, amb una marca de 2 minuts, 6 segons i 10 centèsimes, només 40 centèsimes més que l'actual record del món en poder de la canadenca Summer McIntosh. Yu Zidi ha superat llegendes de la natació en aquesta prova com Katinka Hosu, Kaylee McKeown i Kate Douglas. Recordem que l'any passat, al Mundial de Singapur, Yu Zidi va saltar a la palestra amb només 12 anys quan va assolir el quart lloc als 200 estils i als 200 papallona, i fins i tot es va penjar el bronze mundial en relleus.
0: I el Madrid ha dit que Fede Valverde té un esquinç de grau 3 al turmell esquerre, però parla que potser només estarà 3 setmanes de baixa. Grau 3. Això és un esquins sever.
23: Un senyor esquins.
0: Sí. Però vaja, en principi, diu, només 3 setmanes. Deixem aquí els esports a les 7, més esports del Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
24: Calafell Ràdio. Són les 3.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11:00 a 12:00 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dents. Alter Ego, els dissabtes a les 11:00 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: 107.9 FM.
0: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'hora del jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí, també a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
3: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
4: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
4: cel... A punt de frena amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot. 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
12: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
13: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules.
14: El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duarte Abas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: Els 70. Els 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44. Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell doncs compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
0: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

quan vulguis i des d'on vulguis. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio.cat. Els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: M'han encertat de l'1 al 1000 i he de declarar el meu amor de gamberro.
1: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimarts 22 de setembre.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Ja ha començat el procés d'assignació dels habitatges de lloguer assequible de Calafell. Llogaràlia ja disposa del llistat facilitat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i s'ha començat a contactar amb les 255 persones. En parlem d'aquí uns minuts, abans tenim altres notícies. Les resumim primer en titulars. L'Avinguda de Catalunya asseguda que Calafell pren força com a emplaçament per a la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra, Calafell-Cunit. Calafell concentra més de la meitat dels restaurants participants a la quarta edició de les jornades gastronòmiques de l'arròs i tastets del Baix Penedès, que se celebren fins al 18 d'octubre. Amics del Patrimoni de Calafell ha celebrat a Cal Bulava el 20è aniversari de l'entitat, una trajectòria que ha estat marcada per la defensa, la divulgació, la protecció i la conservació del patrimoni natural, històric, arqueològic, artístic i cultural de Calafell. El Vendrell dedicarà una jornada a la salut mental amb caminada, testimonis i botifarrada. La primera edició tindrà lloc el 9 d'octubre i vol donar visibilitat als recursos existents i combatre l'estigma. El Centre de Formació d'Adults Dolors Paul de Cunit arrenca el nou curs escolar amb 200 alumnes i últimes places disponibles. Un estudi fixa quants passos diaris hem de fer i a quin ritme per prevenir una mort prematura. L'estudi relaciona un nombre més alt de passos o un ritme més ràpid de la marxa amb una reducció de la mortalitat. Un total de 772 pacients reben un trasplantament de mèdula òssia a Catalunya en els darrers 5 anys. Fins a l'agost s'han fet 82 donacions. El gegant xinès que prepara una inversió de 117 milions al port de Tarragona amb 150 nous treballadors. El projecte estarà plenament operatiu el 2028. En parlarem a l'apartat del Camp de Tarragona de l'informatiu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Ja ha començat el procés d'assignació dels habitatges de lloguer assequible de Calafell. Llogaràlia ja disposa del llistat facilitat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i s'ha començat a contactar amb les 255 persones que van mostrar interès en aquesta promoció i que compleixen els requisits d'inscripció. Les llistes d'assignació es poden consultar a través d'internet. Paral·lelament, continua el procés d'assignació. Per ordre de llista, ja s'està contactant amb les 110 primeres persones classificades per sol·licitar la documentació necessària i confirmar l'acceptació de l'habitatge assignat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Ho dèiem en titulars, l'Avinguda de Catalunya asseguda que Calafell pren força com a emplaçament per a la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra de Calafell i Cunit. L'Ajuntament de Calafell treballa per concretar la ubicació d'aquest nou equipament policial que la Generalitat de Catalunya ha inclòs en la planificació del proper Pla d'Infraestructures de Seguretat. L'Avinguda de Catalunya és una de les ubicacions prioritàries per la seva bona accessibilitat, visibilitat i facilitat de sortida dels vehicles i serveis.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell concentra més de la meitat dels restaurants participants a la quarta edició de les jornades gastronòmiques de l'arròs i tastets del Baix Penedès, que se celebren fins al 18 d'octubre. Dels 25 establiments de tota la comarca que formen part de la iniciativa, organitzada pel Gremi d'Hostaleria i Turisme del Baix Penedès, 14 es troben al municipi de Calafell, repartits entre el nucli urbà i Segur de Calafell, consolidant la localitat com el gran motor gastronòmic d'aquest esdeveniment de tardor. Durant tot un mes, els xefs locals ofereixen propostes on l'arròs i els productes de proximitat són els protagonistes absoluts, sempre maridats amb vins de la DO Penedès. De fet, aquests són establiments, 14 en total, del municipi de Calafell, on es poden degustar els menús i tastets especials de les jornades. Al nucli de Calafell, 9 restaurants, Hotel Botica Qua, Catering Eusebio, Restaurant 4R Miramar, El Rei Pescador, Bo Beach, Restaurant L'Àncora, Restaurant Masia de la Platja, Restaurant Meridiano La Mar de Fons, Segur de Calafell. També hi trobem Restaurant Mediterrani, Sirocco, El Port de Segur, Petit Bistro Mari Herrera, La Tavernita de l'Anella, Gastrobar Sal i Pebre. Hi ha novetats, premis per als plats comensals i votacions. L'edició d'enguany estrena una plataforma web de ruta gastronòmica per incentivar els clients a moure's pel territori. Els comensals que publiquin la fotografia del tiquet d'almenys 3 restaurants de municipis diferents entraran en el sorteig de diversos premis. A més, el públic podrà votar els seus plats preferits a través del web. Quan acabin les jornades, el Gremi d'Hostaleria del Baix Penedès lliurarà un reconeixement formal a l'establiment millor valorat de tota la comarca.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: Amics del Patrimoni de Calafell ha celebrat a Cal Bulabà el 20è aniversari de l'entitat. Una trajectòria que ha estat marcada per la defensa, la divulgació, la protecció i la conservació del patrimoni natural, històric, arqueològic, artístic i cultural de Calafell. La celebració ha servit també per posar en valor els 100 actes organitzats durant aquestes dues dècades, una activitat que inclòs conferències, visites, sortides culturals, presentacions de llibres i diferents iniciatives relacionades amb la història i el patrimoni del municipi de Calafell. Actualment, l'entitat compta amb 148 socis. L'acte ha inclòs un repàs a aquests 20 anys de trajectòria i un audiovisual amb imatges i cartells de les activitats realitzades. També s'hi ha fet la conferència Catalunya i el patrimoni cultural, problemes i tendències, a càrrec de Joan Santacana, seguida de l'actuació de Joan Caselles, trio i un brindis d'honor. En Fermí Alari, el president d'Amics del Patrimoni de Calafell, ens ha descrit a través dels micròfons de Calafell Ràdio l'activitat que realitzen.
2: Periòdicament fem conferències i fem venir gent sàvia en la matèria que es tracti. Fem excursions per veure, jo què sé, el Palau Güell o per anar a veure el jaciment arqueològic de Banyeres. Editem llibres també des de fa 6 anys també. Editem llibres d'història, evidentment. Dedicat al municipi, bàsicament, volem donar a conèixer els seus valors naturals, per exemple. Doncs, vam fer excursions botàniques, n'hem fet 3 d'excursions botàniques amb mestres en la matèria. Hem fet excursions arqueològiques, a visitar, jo que sé, per exemple, el poblat de Montpou, que intentem que tot allò es posi en valor.
0: Al llarg d'aquests anys, els Amics del Patrimoni han tingut també una important activitat editorial amb col·leccions com Miscel·lània Calafellenca i Heretatge, dedicades a recuperar i divulgar episodis, personatges, espais i elements del patrimoni calafellenc. Entre les seves publicacions més recents hi ha treballs dedicats a Montpaó, la marca Calafellenca i Segur de Calafell, entre molts d'altres. Actualment, l'entitat compta amb uns 140 associats, tots ells jubilats. En Fermí Alari es planteja el futur de l'entitat.
2: 140 socis, i que, bueno, que són molts socis, els quals agraïm moltíssim de tot cor, doncs, que siguin formant part de l'entitat, que recolzin els nostres actes i que hi assisteixin. Això és el més important. Doncs la majoria som jubilats, som gent gran. Jo tinc 75 anys, el Joan en té per l'estil, i bé, això potser és un hàndicap de cara a traure gent jove, no ho sé. Però bueno, maldem perquè doncs, gent jove s'hi incorpori. Jo ja dono veus, parlo amb aquell, i bueno, diuen sí, és molt meritori el que esteu fent, però bueno, els joves han de treballar.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El Vendrell celebrarà el pròxim divendres 9 d'octubre la seva primera jornada de salut mental, una iniciativa que neix amb l'objectiu d'apropar els serveis i recursos del municipi a la ciutadania, donar visibilitat als problemes de salut mental i contribuir a reduir-ne l'estigma. La proposta coincideix amb la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, que celebra el 10 d'octubre. Ha estat impulsada per professionals del Centre de Salut Mental d'Adults de l'Institut Pere Mata del Vendrell, amb la col·laboració de l'Ajuntament. La regidora de Salut, Montse Martín, ha destacat que és la primera vegada que el Vendrell organitza una jornada específica d'aquestes característiques. Ha remarcat la importància de fer més visible la salut mental i acostar-la al conjunt de la població. La programació s'estructurarà en tres grans blocs. El primer serà una caminada popular que sortirà des del Parc Neus Català. El recorregut serà senzill i accessible i permetrà descobrir l'entorn i diferents construccions de pedra seca mentre es fomenta l'activitat física i la convivència entre els participants. La coordinadora Esther Ruiz ha explicat que la jornada s'ha concebut com una iniciativa amb la comunitat i oberta a tothom. Després de la caminada hi haurà un espai de trobada, informació i sensibilització amb la participació de professionals de diferents serveis de salut mental, entitats i persones amb experiència pròpia. Durant aquesta part de la jornada es donarà a conèixer la tasca que es desenvolupa i es parlarà sobre qüestions com la salut mental a l'adolescència, la rehabilitació comunitària, els grups d'ajuda mútua o el paper del club social al Llorer. També hi haurà el testimoni en primera persona d'una persona usuària amb l'objectiu d'apropar experiències reals i trencar prejudicis al voltant dels problemes de la salut mental. La jornada acabarà amb una botifarrada pensada com un espai més distès per afavorir la convivència. Hi col·laboren diferents entitats, així com l'Ajuntament del Vendrell. Per participar a la jornada cal fer inscripció prèvia abans del 2 d'octubre. Amb aquesta primera edició, el Vendrell vol consolidar un nou espai anual de sensibilització, informació i participació al voltant de la salut mental i dels recursos existents al territori.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: I ara canviem de tema, però seguim a la comarca, perquè l'Escola Municipal d'Adults de Cunita ha iniciat oficialment les seves activitats acadèmiques, acollint aproximadament 180 alumnes matriculats en les diferents opcions formatives. El centre, de titularitat municipal, compta amb el reconeixement oficial del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, garantint una oferta educativa de qualitat. Tot i l'inici de les classes, el procés de matrícula encara es manté obert en determinats cursos fins a cobrir les vacants. A més, com a novetat per a aquest curs, l'escola ampliarà la seva oferta amb un conjunt de tallers adreçats a tots els ciutadans. Aquesta és, per tant, una oportunitat per a aquelles persones que vulguin reprendre els seus estudis, millorar les competències professionals o aprendre noves llengües i habilitats. Les persones interessades a conèixer l'oferta formativa o formalitzar la inscripció a les places vacants poden posar-se en contacte a través del telèfon 977-67-4601 o bé al lloc web escolaadultscunit.cat. La regidora d'Educació de l'Ajuntament de Cunit, Yolanda Sánchez, ha destacat que l'aprenentatge al llarg de la vida és un pilar fonamental per al creixement personal, la inclusió social i el desenvolupament econòmic, i que l'Escola Municipal d'Adults de Cunit es reafirma amb el compromís amb una educació accessible, flexible i adaptada als reptes actuals.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: I tenim més notícies de caire comarcal. Parlem d'un curs gratuït de vetllador-vetlladora, monitor-monitora de menjador, manipulació d'aliments i transport escolar a l'Arbós. Si ets jove, tens entre 16 i 29 anys i estàs en situació d'atur, aquesta formació et pot interessar. La Cambra de Tarragona ofereix a l'Arbós del Penedès un curs 100% subvencionat de 210 hores per formar-se en vetllador, vetlladora, monitor-monitora de menjador, manipulació d'aliments, transport escolar. Començarà el 13 d'octubre i finalitzarà el 2 de desembre. Són 210 hores. El curs inclou una formació prèvia obligatòria en habilitats transversals. Si ja l'ha realitzat, has de consultar les dates específiques d'aquesta formació. És una bona oportunitat per formar-se i ampliar les opcions d'accés al mercat laboral. Rep la col·laboració de l'Ajuntament de l'Arbós i recordem que començarà el 13 d'octubre.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Doncs sí, passem ara a les notícies d'àmbit general. Parlem de l'evidència científica publicada fins ara, que coincideix a apuntar que caminar un nombre elevat de passos cada dia és una estratègia clau per prevenir les morts prematures. Ara bé, el ritme a què caminem té algun efecte en aquesta estratègia de prevenció? Un estudi publicat aquest mes de setembre en una revista científica investiga la relació entre el nombre de passos diaris i la intensitat amb què es camina i com aquestes variables impacten en la reducció de la mortalitat prematura. La investigació conclou que diferents combinacions de nombre de passos i d'intensitat són beneficioses per prevenir les morts prematures. Segons els autors de la investigació, aquesta troballa permet adaptar les recomanacions d'activitat física a les persones de mitjana edat i grans i aconsellar-los diferents estratègies en funció de si la persona té dificultats per augmentar el recompte diari de passos o el ritme als que els fa. En adults que fan menys de 5.000 passos al dia, caminar a un ritme més ràpid s'associa amb un risc substancialment menor de mortalitat i de mort per malalties cardiovasculars. En cas de caminar a un ritme més lent, acumular entre 5.000 i 7.000 passos diaris, també s'associa a un risc de mortalitat comparable al d'aquelles persones que caminen menys passos però a més intensitat. Caminar entre 7.500 i 10.000 passos diaris s'associa amb el risc més baix de mortalitat per qualsevol causa. L'estudi apunta que tant caminar a més intensitat com acumular un nombre elevat de passos contribueixen a reduir la mortalitat. Segons els autors, mantenir un ritme d'entre 90 i 100 passos al minut durant mitja hora cada dia pot ser un objectiu prometedor per prevenir la mortalitat prematura, independentment del nombre de passos diaris que es facin. L'estudi associa aquesta intensitat de la marxa amb un risc més baix de mortalitat, amb independència del nombre de passos fets. Les conclusions de la investigació s'han extret d'analitzar dades d'una mostra inicial amb 103.600 persones d'entre 40 i 69 anys procedent de la base de dades del Regne Unit, especialitzada en informació biològica, salut i estil de vida. Els participants de l'estudi van, doncs, amb un acceleròmetre amb el qual han mesurat durant una setmana el nombre de passos que feien i també la seva intensitat. Tot i que es tracta d'un estudi observacional que no permet establir relacions de causa i efecte, la investigació confirma la correlació entre l'àmbit de caminar i de fer-ho a bon ritme i la disminució de la mortalitat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Un total de 772 pacients afectats per malalties greus de la sang, com leucèmies o linfomes, han rebut un trasplantament de medul·la òssia a Catalunya en els darrers 5 anys. Aquests trasplantaments han estat possibles gràcies al registre de donants de medul·la òssia, creat per la Fundació Josep Carreras a l'Estat i connectat amb registres internacionals. Coincidint amb el Dia Mundial de la Donació de Medul·la Òssia al Banc de Sang i Teixits, ha destacat la necessitat d'augmentar el nombre de donants d'una donació dirigida especialment als homes de menys de 40 anys. Actualment, la meitat dels donants registrats tenen menys de 40 anys i entre els nous la mitjana és de 27. El Banc de Sang i Teixits ha informat que és el primer centre de l'Estat en realització de donacions efectives de donants de mèdula òssia, amb un creixement constant a l'activitat dels darrers anys, que ha arribat fins a les més de 113 donacions anuals. En 10 anys, més de 600 persones han passat per la seu del Banc de Sang i Teixits. Segons les dades, a Catalunya en 5 anys s'han fet gairebé 800 transplantaments. El 26% han estat donants del mateix estat, però la resta són persones apuntades de la resta d'Europa o del món. Dels 772 malalts catalans transplantats, la mitjana d'edat és de 56 anys. Un 12% són infants i menors d'edat, amb una mitjana d'edat d'11 anys. La resta, el 88%, adults. En el cas dels infants, els més recurrents són les leucèmies limfoblàstiques o malalties rares. En general, les malalties que afecten més freqüentment les persones transplantades són les síndromes mielodisplàstiques, la leucèmia limfoblàstica aguda i el linfoma no Hodgkin. En total, hi ha un percentatge superior d'homes que de dones. Durant el 2025 a Catalunya es van incorporar 5.567 nous donants al registre, que ja en suma 88.614 fins aquest passat mes d'agost.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: L'OTAN i l'Europea han demanat formalment als ciutadans que preparin un kit d'emergència a casa per fer front a crisis greus durant un mínim de 72 hores. Aquesta mesura s'ha pres per reforçar la resiliència civil davant de situacions com catàstrofes naturals, talls d'infraestructures crítiques, ciberatacs o conflictes armats. Què ha de portar el kit d'emergència de 72 hores? Doncs, segons les recomanacions dels experts i les directrius europees, la motxilla o reserva domèstica ha d'incloure productes bàsics per garantir l'autosuficiència, aigua i alimentació. Un mínim de 3 litres d'aigua per persona i dia. Aliments no penedès d'alta durada com llaunes de conserva, barretes energètiques o fruits secs. També una farmaciola de primers auxilis, una llanterna, piles de recanvi, bateries portades amb carregadors per dispositius mòbils, ràdio portàtil amb piles. En cas de gran apagada o caiguda d'internet, la ràdio serà l'únic mitjà per rebre les instruccions de les autoritats. També tenir preparada documentació i diners importants, per exemple, llumins també, o un encenedor i eines bàsiques. Què hi ha darrere de tot això? Doncs la lògica darrere d'aquesta petició de l'OTAN i de la Comissió Europea no és alarmar la població per una guerra imminent, sinó reduir la pressió sobre els serveis d'emergència durant les primeres hores d'una possible crisi. Quan es produeix un gran incident, com un temporal extrem, una apagada generalitzada, un atac informàtic a les xarxes elèctriques, les primeres 72 hores són crítiques per les autoritats de cara a restablir els serveis bàsics. Si la població civil té prou autonomia per cobrir les seves necessitats de llum, aigua i menjar de forma immediata, els equips d'emergència poden focalitzar tots els recursos a solucionar l'origen del problema i atendre els sectors més vulnerables. Per més detalls o guies locals, organismes com Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ofereixen pautes per preparar la llar davant de qualsevol eventualitat.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Canviem de tema. La nova terminal polivalent del Port de Tarragona aspira a convertir-se en una de les grans peces logístiques del recinte portuari durant les pròximes dècades. L'aliança formada pel gegant xinès Cosco i la companyia argentina Grob preveu que la instal·lació arribi a superar els 70 milions d'euros anuals d'ingressos durant la fase de maduresa de la concessió. Aquestes previsions formen part de l'oferta econòmica presentada per les dues empreses per explotar la terminal del moll d'Andalusia Andalusia, adjudicada per l'Autoritat Portuària de Tarragona el passat mes de maig. El projecte contempla una inversió inicial de 116 milions d'euros i una concessió de 50 anys fins al 2075. Segons els càlculs de les empreses, la inversió tindria un valor actual net de 102 milions d'euros, un indicador que permet estimar la rendibilitat futura d'un projecte tenint en compte la inversió inicial i els fluxos econòmics que generarà amb el pas dels anys. El pla financer preveu que la facturació augmenti a mesura que la terminal guanyi activitat. L'any 2030, Costco i PTP calculen uns ingressos anuals d'uns 28 milions d'euros procedents de l'activitat portuària, als quals s'afegirien aproximadament 2 milions més vinculats als serveis ferroviaris. Aquesta xifra continuaria augmentant durant les dècades següents. Al final de la concessió, les empreses preveuen uns ingressos de 71 milions d'euros de l'activitat portuària i 6 milions més de la ferroviària. Els costos operatius també creixerien amb l'activitat. Les companyies defensen, en la seva oferta, que el projecte és financerament sostenible durant tota la vida de la concessió. Una part important dels diners es destinarà a preparar físicament la nova terminal, també infraestructures. La resta correspondrà a conceptes com el disseny, la supervisió de les obres i possibles imprevistos. El calendari preveu desenvolupar durant aquest 2026 els tràmits i els treballs previs. Les obres s'allargarien fins al quart trimestre del 2027. Durant els primers anys, Costco i PTP també plantegen aplicar descomptes en determinades tarifes per captar noves navilieres, operadors logístics i tràfics que permetin incrementar progressivament tota l'activitat. El projecte tindrà també un impacte sobre l'ocupació. Les previsions situen la creació inicial al voltant dels 150 llocs de treball directes que podrien arribar als 180 empleats quan la terminal funcioni a plena capacitat. Aquesta xifra s'hi sumarà l'activitat indirecta relacionada amb els serveis ferroviaris, duaners, industrials i logístics que es desenvolupin al voltant de la nova instal·lació. La terminal està especialment orientada a reforçar el tràfic de contenidors i la intermodalitat ferroviària, un àmbit en què el Port de Tarragona busca guanyar per dins dels grans corredors logístics europeus.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: I encara en notícies de l'àmbit tarragoní, l'Ajuntament de Torredembarra, el Tarragonès, suposa les grans barreres acústiques que DIF preveu instal·lar a l'entorn ferroviari. Els 7 grups municipals han acordat una declaració institucional en què es mostra el rebuig a la proposta del Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible i alerten que les infraestructures d'entre 5 i 8 metres d'alçada suposen una barrera urbana i social, així com per la fauna i la climatologia. El consistori demana instal·lar barreres més petites de fins a 1,5 metres d'alçada i a tocar de la via i que s'implementin altres solucions tecnològiques que permetin reduir i prevenir l'impacte del soroll ferroviari. La declaració institucional de l'Ajuntament de Torredembarra arriba després que no s'hagi dut a terme una reunió amb la subdelegada del govern espanyol a Tarragona, després que el mes de maig es fes la petició conjunta amb els consistoris de Tarragona, el Vendrell, Calafell, Roda de Barà i Creixell. Els ajuntaments tarragonins estan preocupats per les barreres acústiques que s'han d'instal·lar a la via del tren per complir la normativa europea de mesures reductores de soroll. Però la proposta de DIF no agrada perquè pot acabar condicionant, diuen, l'urbanisme dels municipis, així com la forma de viure-hi. A la declaració institucional, a més de solucions alternatives a les grans barreres, es reclama el trasllat del trànsit ferroviari de mercaderies cap a l'interior del territori.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Calafell Ràdio. El temps.
0: Avui dimarts, sol, calor i darrer dia de l'estiu astronòmic. La matinada de dimecres ja arriba a la tardor astronòmica. Avui Dia de cel assolellat en conjunt. Algunes bandes de núvols prims, però poc destacables. El sol serà generós a les 43 comarques catalanes, amb calor diurna i darrer dia de l'estiu astronòmic. De cara a demà, primer dia oficial astronòmicament parlant de la tardor, el temps però serà de ple estiu. Demà dimecres, domini del sol i de la calor per sobre del que seria normal durant els darrers dies de setembre. I fins aquí l'informatiu. Qui els ha parlat i acompanyat? Mireia Romaguera. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.

0: venga, venga, venga.
1: Calafell Ràdio, 107.9 FM.
2: A calafellradio.cat.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: gràcies. Tot un honor, gràcies. Tot un honor per mi, cantar aquest tema amb tu, Montxo.
1: Esperem la nit per llançar-nos als camins. Els germans que avui no visquin ja es trobarem a l'infern. Si vam néixer aquí, ningú sap on morirem. Cridarem visca la terra i...

A Calafell Ràdio, 2 hores de música en la nostra llengua. Estàs escoltant el Punt Cat. Melicotó.

mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Deixa València, juliol, puta vida. Últim examen, primer raig de sol. Porta les mans a rapaes de fer extres. Tot el dolor de la vinya, rinyons. Creu a la pista de silla a migdia. Sona l'herència, li cau la suor. Mira l'arròs, la ribera que brilla. Tira per dins, a la cant interior.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Estàs escoltant el Puntcat, el programa de música en català de Calafell Ràdio.

0: Les 9 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Vinga, engeguem un nou dia des de Calafell Ràdio, des de Calafell.tv. Som l'emissora municipal de Calafell i aquest que engeguem ara, que és el programa Magazine Matinal d'aquesta casa, el Calafell Matí. Al llarg de 4 hores fins arriba a la 1 en punt del migdia, com sempre, com és habitual, compartirem l'actualitat, l'entreteniment i sempre amb la bona música. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat. Dimarts, dia 22 de setembre de 2026, engeguem, com sempre, el programa amb les dades del dia, les celebracions d'aquesta jornada, també les efemèrides musicals, la previsió meteorològica de Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Amics del Patrimoni de Calafell han celebrat aquest passat dissabte al vespre, a Cal Boulevard, el seu 20è aniversari, una trajectòria que ha estat marcada per la defensa, la divulgació, la protecció i la conservació del patrimoni natural, històric, arqueològic, artístic i cultural de Calafell. Aquest dissabte vàrem estar en aquesta celebració, vàrem parlar amb el Fermí Alari, també en Joan Santagana, són membres de l'entitat. Els escoltarem en entrevista a partir de 9:45 del matí. A les 10 arriba nova edició de l'Espai de Català amb el Moisès Albuixec de l'Escola de Català del Consorci per la Normalització Lingüística a l'Escola de Català de Calafell. A partir de 10:45, què llegim? Clàssics per descobrir amb la Rosana Rion, un espai conduït per la Roser Ribas. A les 11, el temps, la previsió amb Josep Miró i tot seguit Sota el Blau amb la Berta Marcet. Tot seguit Astrodeva, aquest espai de l'Eva Gutiérrez, que donarà pas també a les 12 del migdia la Pepa Barretines, la fantasma del Castell de la Santa Creu, que baixa fins a la ràdio i ens parla de l'agenda cultural, agenda d'activitats, també una miqueta de la vida social del municipi. Avui segur que ens parlarà de la Festa Major Micaleta, que engega doncs avui mateix amb les primeres activitats. I abans d'arribar a la una, més agenda cultural amb tot el que s'ha programat aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, ho tenim tot a punt, tot per acompanyar-vos fins la una. Gràcies per estar a l'altre costat. Benvinguts, ben trobats, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Doncs som a dimarts, dia 22 de setembre de 2026. Entre moltes coses, avui en primer lloc us parlarem del Dia Mundial Sense Cotxe. Cada 22 de setembre celebra aquest Dia Mundial, una jornada que ens convida a deixar el vehicle privat aparcat i buscar altres maneres de moure'ns per les ciutats. Caminar, anar en bicicleta, utilitzar el transport públic són algunes de les alternatives que promouen des d'aquesta jornada. L'objectiu és reflexionar sobre els efectes de l'ús excessiu del cotxe, la contaminació atmosfèrica, el soroll o la congestió del trànsit. També és una oportunitat per reivindicar ciutats més saludables, accessibles i pensades per les persones. Durant la celebració d'avui, durant aquesta jornada, el Dia Mundial Sense Cotxes, alguns municipis aprofiten per reservar determinats carrers als vianants i organitzar activitats relacionades amb la mobilitat sostenible. Avui és el Dia Mundial del Rinoceront. Cada 22 de setembre celebra aquesta jornada, que es dedica a la protecció d'aquest impressionant animal. Actualment, diverses espècies de rinoceront estan amenaçades, sobretot per la caça furtiva, la destrucció o transformació dels seus hàbitats naturals. Aquesta jornada serveix per donar a conèixer la situació d'aquest animal i recordar la importància de conservar-los. També posa en valor els ecosistemes on viuen, ja que protegir el rinoceront significa també protegir una gran varietat d'altres espècies. A més, és una data per conscienciar sobre el tràfic il·legal de les banyes de rinoceront, una de les principals amenaces per la seva supervivència. Avui és el Dia Internacional del MIM. Cada 22 de setembre es celebra aquesta jornada internacional del mim, una jornada dedicada a una de les formes d'expressió més curioses de les arts escèniques. El mim utilitza principalment els gestos, els moviments del cos, les expressions facials per explicar històries i transmetre emocions sense necessitat de parlar. Aquesta disciplina demostra que el cos pot convertir-se en una autèntica eina de comunicació i que no sempre calen paraules per explicar una història. És una manera d'expressar-se que té una llarga tradició teatral i que continua present en espectacles d'arreu del món. El mim també ens recorda la importància del llenguatge corporal i de la comunicació no verbal en la nostra quotidianitat. I avui també es celebra el Dia Europeu sense... No, perdó, el Dia Mundial de la Narcolèpsia. El dia es celebra cada 22 de setembre, serveix per donar visibilitat a aquest trastorn neurològic del son. Les persones amb narcolèpsia poden patir una somnolència excessiva durant el dia i episodis sobtats de son, entre altres símptomes. És una afecció que pot afectar diferents aspectes de la vida quotidiana, des dels estudis o la feina fins a les activitats socials i personals. En alguns casos, el diagnòstic pot trigar temps en arribar perquè els símptomes poden confondre's amb altres problemes relacionats amb el cansament o la son. Aquesta jornada busca augmentar el coneixement de la narcolèpsia, afavorir-ne el diagnòstic i donar suport a les persones que la pateixen i que conviuen amb ella. I per últim, avui parlarem del Dia Mundial de la Leucèmia Mieloide Crònica i Aguda. Una jornada aquesta per donar visibilitat a aquestes leucèmies mieloides, malalties que afecten la sang i també la mèdula òssia. Especialment aquesta data és coneguda com el Dia Mundial de la Leucèmia Mieloide Crònica, jornada que serveix per consciència sobre aquesta malaltia i recordar la importància de la investigació i dels avenços en els tractaments. Doncs avui, déu-n'hi-do, quantes celebracions tenim? També en tenim de musicals, com per exemple aquesta.
2: Pero es que como cada día de diciembre me aburría, me vine a marear.
0: Un dia com avui, un 22 de setembre del 1966, va néixer Albert Pla. Va néixer a Sabadell, és cantautor, actor i escriptor. Pla és conegut per les seves cançons que combinen música, humor, crítica social i històries sovint provocadores. Al llarg de la seva trajectòria ha desenvolupat un estil molt personal i allunyat dels formats més convencionals de la cançó d'autor. Entre les seves cançons més conegudes trobem El dia de la bèstia, un dels temes més representatius de la seva trajectòria. Avui fa 60 anys, Albert Pla. Avui també està d'aniversari Andrea Bocelli. Va néixer el 22 de setembre del 1958 a la Jatico, a Itàlia. El tenor italià es convertiria en una de les veus més reconegudes de la música clàssica i popular contemporània. La seva projecció internacional va créixer especialment durant els anys 90 i des d'aleshores ha aconseguit apropar l'òpera i la música clàssica a un públic molt més ampli. Entre el seu repertori trobem Vivo per lei. Aquest duet que estem escoltant és una de les seves conegudes cançons.

avui Andrea Bocelli. Fa 68 anys, déu-n'hi-do, eh? Tenim més efemèrides. Un dia com avui, un 22 de setembre del 1951, va néixer David

Gran cançó aquesta, Is This Love, de Whitesnake. Vinga, ens quedarem amb l'última de les efemèrides musicals d'aquest dimarts, perquè un 22 de setembre, com avui, però del 1950, naixia Tino Casal, a Tudela, a Beguín, Astúries. Cantant, compositor, productor i artista, Casal va ser una de les grans figures més originals de la música espanyola dels anys 80. La seva estètica, molt vinculada al glam i a la cultura visual de l'època, van acompanyada de cançons com Eloís, Embrujada o Pánico en el Edén. La seva trajectòria es va interrompre prematurament quan morí el 22 de setembre de 1991. Als 41 anys, en un accident de trànsit a Madrid. Doncs sí, aquesta informació no té cap error. Va néixer un 22 de setembre, però també ens diu aquí en la notícia que va morir un 22 de setembre del 1991, el mateix dia en el que va néixer, però uns quants anys després. Doncs ens quedarem amb Tino Casal, la gran cançó Eloís. Amb això comencem l'obert per el Calafell Matí d'aquest 22 de setembre, Calafell Ràdio. Bon dia, bona hora, família. Bon dia.

0: Calafell Matí, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Calafell Matí, el temps.
1: Ara mateix en punt, un quart de 10 del matí, anem pel temps per la previsió meteorològica amb la crònica d'en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, molt semblant al d'ahir, dominat pel sol, amb el cel clar o amb pinzellades de núvols alts, sobretot al matí. Després a la tarda poden ser més escassos, amb estones de cel clar o algun núvol baix al final del dia, amb una temperatura que aquesta nit ha pujat. Feia moltes nits que no passava, que no teníem una nit tropical i hem superat els 20 i fins i tot els 21 graus avui de mínima. La temperatura màxima serà semblant a la nit, si no ha pujat ara molt, però tot i així tornarà a estar entre els 28

0: o un o 29 graus, com a molt, a tot estirar, amb una humitat alta i amb una mica de xafogor, sobretot al centre del dia. Vents en conjunt febles en domini del Garbí, situació marítima tranquil·la, mar arrissada al matí i àrees de marejol a la tarda. Per demà esperem un temps semblant a molt estable, amb sol i cel clar pràcticament la major part del dia i amb unes temperatures que seran molt semblants a les d'avui, potser baixant una mica de nit i estem tragant els 20 graus de mínima, mentre que la màxima voltaria als 28, amb una humitat alta i ambient xafogós sobre el centre del dia. Vents febles en terrals a l'inici i final del dia i marinades de xaloc al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejó a la tarda.
1: Gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs ara mateix llueix el sol, un nou dia amb temperatures de finals d'estiu. Per cert, aquest vespre, últimes hores del dia, entrarà ja aquesta tardor del 2026 oficialment. Ara mateix llueix el sol, com dèiem, tornada d'estabilitat meteorològica i la temperatura ambient a hores d'ara, aquí a la zona de l'Estany de Calafell, a la platja del Masmel, és de 23 graus centígrads.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.

0: Després del temps, el que fem és donar un cop d'ull a les portades, als continguts dels diferents diaris digitals comarcals, amb les notícies de les últimes hores. Començarem el repàs a diaridetarragona.com a la secció Costa. Parlant d'homenatge, el Congrés ret homenatge a Pau Casals com a exemple de concòrdia i lluitador per la pau, amb motiu del seu 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Amb les notes de Pau Casals, el Congrés dels Diputats va retre homenatge al músic i lluitador per la pau en el seu 150è aniversari. El periodista Iñaki Gabilondo, juntament amb la cantant Ana Belén, van conduir l'homenatge. Van destacar que Casals, amb la seva música i amb els seus silencis, va defensar la pau, va protestar contra els populismes antidemocràtics i va defensar la dignitat de les persones. Ha estat un dels actes més simbòlics de la commemoració d'aquest 150 aniversari del naixement de Casals. El músic, que en vida va clamar per la justícia des dels hemicicles més destacats del món, ho va tornar a fer amb la seva música aquest dilluns des del Congrés dels Diputats. Parlem de transport urbà. Els usuaris del Baix Penedès demanen més places d'autobús per anar a Tarragona a primera hora del matí. Les primeres freqüències del dia van plenes i alguns usuaris s'han de quedar a terra. Assenyalen mancances d'espais. En moltes ocasions fan que hi hagi persones que no puguin accedir als autocars. L'autobús que cobreix el trajecte entre Vilanova i Tarragona ja arriba molts dies, especialment en els primers trajectes del dia, completament ple a Calafell i fins i tot a Cunit. I la policia local del Vendrell evita una nova ocupació. Els agents van accedir per una finestra i van trobar tres homes a l'habitatge. Havien retirat la porta antiocupació. L'avís d'uns veïns ha estat clau perquè la policia local del Vendrell evités una ocupació il·legal en un habitatge del carrer Frederic Marès d'Eulòbul. L'habitatge tenia una porta anticupació, però els assaltants van aconseguir obrir-la i van entrar al pis. L'entrada es va produir durant la nit i l'endemà es van sentir sorolls a l'habitatge i hi havia una finestra oberta. La patrulla de la policia local es va desplaçar fins a la zona amb el reforç de la unitat canina i va observar que la porta antiocupació havia estat retirada. En trucar a la porta normal, no va respondre a ningú, però a l'interior se sentien murmuris. Els agents van accedir a l'habitatge per la finestra i van trobar tres persones estirades a terra en una de les habitacions. També Diari de Tarragona, parlant de Segur de Calafell, que obre una setmana de festa major. Comencen avui dimarts, destaquen els actes de cultura popular i els concerts. I és que Segur de Calafell comença avui dimarts la seva festa major, que s'allargarà fins dimarts vinent amb actes per tots els públics i concerts. És territori Micalet, diu la publicació. A la platja de Calafell són popets i al nucli del poble terrossos, i per això les festes marquen aquesta singularitat de la zona. Però amb una visió global de municipi, les festes de Segur és una mostra de varietat cultural i associativa. El diari repassa el programa més destacat d'aquesta festa major micaleta. En música, l'Axan Busto, la flama que mai no es va apagar. La banda del Vendrell va tornar als escenaris per oferir dos concerts solidaris i la gran resposta del públic els ha portat a fer dues gires consecutives. Ara l'Axan Busto celebra 40 anys de trajectòria. El diari parla també de la seva trajectòria i d'aquests concerts per celebrar 40 anys de l'Axan Busto. Canviem de rotatiu. Anem a isdiari.cat, a la seva secció del Baix Penedès, parlant del Dia Internacional de la Pau. Les paraules i la música de Pau Casals ressonen al ple del Congrés a motiu del Dia Internacional de la Pau. L'homenatge a l'artista vendrellenc aplega Illa, Pere Mato, ministres i diputats del PP i del PSOE i l'abat de Montserrat. Més titulars. La Comerciada fa el salt a tota Catalunya amb la participació del comerç del Gran Penedès. La campanya reunirà 40 associacions, 1.500 establiments i 32 poblacions del país del 5 al 12 d'octubre. També en un article d'opinió parla de platges. El problema real és el futur de la platja i no pas el soroll de la petanca. Calafell i el Vendrell fa uns anys que estan en una mena de guerra de la sorra. La natura sàvia està traient sorra de les platges de Calafell, en especial la de la zona de Masmel, i per altra banda està aportant sorra a la zona de Comarruga del Vendrell. Deixem Eix Diari, anem a diarimés.com. També parlen del desallotjament dels ocupes en un habitatge del carrer Frederic Marès d'Eulòbul del Vendrell. diu que la policia local ha informat de la intervenció dels agents que ha permès recuperar la possessió de l'habitatge per part del titular. En medi ambient, l'ACA alerta d'un abocament d'aigües residuals al mar del Vendrell. Segons aquest organisme, aquest abocament podria afectar la qualitat de les aigües i de les platges més pròximes. A la ciutat.cat, la ciutat del Penedès. Accident laboral. Un operari cau 4 metres des d'una bastida al Vendrell. L'accident laboral s'ha produït al carrer dels Carboners i la víctima ha caigut fins a la via pública. Ha estat aquest dilluns, després de caure d'una bastida situat al carrer dels Carboners del Vendrell, com dèiem. La víctima s'ha precipitat des d'una altura d'entre 3 i 4 metres i ha acabat a la via pública. L'accident s'ha produït mentre l'home treballava en una bastida instal·lada en aquest carrer del municipi. Per causes que encara es desconeixen, ha perdut l'equilibri i ha caigut directament a terra. Els serveis d'emergència es van desplaçar fins al lloc per atendre el treballador. De moment no ha transcendit la gravetat de les seves lesions. Tampoc no s'ha informat de l'empresa per la qual treballava ni de les tasques que estava desenvolupant en el moment de l'accident. Acabarem a la fura del Penedès.cat. El cicle Perifèria Cultural porta 4 propostes al Baix Penedès al mes d'octubre. Tal com s'ha explicat en roda de premsa de presentació del programa, Francesc Rivera, editor responsable de Perifèria Cultural, el cicle busca crear trobades singulars entre artistes, disciplines i públic, amb una voluntat d'oferir una experiència gairebé personal en espais tranquils i de dimensions reduïdes que afavoreixen el veïnatge i la trobada. És per això que el projecte aposta per artistes que tinguin coses a explicar i siguin capaços de transmetre emocions. Al mateix temps, es mira d'establir complicitats amb cuiners i restauradors de cada territori, convertint la gastronomia en una part més de l'experiència. I per últim, us expliquem que el Vendrell instal·la porticons i miradors en diferents punts del municipi. L'Ajuntament del Vendrell ha instal·lat 3 porticons i 6 miradors, com dèiem, en diferents punts del municipi, en una acció que forma part del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions. Aquest pla, que se sustenta en 2 pilars, la natura i la cultura, serveix per explicar quina és la nostra riquesa i la nostra oferta com a destinació turística, segons ha apuntat la regidora de Turisme de Cultura, la Sílvia Vaquero. Són les notícies, són els titulars que podem trobar en aquest dimarts en els diferents diaris digitals comarcals. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balai, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, Calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: En segons arribem al punt de 9:45 del matí. Moment de l'actualitat del dia d'aquest dimarts, dia 22 de setembre. En titulars, les notícies en titulars amb la Mireia Romaguera. Endavant, molt bon dia.
4: Molt bon dia. Ja ha començat el procés d'assignació dels habitatges de lloguer assequible de Calafell. Llogaràlia ja disposa del llistat facilitat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i s'ha començat a contactar amb les 255 persones. L'Avinguda de Catalunya asseguda que Calafell pren força com a emplaçament per a la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra de Calafell i Cunit. Calafell concentra més de la meitat dels restaurants participants a la quarta edició de les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs i Tastets del Baix Penedès, que celebren fins al 18 d'octubre. Amics del Patrimoni de Calafell ha celebrat a Cal Bolavà el 20è aniversari de l'entitat. Una trajectòria que ha estat marcada per la defensa, la divulgació, la protecció i la conservació del patrimoni natural, històric, arqueològic, artístic i cultural de Calafell. En comarca, el Vendrell dedicarà una jornada a la salut mental amb caminada, testimonis i botifarrada. La primera edició tindrà lloc el 9 d'octubre. El Centre de Formació d'Adults de Cunit, Dolors Paul, arrenca el nou curs escolar amb 200 alumnes i últimes places disponibles. Un estudi fixa quants passos diaris hem de fer i a quin ritme per prevenir una mort prematura. Un estudi relaciona un nombre més alt de passos o un ritme més ràpid de la marxa amb una reducció de la mortalitat. Un total de 772 pacients reben un trasplantament de mèdula òssia a Catalunya en els darrers 5 anys. Fins al passat mes d'agost s'han fet 82 donacions. I un gegant xinès prepara una inversió de 117 milions d'euros al Port de Tarragona, amb 150 nous treballadors. El projecte està plenament operatiu, ho farà el 2028, amb un augment constant dels ingressos al llarg dels 50 anys de la seva concessió.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
0: 9 del matí, ara mateix, pràcticament en 32 minuts. Amics del Patrimoni de Calafell han celebrat aquest passat dissabte al vespre a Cal Bolavà el 20è aniversari de l'entitat, una trajectòria que ha estat marcada per la defensa, la divulgació, la protecció i la conservació del patrimoni natural, històric, arqueològic, artístic i cultural de Calafell. La celebració ha servit també per posar en valor els 100 actes organitzats durant aquestes dues dècades, una activitat que inclòs conferències, visites, sortides culturals, presentacions de llibres i també diferents iniciatives relacionades amb la història i el patrimoni del municipi de Calafell. Actualment, l'entitat compta amb 148 socis. abans que es comencés amb aquesta celebració, el passat dissabte vàrem tenir l'oportunitat de parlar amb el Fermí Alari, també en Joan Santacana, són membres d'aquesta entitat, Amics del Patrimoni. Escoltem aquesta entrevista.
5: Fermí, avui celebreu aquest 20è aniversari d'Amics del Patrimoni. Primer, què és el que feu aquí avui a Cal Bulavà?
6: Bueno, intentem dignificar aquesta celebració, perquè són 100 actes i 20 anys de vida dels Amics del Patrimoni de Calafell. En fi, ho farem tan digne com puguem, faré jo una mica de parlament perquè em toca, perquè sóc el president en funcions des de fa 6 anys, i després parlarà el Joan Santacana, que farà la lliçó magistral del dia. Després, per dignificar-ho, hem fet venir un grup de jazz, un trio de jazz, que ens amenitzarà la jornada. Finalment farem el brindis i, en fi, repartirem coca i serem feliços, espero.
5: Fermí, com definiries l'activitat? Què és el que feu? Qui sou, Amics del Patrimoni?
6: Home, una colla de mans de la cultura. Ja fa molts anys que això de la cultura ens preocupa, a mi personalment. Jo recordo un abans i un després, que justament el Joan d'aquí al costat em va ser el causant d'aquest abans i aquest després en la meva visió de la cultura d'aquest poble. Ell, quan era un historiador joveníssim, que tenia 20 i pocs anys, va presentar un llibre que, en fi, en l'escrit que llegiré després diu Opuscle, però per mi va ser una gran obra, que és Els homes de Calafell. Per mi ja va ser un abans i un després. Em va fer una emoció enorme assistir a la presentació que ell va fer, que la va fer a la sala d'actes de la Caixa Rural, si no recordo malament, un lloc petitíssim. I, en fi, ja dic, per mi va ser una cosa importantíssima. I a partir de llavors, doncs, bueno, hem anat ballant per la cultura i jo personalment fa 6 anys em vaig incorporar a l'entitat perquè abans la feina m'ho impedia. I doncs fa 6 anys m'hi vaig incorporar, perquè era un moment delicat per l'entitat, perquè tots eren joves enfeinats, i bé, vam haver de concórrer-hi els jubilats, i bueno, i hem anat tirant fins aquí. Treballem amb moltíssima il·lusió, modèstia a part diria que hem treballat moltíssim, i en fi, els fruits aquí són avui dia, que els presentarem.
5: Deies, hem vetllat per la cultura. De quina manera? Quines són aquestes accions? Perquè presumiu d'haver fet més de 100 activitats.
6: Sí, sí. Bueno, a veure, no pas totes la Junta actual. Vull dir, 100 activitats entre totes les juntes de 20 anys ençà, no? El dia vetllar per la cultura, què significa? Doncs mira, periòdicament fem conferències i fem venir gent sàvia en la matèria que es tracti, fem excursions per veure, jo què sé, el Palau Güell o per anar a veure el jaciment arqueològic de Banyeres i, bueno, i fem moltes coses. Editem llibres també des de fa, bueno, des de fa 6 anys també. Editem llibres d'història, evidentment, i tot això. I, bueno, no ho sé.
5: Per la cultura i pel patrimoni de Calafell, d'aquí del municipi, que és el que realitzeu, a part de fer difusió, feu moltes sortides també per ensenyar, per explicar també el que tenim aquí al municipi. Explica'ns, resumeix-nos una miqueta el que feu aquí dedicat al municipi.
6: Dedicat al municipi, bàsicament, volem donar a conèixer els seus valors naturals, per exemple. Doncs, vam fer excursions botàniques, n'hem fet 3 d'excursions botàniques amb mestres en la matèria. Hem fet excursions arqueològiques a visitar, jo què sé, per exemple, el poblat de Montpou, que intentem que tot allò es posi en valor i intentem que allò es faci una mica com s'ha fet en altres llocs, per exemple, a Vandellòs hi ha també un poblat abandonat i allò s'ha posat molt en valor perquè allà hi van artesans de tota classe, hi van orfions a fer un fi de setmana cantant, que es diu, hi van pintors, hi van cercles d'estudis, hi va molta gent. Doncs aquí voldríem que fes una cosa semblant a Montpou, no? I a part d'això ja dic, la història local pot ser la gran història, no? La història del castell, però també pot ser la petita història, la història de la vida privada. I la història de la vida privada també és important perquè ens retrata de prop una gent d'un poble i d'un país, no? I per això editem llibres que hi surt això, la petita història, que per mi és molt important.
5: Com valoraries també el recorregut de l'entitat des que comença ara fa 20 anys enrere i el moment present, és a dir, aquesta evolució, aquest pas amb els anys, amb aquests 20 anys?
6: Home, aquella gent que va començar té el mèrit d'això, d'haver començat. Era una gent que, molts dels quals, formaven part del que es deia el patronat del castell. El patronat del castell va resultar dissolt perquè es va crear des de l'Ajuntament una entitat que en deien l'OAM, i bé, el patronat es va dissoldre. Això va ser l'any 2005, però fixa't que simultàniament, el mateix any 2005, es funden els Amics del Patrimoni de Calafell. És a dir, aquella gent que formava part del patronat, molta gent funda, doncs això, els Amics del Patrimoni. I no per això deixem de participar a l'OAM. És a dir, tres individus de la Junta dels Amics del Patrimoni doncs formen part del Consell Rector de l'OAM, no? I, bueno, doncs hem anat tirant fins aquí i sempre treballant el que hem pogut. Aquella gent de fa molts anys va treballar moltíssim i té aquest mèrit d'haver-ho començat i té el mèrit d'haver-ho tirat endavant. Torno a dir, com que eren gent que treballava, doncs tenien les seves limitacions. Potser no feien tants actes com podem fer els jubilats, no? Però feien actes supermeritoris. Ens van portar, per exemple, ja hi vaig anar, a Argelers, a veure tot allò, aquella platja d'Argelers, a veure la maternitat d'Elna. Es van portar a veure moltes coses, aquella gent. I això s'ha d'agrair i es mereix un 10, no? Nosaltres som jubilats i fem coses, bueno, fem més de coses, ara, més meritòries que aquelles, no ho puc dir, no ho puc dir. Eren supermeritòries les que feien ells.
5: En quantes persones quantifiquem aquests Amics del Patrimoni, aquesta entitat, doncs, quants socis actualment compta o gent que hi participa directament?
6: Sí, jo diria que som actualment a l'entorn de 140 socis. Això, la xifra exacta la sap la secretària, no? 140 socis, i que, bueno, que són molts socis, els quals agraïm moltíssim de tot cor, doncs, que siguin formant part de l'entitat, que recolzin els nostres actes i que hi assisteixin. Això és el més important. I sempre l'assistència ha estat important a tots els actes que hem fet. Baixar de 30, 35 persones, jo diria que no hem baixat mai d'aquest nombre de persones. Sí. Hi ha hagut assistències, de 60 o més persones, o 80, no ho sé, no recordo exactament, però sempre hi ha hagut una gran concurrència, i en tot cas, si ha sigut menor, l'entusiasme era com si la concurrència hagués sigut major.
5: Avui que estem celebrant aquests 20 anys d'història d'Amics del Patrimoni, ara ho deies, som un grup de jubilats, gent que amb els anys doncs, us heu anat fent gran, però preguntar-te sobre el futur de l'entitat, però també de l'interès que pugui despertar en les noves generacions el nostre patrimoni. Ens centrem ara aquí a Calafell, no només arreu de Catalunya.
6: Bé, el fet que siguem jubilats la majoria, tot i que n'hi ha un que encara està actiu, que el veig per allà baix treballant, treballa enormement com un Cícero, doncs la majoria som jubilats, som gent gran. Jo tinc 75 anys, el Joan en té per l'estil, i bé, això potser és un hàndicap de cara a traure gent jove, no ho sé. Però bueno, maldem perquè doncs, gent jove s'hi incorpori. Jo ja dono veus, parlo amb aquell, i bueno, em diuen, sí, és molt meritori el que esteu fent, però bueno, els joves han de treballar i disposen de poques hores lliures i el lleure per a ells és molt important. Jo també vaig ser jove i recordo que el lleure era importantíssim quan ser jove.
5: Qui sap molt, gràcies Fermí, qui sap molt del patrimoni, de la història del nostre municipi, és l'historiador calafellenc en Joan Santacana. De fet, es fa palès quan ve cada dijous a la ràdio explicar-nos doncs això, les històries i també una miqueta doncs tot el que tenim que podem presumir aquí al nostre municipi, en Joan Santacana. Hola, Joan.
7: Molt bona tarda.
5: Doncs en aquesta celebració, tu com a membre també d'Amics del Patrimoni, però també com a coneixedor, no?, d'investigador, historiador i molt coneixedor de la història del nostre municipi, quina importància té, com valores l'existència d'entitats com aquesta, Amics del Patrimoni, aquí al municipi de Calafell, Joan?
7: Bueno, la seva funció bàsicament és despertar una mica l'esperit de patrimoni. És a dir, la majoria de gent entén el patrimoni com els béns que té a casa seva, no? Tothom més o menys té algun patrimoni, no? Però quan parles del patrimoni et refereixes sempre a un patrimoni col·lectiu. I aquest patrimoni col·lectiu té o hauria de tenir alguna funció. Però el més important és que els ciutadans es donin compte de... O sigui, sàpiguen valorar el patrimoni que té la col·lectivitat. Clar, per què serveix això? Aquesta és una pregunta clau, no? Per què serveix valorar el patrimoni? Bé, el patrimoni jo l'entenc com el que configura la identitat dels pobles, no? Anem a veure, quan jo vaig a casa d'algú i veig el seu menjador, veig la llibreria, veig els objectes que té, sense que em digui res, jo començo a saber coses d'aquesta família, no? Mirant els llibres, mirant els objectes, els estils, si té coses penjades, si no es té, el tipus de música que té. Per què? Perquè els objectes, el patrimoni, ens defineixen, en el fons. Aleshores, ens defineixen i, a més, ens... molts objectes, quan nosaltres no hi siguem, parlaran de nosaltres. Però això és el patrimoni col·lectiu. O sigui, parla de nosaltres, dels que va bé abans que nosaltres, i a vegades en una perspectiva molt llarga, no només de 30 ni de 50 anys, sinó de centenars d'anys i potser de mil·lenis, no? I això és el que ajuda a configurar la memòria dels pobles, no? Nosaltres entenem, no només jo, sinó els amics del patrimoni, entenem que la gent, les persones som una barreja en la que la memòria forma una part importantíssima. És a dir, la memòria, junt amb el que ens rodeja, amb els objectes, les històries, els pensaments que ens rodegen, formen les persones, no? Aleshores, aquesta memòria col·lectiva ajuda a veure realment qui és aquesta comunitat, com és. En definitiva, la defineix.
8: Mm-hmm. Aquí a Calafell ens podem sentir orgullosos del patrimoni que tenim, que conservem, que preservem?
7: Aviam, el patrimoni sempre és subjectiu. No hi ha masses patrimonis objectivables, no? Per uns, un patrimoni molt important és una cosa, per altres és una altra, eh? Jo recordo, per exemple, amb estudiants haver fet la pregunta de si es cremés casa teva, què salvaries? I la gent diu que salvaria, no? Allò que s'estima, allò que... Recordo una noia xinesa que em va dir el passaport. El passaport. Clar. Però, a part d'aquesta anècdota, la gent et diu coses, no? I quan veiem algú que s'havia cremat la casa, diu, és que he perdut tots els records, no? Per tant, els pobles també tenim records col·lectius, no? Llavors, és important què i per qui. És a dir, per... Mira, a Lituània tenen una muntanya, la capital, que està plena de creus. Aquestes creus, tinc entès, que es van néixer, és una muntanya, milers de creus. Quan estaven sota domini soviètic, algú va plantar una creu allà i els agents del govern la van treure. Al cap d'uns dies n'hi havien tres i les van treure. I bé, i així es va haver una guerra, uns es treien, els altres posaven. Fins que hi va haver un moment que n'hi havien tantes que ja no les podien treure, no? Per als lituans això té un valor important, perquè és una de les accions que els va permetre ser independents, no? Aleshores, per ells això és molt important. Llavors, per nosaltres què és important? Com a ciutadans del país, de Catalunya, tot allò que ens defineix com el que som. Però com a calafellencs ens passa exactament el mateix. És a dir, el castell és molt important, sí, però hi ha moltes més coses importants i potser tan o més importants que el castell que no valorem, eh? Abans el president, el Fermí, ha parlat de Montpeó, no? Montpeó forma part del patrimoni rural. Bé, per què els pobles, i no només Calafell, hem conservat les esglésies, els castells, els palaus, i no hem conservat gairebé mai cap casa de la gent normal, quan són la majoria han viscut en cases d'aquestes, no? I això sí que forma part de la identitat, no? Aleshores, bé, aquesta és una mica... Per tant, la pregunta que em fas pot tenir moltes respostes, depèn de l'orientació, no? Vull dir, hi ha gent que, diguem-ne, un objecte petit és molt important per ells, i en canvi una casa o un palau no significa res.
0: Amb el Fermi parlàvem una miqueta del que heu fet al llarg dels 20 anys, cap a on heu orientat la vostra activitat. Què és el que ha de venir en el futur, mirant cap endavant? Evidentment, estem parlant d'Amics del Patrimoni, del que fareu.
7: Sí, aviam, el més important és el que he dit al començament, és ajudar a crear consciència de patrimoni. O sigui, si els habitants de Calafell, en un percentatge més o menys elevat, arriben a tenir consciència de patrimoni, aquest patrimoni és indestructible. És a dir, quan la gent comprèn, entén un element, és capaç de conservar-lo. Quan no l'entén, no significa res, i per tant, no hi ha ajuntament en el món que pugui conservar allò. Perquè ho arreglarà, però és igual, ho aniran destruint, no? Per tant, la nostra funció és crear consciència de patrimoni. Aquesta funció és permanent, ha de ser permanent. I com la podem fer? Bueno, nosaltres som una entitat sense ànim de lucre, no manem, no estem a cap conselleria, no estem a cap ajuntament amb funcions executives, no? Per tant, l'únic que podem fer és ajudar a crear aquesta consciència amb els nostres mitjans, que són els dels nostres associats, és a dir, el que els associats aporten és el que nosaltres podem destinar, per tant, podem fer poques coses. Què fem? Què hem fet fins ara? Hem editat llibres, n'editarem més, segurament, no? Hem fet excursions. Bueno, les sortides són molt importants, perquè veus el patrimoni dels altres i veus el seu significat i t'inspira per el teu, eh? O sigui, veure com es conserva el patrimoni rural és molt important per la gent de Calafell, perquè nosaltres tenim un patrimoni rural absolutament abandonat. Hem refet un castell, molt bé, hem tret del no-res una ciutadella, molt bé, hem recuperat una part important del llegat immaterial en Barral, molt bé, però hi ha un patrimoni el bot salvavides, tenim l'església capella de segur que l'hem mantinguda decentment, no? Però clar, hi ha un munt d'elements patrimonials que no ens hi fixem.
0: Doncs Joan, ho hem de deixar aquí per molts anys. Que vagi molt bé la celebració avui aquí a Cal Bulavall. Gràcies per atendre'ns.
7: Bueno, gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
3: Tota l'actualitat al Calafell Matí.

0: És una de les cançons més que conegudes d'aquesta banda que deixa els escenaris, eh? Els Oques Grasses. Aquesta està guai per arribar a les 9:55 minuts. Moment de fer una pausa, una aturada, però això continua. Estem junts des de Calafell Ràdio amb el Calafell Matí, compartint espais d'actualitat, entreteniment, bona música i a partir de les 10, en un moment, l'espai de català. Una pausa publicitària i tornem de seguida.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
3: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dents. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Vius la pista.
4: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.

0: divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu.
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Aquí i ara, Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio.
1: Doncs vinga, som-hi, ara mateix passen 2 minuts del punt de les 10 del matí en directe a Calafell Ràdio. Som a dimarts i com ja vàrem començar la temporada passada en el Calafell Matí de Calafell Ràdio, els dimarts també aquesta temporada a les 10 tenim l'espai de català de l'Oficina de Català de Calafell del Consorci per la Normalització Lingüística. Tenim el Moisès Albuixec ja davant dels micròfons. Moisès, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Ferran.
1: Què tal, com estàs? Com va la
2: molt
1: setmana?
2: Molt bé, ara ja ens hem habituat a la rutina famosa. Mm. Sí, molt bé.
1: Doncs dèiem la setmana passada que aquest espai de català l'hem capgirat una miqueta, li hem donat continguts, més emocions i més participació.
2: Sí.
1: Amb diferències amb altres temporades,
2: Exacte. L'any passat ja, diríem que l'any passat va ser com si fos una sèrie de la tele, la presentació dels personatges, i ara desenvolupem els personatges i participaran dels jocs que farem, que depèn del nivell dels estudiants, seran un tipus de preguntes, altres tipus de preguntes, no és el mateix fer un bàsic que un suficiència, que un C1.
1: Fins i tot a mi el contingut d'aquest espai és nou, per la qual cosa sí. Anirem mica a mica desvetllant i aprenent el
2: anirem
1: que farem
2: a poc,
1: aquesta...
2: Sí,
1: perquè,
2: dia.
1: Clar, són canvis i per tots qualsevol novetat pot ser mica en mica anar introduint-la.
2: Jo crec que primer que res, abans que res, el més important és, ja que tenim les dues alumnes, no? Les presentem o que es presentin elles una mica.
1: Molt bé.
2: I després ja entrem en el que seran els jocs o la pregunta per als oients, que vam dir que tindríem algun premi que ja comentarem, que farem algun sorteig amb la gent que encerti les preguntes, però primer jo presentaria a les dues noies.
1: Mira, presenta'm primer a qui tinc jo a la meva esquerra, sisplau, Moisés.
2: Aquí tenim a Logans. Logans fa un curs de... Bueno, ara continuarà ella, però fa un curs del bàsic 3, que és el nivell A2. I a la meva dreta tenim a la Melissa, que fa un elemental 2, que seria el segon trimestre del B1. Que són nivells dels inicials, del principi.
1: Jo, per si no sé si ho saps, però jo li canvio el nom a tothom, per la qual cosa jo no sé si aquí m'ho has apuntat el nom o no, però en qualsevol cas...
2: Ja t'anirem recordant, no et preocupis.
1: Em deia...
2: Logans?
1: Orans? Logans.
3: Hola.
1: Hola.
3: Hola.
1: Bon dia.
3: Bon dia.
1: I d'on ets tu?
3: De França.
1: Ets de la França.
3: Sí.
1: Bonjour.
3: Bonjour. Però fa 3 anys que visca...
1: 3 anys que estàs aquí a Calafell. Doncs, déu-n'hi-do. Havies parlat abans d'arribar aquí a la que és ara mateix casa teva, havies parlat el català anteriorment o no?
3: No. Bueno, estoy...
1: Estàs aprenent.
3: Sí.
1: No ho dic, perquè... I l'espanyol, què? El coneixia ja, amb anterioritat?
3: Ah, sí, perquè antes vivia en Barcelona.
1: Ah, havies viscut a... I quan arribes aquí, quan és que decideixes aprendre el català?
3: Parla castellano y me agrada, bueno, hablar para desarrollar mi entorno social.
2: I la feina que fas, no?
3: Sí, porque soy autora y ilustradora de libros infantiles. Y bueno, fa unos talleres con nens y por el ayuntamiento o las bibliotecas aquí de Ventura Gassol y para hablar catalán con
2: sí, ya las ya fet presentacions nens. En català i tot,
1: has fet presentacions.
3: Sí, intento.
1: Intentes,
2: Sí, sí.
1: Aprendre el català més complicat que el castellà, per exemple, o no? Quina opinió tens tu? Són llengües que en coses tenen similituds.
3: Sí, con el francès i con el castellano les dos idiomes i però bueno, avui és el castellà que
2: et surt.
3: Sí, que me surt i me costa. Penso que sóc al moment de passar de dar el paso para hablar, que me costa.
2: La transició.
3: Sí.
1: Per cert, similituds del francès amb el català, què? En trobes,
3: Sí.
1: N'hi ha moltes paraules que s'assemblen,
3: Sí, sí.
2: Fonèticament, també.
1: També, exacte.
3: Sí.
1: L'altra de les participants...
2: La Melissa.
4: Bon dia.
1: Molt bon dia, Melissa. Bon dia. I tu d'on ets?
4: D'Uruguai.
1: Ets d'Uruguai?
4: Sí.
1: Molt bé. I quan arribes aquí?
4: Fa 3 anys.
1: Fa 3 anys?
4: Sí.
1: I quan decideixes aprendre català?
4: Fa dos anys.
1: Fa dos anys. I què tal la teva relació amb el català?
4: Una pelea.
1: Una baralla. Per què? Per què has de barallar tant?
4: Pelea.
2: Sí, sí,
1: una, sí, una baralla. Una pelea és una baralla.
2: Una baralla també és una baraja de cartes.
1: No, no, orella no. Una baralla.
4: Baralla.
1: Una pelea, una baralla.
4: Bé.
1: Per què? Per què és una baralla per tu? D'anar lluitant.
4: Perquè me da molta vergonya parlar-lo, però l'entens tot.
1: Clar, l'entens tot, però pues no ha de ser cap mena de baralla, ni de pelea, ni res, mica en mica.
4: Amb el cap.
1: Sí, ja, perquè clar, has d'anar traduint i, bueno, sí, però això sí. Ens passa quan aprenem qualsevol altra llengua. Sí, quan sí, parlo, sí, jo vaig a la France, doncs el meu poquet francès cancer, jo haig d'anar recordant, traduint i sí, intentant sí. Muntar les frases. Doncs segur que li passa el mateix a la teva companya. Moisés, ja tenim les convidades presentades.
2: Sí, primer, si et sembla, farem una pregunta. Pot ser una pregunta de vegades seran altres temes, però una pregunta per als oients, per qui vulgui participar. Hem dit que faríem un concurs amb un premi final. Després poden enviar la resposta per WhatsApp, com feu habitualment.
1: Sí, un premi que de cara als Nadals desvetllarem.
2: Exacte, ja intentaré la setmana que ve, si pot ser, ja dir quin premi és.
1: Molt bé.
2: La idea és tenir-lo de cara al Nadal.
1: Doncs aquesta temporada, en aquest espai de català, també volem participació dels oients i de la ciutadania que ens escolti.
2: Anem fent preguntes relacionades amb el català. Poden ser de sociolingüística, de vocabulari, d'expressions d'aquí de Calafell, de
1: llenguatge. Doncs molt millor que la seva participació sigui a través del WhatsApp, sí. On sempre doncs molt és bé. Molt més directe, sembla que no, però molt millor que una sí. Trucada aquí en directe.
2: Sí, sí. Llavors, aquest primer programa hem pensat en parlar dels neologismes, que són aquelles paraules que s'incorporen noves a una llengua.
1: Uh-huh.
2: Els últims neologismes van ser la paraula birra, el 2022, que tots sabem el que és, crec, la paraula viralitzar, el 23, en relació a escampar-se una notícia no per internet, i l'any passat, per desgràcia, la paraula va ser dana.
1: Per tot l'esdeveniment de València.
2: Llavors,
1: sí.
2: La pregunta per als oients és quina va ser la paraula de incorporada com a neologisme l'any passat, el 2025, perquè la del 2026 encara no hi és.
1: Anem a recordar les paraules, recorda'ns.
2: Exacte, hi ha quatre opcions, que són neurodivergent, intel·ligència artificial, vespreig i influenciador.
1: La tercera era?
2: Vespreig.
1: Vespreig. El tardeo.
2: Exactament, el tardeo.
1: Vespreig, és que ara...
2: Vespreig, sí.
1: No sé per on anava, sí.
2: Ningú diu vespreig, però el tardeo...
1: No, dèiem el tardeo.
2: Exacte.
1: Però és un barbarisme,
2: llavors,
1: com una catedral.
2: Llavors, neurodivergent, intel·ligència artificial, vespreig, influenciador, no influencer, perquè influencer és una paraula anglesa. Va. Quina d'aquestes quatre va ser la triada per... Això ho vota la població, és a dir, la gent vota per diferents xarxes socials, etc. I una d'elles va ser l'escollida, amb molta diferència, crec.
1: Sí. Sí, sí. O sigui, que ja es va triar.
2: Sí, ja està triada. Quina d'aquestes quatre és la que es va triar l'any passat? La resposta només han de buscar.
1: Ah, val. Això
2: igual
1: anda...
2: alguns ho saben, eh?
1: Val. Doncs el que estem preguntant és aquesta paraula que doncs va ser...
2: Triada com a neologisme el 2025.
1: Doncs el nostre WhatsApp és el de sempre, el 647-751-883, 647-751-883. Aquí poden enviar... Doncs que ens posin com es diuen, el seu nom i quina és la paraula. Exacte. Que va ser triada entre...

0: per a l'altra persona i després apunten els punts que tingueu cadascú i ja està. És fàcil. Llavors ho farem ràpid, elles tenen les preguntes al davant i començarem per la Melissa. I la primera pregunta, que és: a ir jo, i tens tres opcions. Anava, vaig anar o he anat, és a dir, A, B o C. A ir jo al cinema a veure els Goonies. Anava, vaig anar o he anat?
1: He anat.
0: Rebot, Logans. Ahir jo anava, vaig anar o he anat al cinema?
2: Vaig anar.
0: Vaig anar, molt bé, punt per Logans. Ara la pregunta és per Logans, perquè és la que li toca. N'hi ha una pregunta que és, falta un verb, i és molt els macarrons. M'agraden molt els macarrons, m'agrada molt els macarrons o me gusten molt els macarrons?
2: M'agrada.
0: No, rebot.
1: M'agraden.
0: M'agraden els macarrons, empat.
3: Clar, perquè és plural, doncs sí, m'agraden.
0: Els macarrons no m'agraden,
3: si no, no és un macarró, si no són els
0: exacte.
3: Macarrons. Molt bé.
0: La tercera seria per a la Melissa. La Maria et diu, jo no tinc fills. Tu què li contestaries? A, jo tampoc tinc. B, jo visc a Calafell, aquí s'hi viu bé. O C, jo tampoc en tinc.
1: Jo tampoc en tinc.
0: Molt bé, punt per la Melissa. Logans, si demà és dimecres, quin dia era abans d'ahir? Dimarts, diumenge o dilluns?
2: Dilluns.
0: Rebot. Si demà és dimecres, sí. Quin dia era abans d'ahir?
2: Ah, si demà és dimecres. Ah, hi ha una trampa.
1: Diumenge.
3: Hi ha una trampa
0: diumenge,
3: aquí,
0: Molt bé.
3: Aquí està diumenge. Fet amb mala llet,
0: sí,
3: aquesta,
0: sí, està
3: aquesta,
0: feta,
3: sí, perquè...
0: És molt pròpia de mi, això.
1: Molt
0: de sí, exactament.
3: Està fet amb mala llet, però en qualsevol cas... Yeah. A veure, sí. No és impossible, eh? No és impossible, no, és molt senzill, però
0: molt
3: a vegades
0: no
3: això pot crear confusió. Molt bé.
0: Ara et toca a tu. Si algú és molt xerraire, vol dir que A, és, molt, és feliç, B, parla molt o C, parla poc? Si és xerraire.
1: Xerraire. Parla poc?
0: Rebot.
2: Parla molt.
0: Parla molt. Oh. Exacte. Anava a donar-te una pista. Va a Bagdaix, no, en francès? Però...
3: Xerres pels colzes, doncs xerres molt.
0: Molt bé.
3: Llàstima.
0: I l'última, Logans. Quan sortim de la dutxa, amb què ens aixuguem? Amb una tovallola, A? B, amb unes estovalles o C, amb un tovalló?
2: Amb un tovallora.
0: Amb una tovallola. Molt bé, sí. Molt bé. Llavors, aquí, en aquest cas, ara jo apunto els punts de cadascú i... I n'hi ha una segona ronda, que ja és una prova diferent, en la que sí. Posarem una cançó.
3: Posarem una cançó
0: sí.
3: I pots anunciar...
0: Band, sí. Sí, que es diu Enganyarte. Sí. Va ser premi a la millor lletra del 2024, crec recordar, de la revista En The Rock.
3: Uh-huh.
0: I les alumnes hauran de trobar algunes paraules que hi falten.
3: L'escoltarem tota, doncs?
0: Sí.
3: Doncs vinga, la poso des del principi i l'escoltem. Sí.

0: difícil enganyar-te.
1: Doncs la cançó de la Ludwig Bank, que a vegades em costa de pronunciar fins i tot sí. Aquest nom, de la Ludwig Bank, amb aquesta cançó que es diu Enganyar-te. A veure, ara és que ja l'hem escoltada.
2: Sí, n'hi ha 4 o 5 absències en la lletra de les alumnes. La primera frase crec que no els ha donat temps a apuntar-la, no. Que és quan diu són les 6 del matí i els carrers no tenen cara, aquesta no la conto. I la segona frase diu el món sembla desolat com un nen sense, que ho ha apuntat, tu que has apuntat?
3: Sense la mare.
4: La mare.
2: Sense la mare. Elles ho tenen apuntat, eh? No, una no copia l'altra.
1: Molt bé, a més estan distanciades per 2 metres d'espai entre mig.
2: Sí, després, aquesta és més fàcil, diu. I mai havia estat tan difícil...
3: Enganyar-te.
4: Sí, enganyar-te.
2: Enganyar-te, molt bé. I després hi ha un moment que diu, com s'escriu lo de més, com cabran a dins un WhatsApp les carícies...
3: Els petons.
4: Els petons, sí.
2: Els petons, que avui li he donat molt bé. La penúltima. Alguns cops tinc mal de cap, d'altres...
3: Muntaré una escena.
4: Sí, muntar una escena.
2: Muntaré una escena, sí, sí. Molt bé. I aquesta era l'última.
4: Sí.
2: O sigui, 5 de 5.
1: O sigui, que ho vam fer molt bé.
2: Ho he de posar més difícil, ho he de posar més difícil.
1: Sí.
2: Ho heu vingut molt preparades, o ja coneixíeu la cançó.
1: Sempre la dinàmica serà aquesta, una cançó, i elles...
2: Clar, quan siguin alumnes de cursos més elevats com el seu, no els faré completar un buit de la cançó, sinó que parlarem sobre o algun castellanisme que pugui tenir la cançó, que moltes vegades escolen.
1: Sí, que a vegades escolen,
2: eh? Sí, aquí diu lo de més, per exemple.
1: Sí.
2: O alguna frase feta, o parlar d'algun tipus de metàfora, alguna explicació una miqueta més.
1: Mira, ara que tenim el profe de català aquí, jo sempre dubto si es diu de matí.
2: No, el de matí és molt típic...
1: Són les 6 del dematí.
2: No, són les 6 del matí, però segons quina zona de Catalunya és molt típic i està acceptat, eh?
1: T'ho dic perquè jo sempre dic que són les 6 del matí, no del dematí, i aquí en la lletra de la cançó està d'aquesta manera.
2: Però n'hi ha algunes zones de Catalunya que diuen del dematí i és correcte.
1: Vale, és correcte. Doncs res a dir, llavors si és correcte, senyor profe.
2: Sí, aquí no s'han equivocat, no s'han equivocat.
1: Molt bé.
2: Bé, doncs, ara farem la puntuació, ja la calcularé ara amb calma.
1: Sí.
2: I qui més punts ha lletrat de les dues? Doncs la següent ronda, que serà d'aquí un mes o això...
1: Ah, tindrem segona ronda, molt bé.
2: De cara a la final de Nadal, doncs tornareu si voleu i si podeu, no?
4: Clar, sí.
2: Molt bé.
1: I ja ho tenim.
2: I ja ho tenim de moment.
1: De moment.
2: Com a primera prova, tampoc ens resulti malament.
1: Jo haig de començar a agafar la dinàmica.
2: A poc a poc,
1: veritat, i estudiar-me més el guió, perquè avui no he perdut, no. Perquè, a més, molta lletra i jo perdudíssim. Sí, en qualsevol
2: cas... que li ha donat 7 fulls al pobre
1: M'has donat 7 fulls, a més, com la Roser també en fa, me'ls ha imprès per les dues
2: set
1: cares.
2: Sí, sí.
1: I a mi això aquí a la ràdio, a mi m'està... I a més, sense el número de la pàgina, jo m'he perdut
2: ja. No sé
1: quantes vegades. En qualsevol cas, anirem agafant la dinàmica.
2: Sí.
1: I sobretot, el que dèiem, que convidem els nostres oients a participar per conèixer quin és el neologisme de l'última edició, no? Que suposo que va ser el 2025. Entre les paraules neurodivergent, IA, que és intel·ligència artificial, bespreig o influenciador. Són aquestes noves paraules que anem incorporant a la llengua, al català,
2: sí.
1: I que fins ara segur que no eren admeses així oficialment, malgrat que s'utilitzen.
2: De fet, la que va guanyar com a pista, jo crec que trigarà anys en que la gent la faci servir,
1: Uix, està això molt... del neurodivergent, no sé jo què dir-te.
2: Està molt incorporada del castellà, la que va guanyar.
1: Influencer, també. A saber, sí, jo sí. M'aventuro, Jo no sé ben bé quina és la resposta.
2: Quina diries?
1: Jo, ara que has donat aquestes pistes, també, és que totes a Bespreig també, és que això del tardeu ha fet molta pupa.
2: Sí, molt.
1: I jo per la qual cosa no ho sé oficialment quina és. Convidem els nostres oients a que ens ho diguin a través del nostre WhatsApp 647-751-883. 647-751-883, posen el seu nom i també, doncs, quina és aquesta paraula que creuen que és el neologisme que ja oficialment forma part de la llengua catalana. Doncs ho deixarem aquí, Moisès. Ens retrobem el pròxim dimarts i mica en mica anirem agafant la dinàmica, perquè d'aquest espai de català que hem capgirat totalment.
2: Sí.
1: Que vagi bé, Moisès. I les nostres convidades, la Lorenz, es pronuncia més o menys,
4: molt bé.
1: I la Melissa. Gràcies, i que vagi molt bé, aquest aprenentatge de la nostra llengua, del català. Que vagi bé.
2: Adéu,
1: merci, bonjour. Let's go.

0: Així sona la nova de Miley Cyrus. El passat divendres es publicava aquest nou treball, es diu Bass Persuades. Avui sí que més o menys ho pronuncio bé. Bass Persuades és el nou treball de la... de l'artista estatunidenca que ara es fa dir Miley. Miley. Miley a soles. Miley a seques. Miley Cyrus està de tornada. 10 i 26 minuts en directe a Calafell Ràdio. Tenim cançons, més música, però això haurà d'esperar. Ara el que arriba és una nova pausa publicitària. Tornem de seguida amb més continguts aquí a la sintonia del Calafell Matí. Som Calafell Ràdio.
1: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Els 70. Els 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Ara mateix, en punt, 2:15 del matí. Som a dimarts, dia 22 de setembre de 2026, i aquestes són, en titulars, les notícies més destacades del dia. Ens les explica la Mireia Romaguera. Mireia, molt bon dia.
5: Molt bon dia. Ja ha començat el procés d'assignació dels habitatges de lloguer assequible de Calafell. Llogaràlia ja disposa de llistat facilitat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i s'ha començat a contactar amb les 255 persones. L'Avinguda de Catalunya asseguda que Calafell pren força com a emplaçament per a la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra de Calafell i Cuny. Calafell concentra més de la meitat dels restaurants participants a la quarta edició de les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs i Tastets del Baix Penedès, que celebren fins al 18 d'octubre. Amics del Patrimoni de Calafell ha celebrat a Cal Bulavà el 20è aniversari de l'entitat. Una trajectòria que ha estat marcada per la defensa, la divulgació, la protecció i la conservació del patrimoni natural, històric, arqueològic, artístic i cultural de Calafell. En comarca, el Vendrell dedicarà una jornada a la salut mental amb caminada, testimonis i botifarrada. La primera edició tindrà lloc el 9 d'octubre. El Centre de Formació d'Adults de Cunit, Dolors Paul, arrenca el nou curs escolar amb 200 alumnes i últimes places disponibles. Un estudi fixa quants passos diaris hem de fer i a quin ritme per prevenir una mort prematura. Un estudi relaciona un nombre més alt de passos o un ritme més ràpid de la marxa amb una reducció de la mortalitat. Un total de 772 pacients reben un trasplantament de mèdula òssia a Catalunya en els darrers 5 anys. Fins al passat mes d'agost s'han fet 82 donacions. I un gegant xinès prepara una inversió de 117 milions d'euros al Port de Tarragona, amb 150 nous treballadors. El projecte està plenament operatiu, ho farà el 2028, amb un augment constant dels ingressos al llarg dels 50 anys de la seva concessió.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: 10:32 minuts. En un moment arriba l'espai que llegim, clàssics per descobrir amb la Rosana Rion i amb la Roser Ribas. Abans tenim clàssics de la història de la música. Estàs a punt d'escoltar una de les grans cançons del 1987 amb Pet Shop Boys des del Actually. Arriba la versió del Always On My Mind. Bona música en el Calafell Matí per recordar.
3: Aquí els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.

0: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
1: Doncs una setmana més reprenem clàssics per descobrir què llegim amb la Rosana Rion. Avui la Rosana ens porta una història diferent, però també molt coneguda per molts. Benvinguda a Calafell Ràdio. Rosana, com estàs?
2: Hola, molt bé.
1: Què llegim avui?
2: Avui llegirem a Thomas Mann. Llegirem La mort a Venècia.
1: Per què has escollit aquest autor, Rosana?
2: He escollit Thomas Mann perquè és un autor molt interessant, és un clàssic de literatura, va ser també Premi Nobel el 1929, i aquesta obra és una obra molt curteta, però molt interessant, de la qual també en tenim una pel·lícula, etc. La música de Mahler, que a través de la pel·lícula es va fer també molt més coneguda al públic en general, i té moltes coses de les que parlar.
1: Què en sabem de la vida de Thomas Mann?
2: Bé, doncs era d'una família rica i el seu germà, Heinrich Mann, que també va ser un gran escriptor, doncs van viure a Alemanya, però durant l'època de Hitler doncs va haver d'exiliar-se i va anar a Estats Units. Van anar tots dos a Estats Units. De fet, és molt interessant la vida de Thomas Mann, perquè als Estats Units va coincidir, per exemple, amb un altre clàssic de la literatura, que és Bertolt Brecht. Però Thomas Mann era més com de dretes i Bertolt Brecht era molt d'esquerres. Tant d'esquerres que ni els russos al final el representaven, perquè quan va venir el nou realisme rus, llavors tampoc no van voler Brecht. Però és curiós perquè, clar, què passava als Estats Units? On enviaven els escriptors? A Hollywood, perquè clar. Però hi havia un xoc cultural brutal, no? Perquè aquesta gent escrivia llibres seriosos i a Hollywood doncs volien historietes per fer pel·lícules, no? I allí també es van trobar, no? Brecht i Mann, i eren oposats. En canvi, estaven tots dos a l'exili. Però després, fins i tot, és interessant saber que quan va venir el MacArthur amb la caixa de bruixes, que veia que tothom era comunista i volia fer fora els comunistes dels Estats Units, va fer fora a Brecht, el primer, però Thomas Mann el va seguir darrere. I es van tornar a trobar a Suïssa. Una altra vegada tots dos exiliats, aquesta vegada dels Estats Units, no? I bé, quina vida, no? Quina peripècia de dos persones tan oposades ideològicament i, en canvi, que es vegin en la mateixa situació d'exili dos cops, no? A Estats Units i després a Suïssa.
1: I quina obra has escollit de Thomas Mann?
2: Bé, Thomas Mann té La muntanya màgica, té El doctor Faust, té obres fantàstiques, però jo m'he centrat en La mort a Venècia, del 1912.
1: De què ens parla aquesta història?
2: Doncs bé, parla de Gustav von Aschenbach, que representa que és un escriptor alemany d'edat madura que va a Venècia amb la intenció de tornar a inspirar-se, diguéssim, no? Llavors allí veu un adolescent polonès que es diu Tazio i el troba d'una bellesa extraordinària i li dona peu a pensar en la bellesa, però també es fascina, es queda fascinat per aquest noi, no? I ell, aquest personatge, és una persona molt disciplinada, però en canvi aquí l'enamorament aquest el transforma, no? És un enamorament platònic, però és un enamorament real, no? Llavors, mentre passa tot això, hi ha una epidèmia de còlera a Venècia i els que estan en aquest hotel no se n'enteren gaire, però a poc els turistes van marxant i també la salut d'Aschenbach va decaient, però ell no vol marxar mentre estigui Tazio allà a l'hotel, no? I bé, és molt interessant perquè, per exemple, si a mi diguessin, jo m'interessa l'estètica i voldria començar a llegir Jo crec que, en comptes de començar per Kant, no?, i la filosofia, jo començaria per la mort a Venècia, perquè aquí hi ha reflexions filosòfiques sobre la bellesa que són molt senzilles de seguir i que t'introdueixen, no?, al món del que seria l'estètica filosòfica.
1: És precisament per això que esculls aquesta obra en concret, també, no?
2: Sí.
1: Perquè té molts altres clàssics que també a dia d'avui es segueixen rellegint constantment.
2: Sí, sí. Aquí també tenim, doncs, que després en parlarem més àmpliament. Altrament, què fora de nosaltres si la divinitat, la raó, la virtut i la veritat apareguessin als nostres sentits tal com són? El déu Eros, per fer-nos visible l'espiritualitat, a serveix de la figura i el color de la joventut humana. Ens l'adorna amb tot l'esclat de la bellesa per tal d'ajudar-nos la memòria, i la seva visió ens abranda de dolor i d'esperança. I veiem com, a través de les coses sensibles de la bellesa humana, podem pensar en la bellesa com un absolut, no? Ens podem acostar a l'ideal de la bellesa. Després també és un llibre amb moltes descripcions d'aquest decaïment, no?, de la malaltia, que també simbolitza el decaïment d'Europa.
1: I el propi títol ho fa referència, no?, la mort a Venècia.
2: Sí.
1: I Venècia per què?
2: Bé, Venècia... Jo hi he viscut a Venècia, i per tant la conec una mica. Els venecians diuen que és com un mirall, que si tu estàs content és un lloc fantàstic, però que si tu estàs deprimit és un lloc horrorós. És un lloc on tu estàs vivint al segle XXI, però té les condicions del segle XVIII. És a dir, has d'anar caminant o has d'anar amb vaixell.
1: Sí.
2: I, per tant, la vida es ralentitza molt, no?
1: Mm-hmm.
2: I després, clar, l'aspecte, no?, dels palaus, el soroll de l'aigua... És tot molt... Hi ha una part... clar, que és de continu decaïment. A més, és una ciutat que es mor perquè s'està enfonsant. El cementiri és una illa, la illa dels morts, no? És molt simbòlic. Les gòndoles, no?, són com taüts a vegades, no?
1: Mm-hmm.
2: Tot una simbologia que, com deien els venecians, si tu estàs deprimit és el pitjor lloc del món on està.
1: Sí, vols dir, Rosana?
2: Sí, sí, sí, sí. A més, fa moltíssim fred, eh? Però moltíssim fred, perquè és un fred molt humit.
1: Mm-hmm.
2: I no hi ha manera que te'l treguis de sobre.
1: Creus que avui dia, perquè jo també hi vaig estar en el seu moment a Venècia, i no... Mira que era un pont, crec, però no estava tampoc molt massificat. No sé, vaig tenir sort. No sé si és que havia alguna cosa, algun esdeveniment que evités que els turistes arribessin a Venècia, però vaig veure que no, la gent veneciana realment hi havia poca, no?
2: Bé, per dues raons. Ja jo quan hi vaig anar, que era al final dels anys 80... encara era un lloc fantàstic, però ja era molt difícil comprar una casa. Llavors el jovent havia d'anar a Mestre, que és una ciutat espantosa que està al costat, a terra ferma, però no podien, doncs, estar a una casa dels pares, però independitzar-se era molt difícil, no? Jo estava amb estudiants de la Universitat de Venècia, que compartien un pis, eren unes noies de diferents parts d'Itàlia, va ser molt xulo. Jo tenia una habitació i cada una tenia una. I jo vivia en una zona que es diu Ifrari. Llavors, quan tu vas per Venècia i vius, acostumes a agafar uns camins diferents dels que ja estan traçats pels turistes. Llavors, tu no els veus, els venecians, perquè no van pels mateixos carrers.
1: S'allunyen dels turistes.
2: Això per començar, van més ràpids i van més bé. A part de que te'n trobis algun perdut, perquè és facilíssim perdre, sí. Però ells sí que et coneixen a tu, si tu hi vius. Perquè ells et veuen i, clar, quan et veuen repetidament, doncs pregunten, no?, qui és aquesta noia, qui, no? I vos saben qui ets. I va ser molt curiós, no?, viure allà, perquè... una vegada vaig entrar en un lloc i vaig dir, ara faré de veneciana, perquè em van dir que per demanar un gotet de vi blanc es deia una ombreta, perquè a la plaça de Sant Marc, que hi ha el campanile, doncs antigament hi havia uns venedors de vi, de gotets de vi, que anaven girant a l'ombra del campanile, no?, perquè tenir-lo fresquet. I va quedar l'ombreta. Mm-hmm. I vaig demanar una ombreta. I em va dir, ah, sí, té espanyoleta. I vaig pensar, com saben, no? I vaig dir, no, no, soc catalana, no sé què. Però vaig dir, com saben, no? D'on vinc? O, dic, perquè tampoc, només he dit una paraula per l'accent, no pot ser. I llavors em va dir, sí, tu vius aquí, treballes allà. I dic, però com pot ser? Diu, no, és que tots et coneixem a Venècia, perquè portes aquí mesos. Mm-hmm. Clar, i que nosaltres, si hi ha turistes, no sabem qui són, però si hi ha persones que porten més, que acostumen sempre a fer els mateixos camins, doncs al final...
1: Ja tenien clitxada, eh?
2: Total! I va ser molt divertit.
1: Molt bé. Doncs tornem a La mort a Venècia, de Thomas sí. Mann. Per què llegir-lo avui?
2: Bé, el podem llegir perquè, com he dit, hi ha reflexions molt interessants sobre la bellesa, perquè és una història que ens captiva també en veure aquesta persona, aquesta obsessió que el sorprèn a ell mateix, perquè és una persona molt metòdica i de sobte té un enamorament totalment inesperat, no? Ja quan ja és gran, etc. I idealitzat, no? I després perquè també així ens podem veure la pel·lícula de Visconti, no?, amb Dirk Bogarde, que és un actor fabulós, i escoltar la música de Mahler, que imbueix tota la pel·lícula i que també dona molt aquesta atmosfera de Venècia, perquè en aquest cas hi ha d'altres en què doncs, les pel·lícules acompanyen, no?, o són versions, però en aquest cas la pel·lícula està molt ben feta i acompanya molt bé l'obra, no? Jo crec que és molt interessant veure també la pel·lícula, a més de llegir l'obra. L'obra és el més important, però la pel·lícula també estèticament i com a obra d'art és una gran pel·lícula de Visconti.
1: Ens quedaríem amb algun fragment o algun missatge d'aquesta obra de La mort a Venècia, de Thomas Mann?
2: Bé, podem llegir una mica la descripció de Venècia en aquell moment, no? per posar-nos a l'atmosfera aquesta decaient, no? Tot estava en silenci. L'herba creixia en les juntures de les llambordes. Arreu hi havia escombraries escampades. Entre les cases altes que s'encerclaven, rònegues i calcàries desiguals, n'apareixia una amb un aspecte de palau, amb finestres d'arc d'ametlla i petits balcons amb lleons esculpits, darrere els quals tot era buidor. Al pis baix d'un altre hi havia una farmàcia. Ratxes de vent calent portaven de tant en tant sentor de desinfectants.
1: Moltíssimes gràcies, Rosana Rion.
2: Gràcies a vosaltres.

0: ben a prop.
1: Són els Tietz, els Tietz, una d'aquestes bandes catalanes que triomfen amb cançons com aquesta que ens ha acompanyat al llarg de tot aquest estiu del 2026, estiu que, per cert, avui acomiadem, eh? I donarem pas a la tardor. Els Tietz, els Tietz, amb això, era això. Vinga, seguim endavant amb més coses aquí a la sintonia del 107.9 de la FM.
2: De 9 a 1, Calafell Matí.
1: I abans de la pausa, temps per escoltar els italians Maneskin amb aquesta versió que van fer del Begin.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Doncs vinga, un minutet per arribar a les 11 del matí. Moment d'actualitzar-se amb el temps, la crònica en directe. Ja el tenim esperant en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs un dia més, un dia radiant, amb bones temperatures de finals d'estiu en el que és l'últim dia d'aquest estiu 2026, Josep.
1: Exacte, darrer dia d'estiu entra oficialment la tardor astronòmica aquesta nit i pocs canvis notarem. O sigui que acabem l'estiu i comencem la tardor de la mateixa manera. Avui temps molt estable, esplèndid podríem dir. Sí que amb pinzellades de núvols prims que teníem al matí i que cada cop tenim menys, s'estan fent més densos, estan... la tendència és que vagin a menys i fins i tot que tinguem el cel clar entre mig matí i mitja tarda. Després, a partir de mitja tarda, pot aparèixer algun núvol baix poc destacable. I amb unes temperatures que aquesta nit han pujat i han tornat a fer que tinguéssim una nit tropical com feia més d'una setmana que no teníem. Hem tingut una mínima lleugerament per sobre dels 20 graus, mentre que ahir la màxima va ser altíssima, la màxima fregant els 30 graus. Avui tornarà a ser alta, però no creiem que arribi a tant, sinó que voltarà en conjunt els 29 graus com a molt, amb una humitat que serà moderada i amb una humitat de xafogol tensa del cap. Vens en conjunt febles, variables en domini del xafogol, del dia molt complicat a la tarda, sense que la mar hi hagi matajol. Per demà esperem que el temps també sigui molt estable, amb sol, cel clar pràcticament tot el dia, i amb unes temperatures que aquesta nit poden recular una mica i estar al voltant dels 19 o 20 de mínima, creiem que quedaran per sota del límit de nit tropical, mentre que demà la màxima voltarà els 28, encara alta per l'època, amb una humitat una miqueta més alta que avui i amb una mica més de xafogó. Vents en conjunt febles, en terrals a l'inici i final del dia i demà marinades de xaloc febles, però no passaran dels 20 quilòmetres per hora i això farà que la mar estigui arriscada o com molt amb una miqueta de marejol a primera hora de la tarda. I de cara a la resta de setmana, pocs canvis. Domini del sol, potser algun núvol prim que entrenirà el cel, tan sols amb possibilitat d'algun núvol baix al final del dia i poqueta cosa més i amb unes temperatures que continuaran sent estables al voltant dels 20 graus de mínima i les màximes que es mantindran al voltant dels 28. I això passa fins diumenge. A l'espera a veure si hi ha canvis que es concreten a partir de dilluns de la setmana, però això encara falta massa i de moment no presenta una continuïtat com per poder-ho donar com a presentació. Per tant, sembla que a partir de la setmana vinent tindrem canvis, però haurem d'esperar uns quants dies més a confirmar.
0: Mira que ens dèieu que hi haurien canvis de cara a mitja setmana. Això és el que deien sí. Uns mapes ara fa uns dies enrere i ja m'estàs canviant una miqueta aquestes previsions...
1: No, una miqueta no, del tot.
0: Del tot, sí, bueno, és una manera de dir aquesta previsió que ens feies. Que,
1: tal com vam parlar la setmana passada, es veia l'estabilitat que arribava junt al cap de setmana fins dissabte. Diumenge començava a haver canvis i semblava que es concretaven més dilluns. Ara també, però ja no ho veiem tan segur. Per tant, sembla que a partir de dilluns tindrem canvis, però es veuen indicis que no sabem si acabaran de concretar-se. Per tant, ja sabem que són previsions i que a vegades les previsions de 24 a 48 hores són complicades, no diguem ja a una setmana vista.
0: Doncs res, que estiguin pendents d'aquesta crònica del temps, la que fem al començar el programa, però també aquesta en directe a les 11 del matí amb Josep Miró, l'home del temps de Calafell Ràdio. Gràcies, Josep, i fins demà a aquesta hora. Que vagi bé.
1: A vosaltres, fins demà. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.

0: Segon dimarts d'aquesta temporada recent iniciada de Calafell Ràdio, calafell.tv. Els dimarts d'aquesta temporada ens submergirem sota el blau i ho farem cada setmana amb la Berta Mercet. Berta, molt bon dia.
1: Bon dia, Ferran.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: Què tal et vas sentir la setmana passada en l'estrena d'aquest espai?
1: Doncs molt a gust, la veritat.
0: Sí, sí. Imagino que després te tornes a escoltar.
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: I veus com ha anat, no? Bones sensacions. Bueno, ens va encantar, doncs, de fet, els continguts, que anirem escoltant al llarg de la temporada, sota el blau. Per aquells que no ens varen escoltar, com definiries aquest espai? Què explicarem cada dimarts?
1: Parlarem sobre diferents animals que hi ha a les nostres costes o fora d'aquí també, i curiositats d'ells, ja que són animals que al viure sota el mar, sota l'aigua i sobretot en profunditats molt altes, a vegades tenen característiques que no ens les esperem.
0: Parlarem de la biodiversitat, que es troba sota el blau, Avui ens capbussarem novament en aquest Mediterrani per parlar de què, Berta?
1: Doncs avui parlarem d'uns animals que venen a visitar les nostres costes ara al mes de setembre i marxen al mes de febrer. Són uns grans camufladors, mestres del camuflatge, que brillen amb llum pròpia. Són uns grans voraços que poden viure del 0 als 4.000 metres de profunditat.
0: Déu-n'hi-do.
1: Que són els protagonistes d'un dels materials més preuats per l'alta perfumeria. I també els éssers mitològics, un dels éssers mitològics més coneguts que hi ha. Avui parlarem dels mol·luscs cefalòpodes de l'ordre dels tèutids, que és el mateix que els calamars.
0: Els calamars,
1: Sí.
0: Mira, quan començaves parlant d'aquests que ens visiten aquests dies, jo dic, de les meduses ja vàrem parlar la setmana passada.
1: Exacte.
0: Però clar, has anat començant a donar més dades d'aquests animals, els calamars. Perdoneu-me l'expressió, que bons estan els calamars.
1: Ah, sí.
0: Amb les seves versions gastronòmiques, dona igual, amb la fideuà o...
1: Aquí tenim molta cultura de calamar.
0: De calamar,
1: Sí,
0: vull dir...
1: Sí, sí.
0: Però clar...
1: No vinc a parlar de gastronomia.
0: Exacte, donarem una altra visió del calamar.
1: Exacte, sí, sí. El calamar, doncs mira, sobre els temes mitològics, tenim el kraken. Que el kraken seria es diria que és de o un pop o un calamar, no està ben clar, o una barreja dels dos. És un ésser mitològic dels vikings, de la part nòrdica, que a vegades pensem que és dels romans o els grecs, i no, realment això és cosa de Hollywood, però ve dels vikings, ja que el que hi ha en els escrits i la mitologia nòrdica és que veien uns animals que eren grans com una illa flotant, se'ls trobaven flotant, i que tenien tentacles molt llargs, i que el veritable perill d'aquests animals era que quan es submergien provocaven remolins que feia que s'enfonsessin els vaixells.
0: Clar, sobre els calamars hi ha hagut pel·lícules, s'ha parlat molt en els llibres, però a més com animals gegants, de fet... Sí que existeix el calamar gegant.
1: Exacte, existeix el calamar gegant. A les pel·lícules s'han parlat, doncs això, a Fúria de Titanes, no sé
0: sí.
1: si l'heu vist, a Fúria de Titanes, sobre Kraken,
0: sí.
1: A Pirates del Caribe, que no té res a veure amb els nòrdics, però també era un Kraken.
0: Aquesta
1: i fa
0: no la recordo, sí.
1: Fa el remolí, hi ha un que surt fa el remolí i estan els dos vaixells per allà al mig lluitant.
0: I tot això conseqüència de l'acció d'un calamar?
1: D'un Kraken, que és... Podria ser un calamar, sí, perquè té dos tentacles gegants, que són els que té el calamar, i a més tenim el calamar gegant, com bé dius. Altres llibres que parlen del Kraken serien el 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, i també a Moby Dick també surt un calamar gegant.
0: I també n'hi ha el calamar colossal, que se li diu, o és el mateix que el gegant dit d'una altra manera? Explica'ns una miqueta la diferència, si n'hi ha.
1: Mira, el calamar gegant és viu als gairebé tots els oceans, i el calamar colossal viu als pols, viu al costat de l'Antàrtida i a l'Àrtic. Per tant, no es troben entre ells. El calamar gegant té els tentacles molt llargs i podria arribar a mesurar fins a 18 metres. I el calamar colossal faria uns 14 metres. Tot això tenint en compte que són animals abissals. Són animals que viuen a 2.000 metres de profunditat o 4.000 metres de profunditat. Què passa? Que quan els trobem, en superfície, doncs modifiquen, com que són gelatinosos, poden modificar el tamany, poden modificar la forma, i aleshores no sabem ben bé com són, ja que, per exemple, el primer calamar, o sigui, el calamar gegant és l'únic animal en el que s'ha vist que se sabia de la seva existència, però no s'havia vist mai. Durant molts segles s'havien trobat amb potes de calamar varades a les platges, els becs gegants, els becs, la boca que tenen un bec com d'un lloro, i trobaven els becs i sabien que hi havia un animal que tenia un bec gegant, però no l'havien vist mai. També se'l trobaven amb els catxalots, que són els seus depredadors principals. Veien les marques als caps dels catxalots, de tots els ganxos i les cercles dels ganxos com donaven voltes, i les ferides que tenien, però no els havien vist mai fins al 1873, que és el primer registre que hi ha, que es va trobar un calamar gegant a les costes del Canadà.
0: Ens hem d'imaginar, Berta, que aquests calamars són com els que comprem per consumir, però en versions, això, 14-18 metres?
1: Sí, sí, són... El tamany és molt semblant, sí que tenen petites variacions, sí. Com l'ull, per exemple, el calamar gegant té l'ull més gran del planeta, del regne animal. És un ull tan gran com el d'una pilota de futbol. Però la resta són pràcticament igual que els que mengem nosaltres, però amb tamany gegant.
0: Sabent de la seva existència, en fem els humans algun ús, algun consum d'aquests calamars gegants?
1: Mira, clar, el que dèiem, fins ara no els trobàvem, perquè és molt difícil trobar els calamars, aquests calamars.
0: Sí, perquè viuen en molta profunditat, no?
1: Sí.
0: Per la qual cosa no tenim accés a aquestes profunditats.
1: Exacte, el calamar gegant viu fins a 1.500 metres de profunditat, i el colossal, del que parlàvem abans, a 4.000 metres de profunditat. I la primera vegada que hi ha una filmació del calamar gegant va ser el 2012, o sigui, fa...
0: Quatre dies.
1: Fa quatre dies, que van fer una expedició al Japó, finançada per molts grups científics, que van baixar fins a 600 metres de profunditat, van fer més de 400 hores d'immersió, i el que van fer va ser agafar una espècie de... Van fer inventar-se un gel que simulés una medusa i que tingués llums a dintre per atreure el calamar gegant.
0: Atenció.
1: Ja que molts animals, en aquestes superfícies, que és foscor total i absoluta, emeten llums per defensar-se o per despistar els depredadors. Llavors van posar llums LED a dintre d'això i una pota de calamar per atreure per l'olor. I va ser el primer cop que van filmar el 2012, una criatura d'aquestes.
0: Només se l'ha filmat.
1: Només se'l van filmar. Mm. I el 2025, o sigui, l'any passat,
0: sí.
1: Va ser la primera vegada que van gravar un calamar colossal. I el que van gravar va ser una cria de calamar colossal, que media un pam, era un pam de gran. Però per la seva fisionomia van dir que era un calamar colossal. Que el calamar colossal es diu colossal, tot i ser més petit, perquè pesa el triple que el calamar gegant. O sigui, el calamar gegant...

0: animals abissals, o sigui, peixos abissals, crustacis, perquè al fons del mar també hi ha molts crustacis, hi ha gambes gegants i també hi ha...
1: També hi ha gegants?
0: Sí, sí, hi ha coses molt...
1: Déu-n'hi-do, quina fideuà ens sortiria, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Disculpeu la broma.
0: Sí, pel menjar, que clar, sortia pel menjar, és normal. Sí, sí, sí, hi ha moltes coses molt sorprenents. Ara les estem descobrint, perquè des de fa, això, uns 10 anys, baixen submarins a aquestes profunditats i estan descobrint coses al·lucinants.
1: Increïbles.
0: I el seu principal depredador són els catxalots. Els catxalots, clar, són cetacis que respiren, que tenen pulmons. Llavors agafen aire a la superfície i baixen fins a aquestes profunditats de 2.000 metres.
1: I poden estar molta estona submergits.
0: Molta estona, fins a 90 minuts, per caçar un calamar gegant en la plena foscor.
1: Clar, l'aigua, la llum... fins a aquestes profunditats doncs arriba mínimament, si és que arriba.
0: Pràcticament no es veu res.
1: Ho desconec jo, que no sóc gaire entès, tu que ets més coneixedora d'això. Pràcticament foscor total, eh?
0: És foscor total. La manera de comunicar-se dels animals a aquestes profunditats és amb llum, fan bioluminescència.
1: Val.
0: I el catxalot detecta amb el seu l'ecolocalització.
1: Sí,
0: el soroll aquest que se sent dels catxalots. Això és l'ecolocalització. Sí. Amb això troben els calamars. Poden trobar-los fins a 500 metres de distància. I, de fet, amb l'ecolocalització és amb el que els atordeixen. Els deixen, llencen unes ones així molt potents i el que fan és atordir el calamar. I el calamar, per contra, per defensar-se del catxalot, el que té són els ulls aquests tan grans que hem dit, que amb aquests ulls pot detectar diguéssim, a la profunditat, si el catxalot quan baixa cap al fons, xoca contra petits animals que hi ha durant a la columna d'aigua i aquests animals fan llum per defensar-se. Llavors el calamar veu aquesta llum que el catxalot està matent xocant contra els animals i això li permet fugir corrent. Que ja pot fugir bé perquè el catxalot segurament se'l menjarà. O sigui, té l'as de perdre.
1: Per molt que corri, eh?
0: Per molt que corri, ja pot córrer ràpid, que si no se'l menja.
1: El catxalot al final l'atraparà.
0: El catxalot no mastega. El catxalot el que farà és el xucla, l'engulleix per pressió. Comença a tirar cap amunt ràpid i així l'ajuda a que s'engulleixi. Perquè, malgrat que li veiem dents, només té dents a la part inferior de la mandíbula. I el seu estómac digereix tot el calamar, excepte els becs. Els becs del calamar, el catxalot no els pot digerir.
1: Què, llavors això pot resultar un problema o què?
0: Sí,
1: seva digestió?
0: Sí, de fet, ella que fa és segregar una mucosa al voltant d'aquests becs que va magatzemant el seu intestí. Aquesta mucosa, tots els becs els va acumulant i hi ha un moment en què els excreta. I aquesta bola plena de greix i de becs es queda flotant a l'oceà i amb el pas del temps, de la sal, del vent i del sol, es va formant una roca que quan arriba a la platja, a aquesta roca se li diu ambre gris. I l'ambre gris és molt preuat per la perfumeria.
1: Amiga.
0: Per les seves qualitats de que queda, impregna molt bé a la pell les olors i les fixa.
1: Molt bé. Déu-n'hi-do el que estem aprenent. S'ha parlat i sabem de l'existència de la tinta del calamar.
0: Sí.
1: Clar, també deu ser en quantitats industrials, no?, aquests tamanys d'aquests calamars gegants, no?
0: Home, si es poguessin utilitzar, sí, sí, ho faríem ciutats senceres amb aquesta tinta.
1: Clar.
0: Sí, abans s'utilitzava la tinta del calamar per escriure i el que passa és que el seu material orgànic al final acabava desapareixent. Però sí que l'origen del nom del calamar es diu que ve precisament d'això, de la seva tinta, perquè el que s'utilitzava per escriure era una canya que era foradada per dins i amb aquesta canya que es deia calami, doncs de calami, diuen que ha vingut el nom de calamar.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Clar, hem parlat d'aquestes variants dels calamars que es troben lluny d'aquí, amb aquests tamanys tan grans, però els que tenim aquí en el Mediterrani a prop de nosaltres, què?
0: Home,
1: més
0: aquests...
1: petitons.
0: Sí, són més petits. Aquests ens els podem menjar bé.
1: Sí.
0: Si no, se'ns mengen ells a nosaltres.
1: A veure, sap greu, eh? Estem parlant de la biodiversitat del que trobem, d'aquests animals,
0: sí.
1: Però l'home ja sabem, ens hem d'alimentar, sí, i un dels recursos és el que trobem a sota el blau, també, no?
0: Ah, exacte.
1: I els calamars... Sí. Clar, feia la broma jo al començar amb la fideuà o de la mil maneres, però al final com ens agrada també menjar del calamar.
0: Sí, sí, del calamar mengem tot i en traiem molts recursos.
1: Clar,
0: hem parlat
1: això...
0: de l'ambre gris, que és un recurs també per la perfumeria, hem
1: Exacte.
0: Parlat de la tinta, que també
1: sí.
0: és un altre recurs.
1: Sí.
0: Així que...
1: Es pot aprofitar alguna cosa més que sapiguem? No. Per menjar.
0: Jo, per menjar tots els plats que vulguis.
1: Clar.

0: Exacte. Els que dèiem, els d'aquí, què? Són semblants, però més petitons.
1: Sí, aquests són més petitons. Clar, pensa que de calamars ja... Que se sàpiga, de moment, perquè es van descobrint espècies cada dia,
0: clar,
1: unes 800 espècies diferents.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, igual que hem parlat del calamar més gran, podem parlar del calamar més petit.
0: El més petit?
1: Sí.
0: A veure, on està aquest? El trobem aquí, a casa nostra?
1: No, el calamar pigmeu és per l'Àsia,
0: sí,
1: i té un tamany d'un centímetre i mig o dos centímetres.
0: Ostres, quins contrastos, no?
1: Sí.
0: D'un que fa 18 metres a un que fa, què has dit, dos centímetres?
1: Dos centímetres com a molt.
0: I què fem d'aquí? Que aprofitem? Poca cosa.
1: D'aquest res, i pobret.
0: Ni per truites.
1: Ni per truites. No sé què. Bueno, podríem fer les tortites aquestes, que, com la tortita de camarón.
0: Exacte. Sí. Mira, per això ho deia, eh? Sí, perquè sí. Aquests bitxets tan petitons, un cop després els cous, això es queda entre l'aigua que treu i tot, es queden res.
1: Res, pobrets. Aquests, mira, tenen una ventosa amb la que es queden enganxats a les fulles de les algues o de les plantes, i en allà es queden enganxats esperant que passi algun mini crustaci que se'l pugui menjar.
0: Com es defensen els calamars, per exemple... Si topem amb un d'ells, jo que sé, eh?
1: Sí.
0: Si estem nadant i estan a prop de la costa que deuen haver-hi també, no? Ens deies, potser?
1: Sí, sí, sí. Està,
0: què passa? Com reaccionen? Ens pot suposar alguna mena de perill? Així com parlàvem de les meduses, el calamar per nosaltres què? Què ens faria?
1: No, res.
0: Res.
1: No ens fa absolutament res. Pobrets, la majoria dels animals fugen de nosaltres.
0: Sí.
1: O sigui, nosaltres som depredadors tope, que vol dir que som els depredadors que estem a dalt de la cadena alimentària. Dintre del mar no és així, perquè potser tindríem altres animals que serien tope, però tot i així no estem dintre del seu ecosistema i la majoria dels animals fugen de nosaltres. O fugen o passen de nosaltres.
0: Exacte.
1: Que no ens importem o no som importants per ells. I el calamar en aquest cas sí que té estratègies de defensa, té diverses estratègies de defensa. Pensem que el calamar és un cefalòpode, això vol dir que té les potes, les té al cap. Tots veiem el calamar de les potes del cap. Tenen 8 potes i 2 tentacles. Són diferents. Les potes són el que és curtet i els tentacles és amb el que ells utilitzen per caçar. Els disparen com si fos una fletxa i així es mengen el...
0: Per caçar, eh?
1: Per caçar, exacte. Tenen una capacitat que és de canviar de color, que amb això també es poden camuflar, canviant de color.
0: Utilitzen aquesta manera de camuflar-se.
1: Exacte, es camuflen així. També poden reflectir la llum, que és una estratègia també bastant bona per amagar-se, ja que si tu estàs a la superfície i veus una ombra a baix, si reflecteix la llum queda camuflat, perquè ja no veus l'ombra, ja veus el mateix color. I també tenen la capacitat alguns d'emetre llum. El que parlàvem, els de les profunditats, una manera de comunicar-se és emetent llum. I així poden trobar parella, poden despistar depredadors, poden fer diferents coses.
0: Doncs avui, des de Sota el Blau, alguna cosa que vulguis afegir? Anem exaurint el nostre temps.
1: Doncs res, que tenen 3 cors i...
0: 3 cors?
1: 3 cors. I que fa 4 dies s'han trobat... fa una setmana s'ha trobat un nou calamar. Fa només una setmana.
0: I quina diferència tindrien amb la resta, aquesta nova espècie?
1: Aquesta nova espècie és magnapina i és molt, fa 1,5 metres de llarg, però que els seus tentacles són els que fan més d'un metre de llarg i semblen d'una medusa. Són molt prims i allargats.
0: Quina por, eh? Ja, metre i mig, ja em fa respecte, eh? Prefereixo aquests que són
1: de
0: no sé, 20-25 centímetres, aquests que podem trobar al mercat, eh?
1: Aquests que trobem al mercat i a la costa, els altres estan més lluny.
0: Doncs amb la Berta ens submergim sota el blau cada dimarts aquí a Calafell Ràdio. Avui hem parlat del calamar. El dimarts vinent tenim festa.
1: Molt
0: és
1: bé.
0: La festa major de Segur de Calafell, sí. És Sant Miquel, per la qual cosa no tindrem programa. T'emplacem d'aquí a 2 setmanes i seguirem parlant de la biodiversitat que trobem a Sota el Blau. Gràcies, Berta.
1: Perfecte, gràcies per acompanyar-me.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Aquí i ara, Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell. Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Un minut i arribem al punt de 2:15 del matí. Som a dimarts, avui 22 de setembre de 2026. Anem a conèixer les notícies del dia en titulars amb l'avanç informatiu i amb la Mireia Romaguera endavant. Molt bon dia.
4: Molt bon dia. Ja ha començat el procés d'assignació dels habitatges de lloguer assequible de Calafell. Llogaràlia ja disposa del llistat facilitat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i s'ha començat a contactar amb les 255 persones. L'Avinguda de Catalunya asseguda que Calafell pren força com a emplaçament per a la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra de Calafell i Cunit. Calafell concentra més de la meitat dels restaurants participants a la quarta edició de les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs i Tastets del Baix Penedès, que celebren fins al 18 d'octubre. Amics del Patrimoni de Calafell ha celebrat a Cal Bulavà el 20è aniversari de l'entitat. Una trajectòria que ha estat marcada per la defensa, la divulgació, la protecció i la conservació del patrimoni natural, històric, arqueològic, artístic i cultural de Calafell. En comarca, el Vendrell dedicarà una jornada a la salut mental amb caminada, testimonis i botifarrada. La primera edició tindrà lloc el 9 d'octubre. El Centre de Formació d'Adults de Cunit, Dolors Paul, arrenca el nou curs escolar amb 200 alumnes i últimes places disponibles. Un estudi fixa quants passos diaris hem de fer i a quin ritme per prevenir una mort prematura. Un estudi relaciona un nombre més alt de passos o un ritme més ràpid de la marxa amb una reducció de la mortalitat. Un total de 772 pacients reben un trasplantament de mèdula òssia a Catalunya en els darrers 5 anys. Fins al passat mes d'agost s'han fet 82 donacions. I un gegant xinès prepara una inversió de 117 milions d'euros al port de Tarragona, amb 150 nous treballadors. El projecte està plenament operatiu, ho farà el 2028, amb un augment constant dels ingressos al llarg dels 50 anys de la seva concessió.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Les 11 i 31 minuts al matí. Vinga, moment de donar pas, d'engegar una nova edició d'Astro d'Eva, l'espai que l'Eva Gutiérrez ens porta cada dimarts també aquesta temporada. S'està recol·locant
1: les ulleres.
0: Les ulleres,
1: és que no hi veig,
0: els auriculars.
1: No hi veig.
0: A més, amb aquestes ulleres tan... tan xules.
1: Semblo intel·ligent.
0: I ho ets, d'intel·ligent.
1: Sí, una mica sí. No...
0: Per aquells que no ens varen escoltar la setmana passada, que els hi traurem targeta vermella, hem tingut canvis de l'Astro d'Eva aquesta temporada.
1: Sí.
0: Fes-nos quatre pinzellades d'aquests canvis, Eva.
1: Doncs aquí a l'Astro d'Eva farem una mica la clau esotèrica, que es tracta d'una petita secció on parlem de temes més esotèrics, evidentment, místics, màgics, també una mica connexió amb temes que tenen a veure amb la màgia, no? En general. Per què? Per donar una mica d'informació de com podem utilitzar aquesta màgia sempre amb els peus a la terra, és a dir, que jo intento no caure en això de tota la meva vida està condicionat per una qüestió espiritual o esotèrica. No, posem els peus a la terra, però podem agafar cosetes que en el nostre dia a dia són interessants. La setmana passada vam estar parlant de les neteges energètiques, que per qui no hagi sentit el programa, el que sigui, doncs
0: el poden recuperar Calafell.tv, Ràdio a la Carta, Calafell Matí del passat dimarts, que va ser dia 15 de setembre.
1: Efectivament.
0: I si cliquen Astro d'Eva ja podran escoltar el podcast dels continguts de la setmana passada. Fins ara havíem parlat més d'astrologia i de numerologia, també seguirem parlant d'això, però... no tan freqüentment com fèiem les passades edicions.
1: Sí, i a part tenim aquesta segona part amb les cartes. Cartes de tarot, cartes d'oracle, que ens donen un consell per la setmana.
0: No farem prediccions.
1: No són prediccions com a tal, sinó...
0: És un consell que ens donen les cartes.
1: Sí, són cartes d'autoconeixement que ens diuen, doncs, durant aquesta setmana l'energia principal per treballar és aquesta. És a dir, quan jo dic per treballar, significa que és l'energia on hi has de posar tot el teu... una mica la teva atenció, no? Que és allò que potser hem d'anar en compte amb aquesta setmana, coses potser de vegades bones i de vegades, doncs, una mica molestes, no?
0: No, bueno,
1: ja ho veurem.
0: Doncs això és Astro d'Eva amb l'Eva Gutiérrez. Vinga, som-hi, comencem.

0: I per on comencem, Eva?
1: Número 13. Número 13.
0: A veure, el número 13, moltes persones és com el número negatiu.
1: Per moltes persones sí, per d'altres no.
0: De supersticions, sí. De negativitat.
1: Sí.
0: El 13.
1: Bueno, mira, jo us parlaré una mica d'això avui.
0: Jo que l'audiència ho sap, perquè ho hem comentat moltes vegades, soc creuerista, m'agrada molt viatjar a través dels creuers. Jo no he pujat mai a un creuer amb un vaixell d'aquests que tingui la planta número 13, directament del 12 passa al 14.
1: Al 14.
0: I jo això deu passar en alguns edificis, potser.
1: Sí, als hotels també.
0: Als hotels també,
1: sí, jo com sóc pobra no he anat de creuer com tu, però sí que és veritat.
0: No sóc ric tampoc. Per això treballem.
1: Ja comencem, eh? Ja comencem a donar-li...
0: Ja, punxar,
1: és que si no, no té gràcia,
0: sí,
1: no té gràcia.
0: Li donem vidilla, eh?
1: Sí, m'he de ficar amb tu, d'alguna manera.
0: Els tasques que ens envia la Eva i li retorno
1: pasta,
0: cada...
1: Pasta, pasta, ole, ole!
0: Sí, sí, jo has muntat en el dòlar. Vinga, som-hi.
1: Bueno, el fet és que sí, tens raó, és veritat que hi ha molts hotels i en aquest cas no sabia que hi havia creuers,
0: sí?
1: Tampoc, no
0: sí?
1: Ho sabia.
0: Almenys
1: no
0: els que he pujat, doncs no tenen planta 13, passen
1: clar,
0: directament del 12 al 14.
1: Eviten aquesta planta, sí.
0: Doncs el 13, número que per molts és sinònim de negativitat, eh?
1: Sí.
0: De mala sort, de
1: a
0: mala estrogança.
1: A nivell cultural, sí, però hi ha una mica més, hem d'aprofundir una mica i això és el que farem avui.
0: Doncs vinga, anem a parlar del 13, per on comencem?
1: Pues, doncs una de les coses que m'ha cridat molt l'atenció és que existeix hi ha com un nom que defineix aquesta por al número 13. No sé si tu ho sabies. Jo no ho sabia.
0: No, jo tampoc. No em sona.
1: Al·lucinaràs amb la paraula. I em sap greu perquè segurament hi ha persones que ho pateixen o persones que són molt supersticioses i pateixen aquesta por, no? Que dius, no, és una por que no la puc explicar, que no sé per què, que és irracional, però té un nom i es diu triskaidekafòbia. A veure si ets capaç de dir-lo. No, no et diré tres vegades seguides, no, una vegada.
0: Triskaidekafòbia.
1: Triskaidekafòbia.
0: Vale, sí.
1: Vale, com Candyman,
0: ja ho has dit,
1: no?
0: Tu. Vinga, va.
1: Bueno,
0: va.
1: El tema
0: que,
1: és...
0: Que mal me quieres, va.
1: No,
0: tira.
1: El tema és que això, bueno, doncs comencem per aquí, perquè de fet això és un mal que existeix, no? Una por que existeix, i aquí podem trobar alguns orígens. El primer origen que jo he buscat és un origen religiós, perquè aquí la religió sempre, no, a l'humanitat, ha tingut un paper molt important i ho trobem al cristianisme. No? Trobem que una de les explicacions més conegudes és l'últim sopar. Jesús sopa amb els seus 12 apòstols, per tant, a la taula hi ha 13 persones. És a dir, són 12 apòstols més Jesús, que està allà. Jesús està allà. Després d'aquell sopar, doncs, arribarà a la traïció de Judas i, posteriorment, la crucifixió del pobre Jesús. Pobre home. Amb el temps, especialment a Europa, doncs, es va anar estenent la superstició que asseure 13 persones en una mateixa taula podia portar algun tipus de desgràcia. De fet, els llibres antics sobre supersticions inclús ja recullen aquesta creença, i fins i tot també hi havia qui pensava que si 13 persones menjaven juntes, doncs una d'elles podia... Saps?
0: Sí, podia morir.
1: Sí.
0: M'encanta. A la ràdio això no es veu. Per
1: no
0: cert,
1: es veu, però bueno, a mi m'estan gravant aquí amb una càmera superguai que sortirà després a YouTube,
0: sí,
1: o allà
0: sí,
1: a Calafell TV, i bueno, jo faig una mica...
0: Vale.
1: Això, doncs, avui ens pot semblar una mica exagerat, però imagineu-vos, doncs, com funcionaven aquestes creences, doncs, fa segles, quan les històries potser, doncs, es transmetien oralment, doncs, a pares a fills, i moltes coses que potser no s'entenien o no s'explicaven, o que s'explicaven, perdó, a través de presagis. I és curiós perquè una superstició que comença relacionada amb 13 persones assegudes a la taula, doncs, acaba convertint-se, doncs, en una por general al número 13. I no només aquí, sinó que també continuem amb aquest origen religiós, que és molt interessant, amb l'Apocalipsi. Tu no t'has llegit la Bíblia, no?
0: Fa molts anys.
1: Ah, bueno, bé.
0: Almenys fragments.
1: Bueno, ja és algo. És interessant llegir-la bueno, almenys una vegada a la vida.
0: Que ho necessiti, per què no? I tant que sí.
1: Sí, per supost. Jo me l'estic llegint, eh? M'està costant mogollon, però me l'estic llegint. Bueno, doncs, el capítol 13... es dona l'apocalipsi, que és, doncs, és precisament el capítol on apareixen, doncs, les bèsties, i on al final, doncs, trobem el famós, o està lligat al número 666. Bueno, això no vol dir, doncs, que la Bíblia digui que el 13 sigui un número maleït o de mala sort, és important deixar-lo clar, però és fàcil entendre que al llarg del temps, el fet que el capítol 13 sigui un dels textos més misteriosos i inquietants de la Bíblia, doncs, que contingui aquest tipus d'imatges, hagi contribuït també a augmentar aquesta mala fama del pobre número. Jo amb aquest número tinc una mica, no sé si a tu t'ha passat que algun dia 13 t'han passat coses dolentes, o està en un espai 13, o t'ha passat alguna cosa.
0: Mira, et diré que en dia 13 va néixer el meu fill, Aleix, per la qual cosa és el millor que m'ha passat a la vida. El 13, visca el 13.
1: Molt bé. A mi la veritat és que el 13 també m'agrada, tot i que una vegada, bueno, durant un temps vaig viure en un lloc 13, i jo sé que per numerologia el 13 ens porta un canvi transformador. Ara totes les persones que hagin nascut o estiguin vivint o treballant en un lloc amb un 13 a la porta, o que sumant els números, les xifres, dongui un 13, que això també, el que passa és que no és el mateix. A veure, no és el mateix que hi hagi un 13 a la porta que tu sumis a les xifres i et doni un 13. No és el mateix. Si és a la porta tal qual, directament,
0: clar,
1: és
0: si
1: més potent.
0: Clar, si jo visc o treballo amb un 76, 7 i 6 són 13, però normalment, per la mateixa regla, al final acabaríem sumant el 13, 1 més 3, 4.
1: Clar, efectivament.
0: Acabes, al final, amb aquesta reducció, amb un número que no és el 13, és el 4.
1: Efectivament.
0: Per la qual cosa, aquest número no em quadra més, amb un 13 a la porta o... Bueno, a qui li preocupi, doncs, que sigui, que tingui aquesta superstició, doncs...
1: Ah, efectivament, però he de dir que des de la numerologia el número 13 realment és un número bastant... que ens parla de transformació, de canvi, i que t'obliga a fer canvis que tu no volies fer des de fa anys. Des de fa anys que tu no volies. I això és una cosa que, de veritat, com a numeròloga, us ho dic que és veritat, que ho he comprovat moltíssimes vegades, no solament a la meva pell, sinó també a les persones que veig o que amb qui consulto. Bueno, continuem amb aquest origen. També hi ha un origen a la mitologia nòrdica, i existeix que, segons una versió popular del mite, hi havia un banquet amb 12 divinitats i Loki, que no havia estat convidat, apareix com el 13è participant. La seva arribada acaba, doncs, desencadenant els esdeveniments que porten a la mort de Balder, una de les figures més estimades de la mitologia nòrdica, i per això molts llibres també apareix, llibres de folklore dels segles XIX i XX, aquesta història apareix com una altra possible explicació de la mala sort associada al 13, no? Tot i que no podem atribuir aquest origen només a això, doncs, bueno, que sapigueu que aquí el 13 també té un paper important, i també el tenim, evidentment, a la nostra estimada carta del tarot número 13, que és la carta de la mort. Fixa't, la mort, no? És a dir,
0: estem vinculant aquí el 13 amb una altra cosa tan negativa com és la mort.
1: Sí, bueno, negativa o no, potser per algunes persones és...
0: A veure, normalment la mort és...
1: A mi em fa por.
0: La mort és, per la majoria entenc, que un procés negatiu, eh?
1: Clar, llavors, bueno, jo parlava a nivell una mica més metafòric, eh? Vull dir que no estava parlant, evidentment,
0: la mort. Sí, la mort és la mort, però
1: a nivell
0: que sigui metafòric.
1: Exacte. Llavors, el tema és que aquí hi ha dues versions. Tenim dos tarots principals, un seria el Marsella, que és el primer que va sortir, bueno, el més proper a l'origen del tarot, i després tenim el Rider White, que es va fer després, a posterior. Amb una carta, en el Marsella surt la paraula mort, i en l'altra tarot no surt la... en el tarot de Marsella no surt la paraula mort, surt l'arca sense nom, i en el Rider sí que surt la paraula mort, no? El Rider és una mica més fosc, que es va fer en una època en la que hi havia, bueno, mogollon de sectes, hi havia també molta enfermetat, molta fam, bueno, hi havia moltes morts, de fet, i bueno, ho van fer una mica més fosc, no? Llavors, en el tarot de Marsella, que s'utilitza amb un enfoc, una mirada una mica més evolutiva, d'autoconeixement, com l'utilitzo jo, aquesta carta ens parlaria d'una transformació i un final d'etapa, però un inici d'un nou. És a dir, quan apareix aquesta carta és que es trenca alguna cosa, acaba alguna cosa, finalitza alguna cosa que per la persona és una mica pesat, és una mica dens, molesta una mica, però no és que garantitzi el 100%, perquè el tarot mai es pot garantitzar res, però sí que ajuda i t'obre la porta que algú de nou i més divertit o més bonic o més enriquidor arribi realment a la teva vida, ¿vale? I sí que és veritat que el Rider White, doncs surt la paraula mort, aquí sí que la carta és una mica més fosca, és una mica més tètrica i ens parla d'un moment una mica, doncs, o sigui, és un canvi, és un final, però és un final una mica agri, no? Que costa, que és difícil, que, bueno, temes una mica més foscos.
0: També ens vols parlar del dimarts 13 i del divendres 13. Mira, abans parlava del 13 del meu fill, a més va néixer amb un divendres 13.
1: No em diguis.
0: Sí?
1: Sí. Ostres, que guai. A mi em sembla superguai,
0: ja et dic, és a dir, jo... genial, i era un dia meravellós, feia bon temps, vull dir, era el mes de març, vull dir que...
1: Bueno, per mi és un dia molt màgic, és un dia on, per mi, és molt de bruixets i bruixots.
0: Sobretot a quantes pel·lícules fan en Viernes 13,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: són pel·lícules, doncs això, de por, on es fan barbaritats, no? Assassinats, sí, i tot això, vinculen, sobretot en els Estats Units, doncs aquest divendres 13... doncs un dia molt negatiu, com aquí també ho fem en el dimarts 13, eh?
1: Sí, el més, aquí el que coneixem més és el dimarts 13, sí. El divendres és a altres països, i el dimarts està... dimarts és un dia de la setmana que està vinculat al planeta Mart, i Mart és un planeta que no és de destrucció, però sí que és el déu romà de la guerra. Llavors s'atribueix a una energia de destrucció, d'anar... Clar, llavors... agafen dimarts, que és, ui, és una mica dolent, no? O pot ser una mica arriscat amb el número 13, que és la transformació, el final o el que sigui, i patapam, generem aquí una superstició que, bueno, és una de les teories que n'hi ha.
0: Saps la dita, en martes 13 ni te cases ni te embarques?
1: Sí, sí, sí.
0: Ara que parlàvem abans dels creuers, quantes vegades amb un dimarts o un 13 m'hi he embarcat i no ha passat res, no s'enfonsa cada dia, algú s'embarca en algun lloc, i casar-se no m'he casat amb un dimarts 13. Ni ganes, però...
1: Ni ganes, però això és que no et vols casar.
0: Ara ja no, ara ja no em vull casar.
1: Ara ja està. Hemos cumplido.
0: Ja hem complert, ja no cal casar-se més.
1: Bueno, llavors el 13 jo crec, Ferran, que no és bo ni dolent. Hi ha altres cultures i altres orígens, com per exemple a la Càbala, no em surt la paraula en català, els judíos...
0: El judaïsme, els jueus...
1: Els jueus, perdó, és que no em sortia la paraula en català. Els jueus doncs diuen que realment el número 13 com a tal és un número de transformació total, és un número atribuït a una energia molt més positiva del que pensa a la resta del món, però bueno, al final cada cultura té les seves creences i les seves supersticions, i en aquest sentit ells doncs senten que no, que és un número de fet de bona sort.
0: Llavors, el 13 com quedem? És bo o no és bo? És bo o dolent?
1: El 13 va després del 12 i abans del 14.
0: I ja està. I per això ens tens aquí, que sembla que t'han donat corda
1: no,
0: avui.
1: No, a veure, jo he de dir...
0: Ens tens aquí 17 minuts parlant del 13
1: mira,
0: i al final...
1: Mira, Ferran, jo només us volia dir que el 13 és depenent de com ho miri la persona. Si la persona està fluint a la por, no? Llavors sí que pots fer que aquest dia o aquest número, no? De cada mes, cada dia 13, et vagi malament perquè tu ho estàs demanant.
0: Ho estàs condicionant d'alguna manera.
1: He de dir, com a tarotista i com a numeròloga, que sí, que evidentment el 13 per mi, ho sento de veritat, és una energia de canvis, de coses inesperades, i cada vegada en un dia 13 et donen una notícia de mira, això s'ha acabat o això tal, però també comencen coses noves. Per això neixen un 13, per mi és algo molt positiu, o mudar-te en un 13 o signar algo en un 13 és positiu perquè és un canvi de vida molt gran. Són canvis molt grans.
0: El que deies
1: grans.
0: Quan parlava del naixement del meu fill amb
1: per
0: un 13, doncs és més sinònim de canvis que de mal
1: positius,
0: rotllito,
1: Anem a veure d'una forma més positiva. Ara que potser en un dia 13 signaré l'hipoteca, doncs potser et signo el 14, per si de cas.
0: Per si de cas.

0: Doncs vinga, estem en el tram final de l'Astrodeva. Agafa ja aquesta baralla de cartes del tarot en les seves mans. Quina baralla és aquesta del tarot?
1: Doncs, bueno, avui he portat un tarot, sí, efectivament, i en aquest cas tinc aquí un oracle, perquè com tinc poc temps que m'he liat aquí a parlar i no paro...
0: És que t'han donat corda avui, eh?
1: Sí, sí, ho sento, és que sempre em salto el temps. A mi sí. M'has de posar un cronòmetre aquí, perquè
0: perdona,
1: si no...
0: Perdona, el temps davant i molt gran, eh?
1: Ai, sí, però m'has de posar una alarma, algo que piti.
0: Sí, només faltaria
1: això. L'alarma del matí. Bueno, la veritat és que he portat un oracle molt especial, és molt maco, és una energia molt dolça, diguem, val? Cada oracle té la seva energia, i en aquest cas he decidit aquest perquè m'ha semblat molt bonic, i com avui fa molt bon dia, doncs he portat un oracle d'aquest tarannà.
0: Ara, aquest so és que la Eva està, com es diu, està barallant les cartes.
1: Estic barallant les cartes, preguntant per l'energia d'aquesta setmana, des del 21 de setembre, encara que avui és 22, però la setmana va començar ahir, des del 21 de setembre fins a final...
0: Pobretes, eh? Déu-n'hi-do el so, com les tractes? Cloc, cloc, cloc, cloc.
1: Home, i per què no ho pico a la taula? Perquè si pico a la taula...
0: No,
1: llavors
0: sonaria tot per l'antena.
1: Molestaria molt.
0: Doncs vinga,
1: bueno,
0: has posat, has tallat la baralla per la meitat,
1: sí.
0: Has agafat la primera carta del segon... Quina carta és?
1: Aquesta carta ens parla de quietud, ens parla de baixar les revolucions, ens parla d'anar com més lents, a poc a poc.
0: Un missatge molt semblant al de la setmana passada, eh?
1: Home, perquè sembla que encara estem una mica accelerats, no? I l'univers està dient, no, heu de baixar la marxa.
0: Bueno, quietud això, en la quietud.
1: Quietud en la quietud. Llavors, això vol dir també, i té certa rellevància, perquè estem a les portes d'una lluna plena al signe d'Àries, i això el que implicarà a nivell d'astrologia, doncs és com una com que s'intensifiquen les emocions, l'impulsivitat, i de vegades a la gent se li pot anar una mica a la pinça amb les decisions, val? Llavors aquesta carta ens ve perfecta perquè és una carta que justament ens parla d'anar una mica més a poc, tindre paciència, i algo que jo estic fent des de fa unes setmanes és baixar l'intensitat amb les xarxes socials. Estic deixant de mirar tants reels, TikToks i tot això.
0: De consumir-les, no.
1: Escolta,
0: de...
1: Que bé.
0: No de generar-les, eh? No. Perquè tu també estàs present a les xarxes socials.
1: Jo soc creadora de contingut i no em penedeixo, estic molt contenta. Però... Tal, però com a consumidora d'aquest tipus, no?, de producte, bueno, no sé com dir-ho, no?
0: Sí, de continguts, aquest tipus de continguts, sí.
1: Sento que veure el mòbil tota l'estona em deixa una mica cau, no? I he baixat aquesta intensitat i, escolta, es viu millor, eh? Llavors, aquesta carta fa referència una mica a això, a baixar una mica l'intensitat i centrar-se en lo important. Llegir una mica, un llibre.
0: Doncs aquest és el consell que extraiem d'aquestes cartes del tarot. Des que has entrat en aquest estudi, sembla que estigui en una fleca.
1: Sí, per què?
0: Fas una oloreta de dolç.
1: Ai, que guai,
0: de dolç. Jo no sé quin perfum t'has posat avui.
1: Avui m'he tornat a posar
0: però
1: aquest
0: perfum. Però fas una oloreta
1: àrab.
0: De dolç.
1: És àrab. Oh, és que olora
0: molt bé. És que està
1: ple,
0: eh?
1: Deixo aquí la meva...
0: De fragàncies, sí. Que estan de moda, eh? Aquestes sí, fragàncies sí. Que venen de la perfumeria àrab.
1: Sí, sí, és, mira,
0: estan de
1: vegades canvio, eh? No totes les setmanes.
0: No, doncs avui com una fleca, m'he sentit. Falten els croissants sobre la taula.
1: Ai, m'encantaria. Però... A veure si m'ho prepares per la setmana vinent.
0: No, anava a dir, porta'ls la setmana vinent.
1: Vaya,
0: i així
1: hombre.
0: Estarem. L'Eva Gutiérrez, al capdavant de l'Astrodeva, torna el pròxim dimarts. Doncs no, perquè dimarts és festa.
1: Ah, pues no ho
0: sabia. Tu que ets veïna meva, que som de Segur de Calafell, som miquelets.
1: Menys mal que m'ho has dit,
0: i
1: però vull anar a les festes.
0: T'ho dic perquè que nosaltres som miquelets,
1: sí,
0: és la nostra festa major.
1: Sí,
0: d'aquí
1: sí.
0: En una setmana, dimarts vinent, és Sant Miquel.
1: Ens veurem per allà a la plaça, no?
0: No ho sé. Depèn de com estigui aquell dia, ja t'ho diré.
1: Ens prendrem una birreta.
0: Potser.
1: Vale.
0: Un vinet, millor.
1: Vale, un vinet.
0: Ens retrobem aquí a l'Astrodeva d'aquí dues setmanes. Eva, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista. Amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Doncs ara mateix, les 12 en punt del migdia, en directe a Calafell Ràdio, en el Calafell Matí.
1: Ferran!
0: I la Pepa ja la tenim aquí.
1: Hola, nen!
0: Hola, Pepa!
1: Ja tornem a estar una altra vegada dimarts. Escolta, passen els dies que volen, eh?
0: Sí, sí, és que passa la setmana volant. Som a dimarts, tenim a la Pepa Barretines, la fantasma del Castell de la Santa Creu, que baixa els dimarts aquí a la ràdio. Com està, Pepa? Com va la setmana? Com va
1: bé,
0: tot?
1: Bé, nen, bé, perquè ara ja tenim aquestes temperatures, a la nit es descansa una miqueta, escolta'm. Però, bueno, durant el dia encara fot una mica de calorada,
0: encara fa caloreta, eh? Sí, això sí, que ens deia sí. El meteoròleg, que avui hem estat per sobre dels 20 graus, li diuen nit tropical. Per sobre dels 20 graus, oh, i avui...
1: Però jo si dormo una miqueta més bé, perquè, escolta'm, he passat un estiu que no descansaves ni la nit, em fars de suar,
0: sí,
1: escolta'm.
0: Sí, molta calor, molta calor. Home, no. Ara ja, mica en mica, sí, durant el dia pugen, però la nit baixen.
1: Aquesta setmana que ve, em sembla que em dic que farà bo, també, perquè a vegades a la Festa Major de segur, a la Festa Major Miqueleta, alguns anys ha caigut uns bons terrabastalls, hi ha hagut anys que, déu-n'hi-do, s'han hagut de suspendre un munt de coses.
0: És veritat.
1: Pinta la cosa molt bé.
0: Anem. Almenys ens han dit que fins dilluns farà bon temps. Doncs
1: estem salvats.
0: El gruix de les activitats de la Festa Major de segur, en principi, haurien d'estar... Doncs en bones condicions.
1: Ah, una cosa volia explicar, nen.
0: A veure.
1: Que el diumenge vaig treure el nas allà a la plaça del Cubano i van fer allò de la trobada, de, bueno, la roda aquella que fan dels esbars veterans.
0: Sí.
1: Escolta, em va ser maco, va ser la mar de bonic, més bé, va fer un dia preciós.
0: Hi havia
1: un bon ambient, hi havia un ambient maco, familiar. Escolta, m'ho van fer molt bé aquesta colla que van ballar, A més a més, nosaltres, no, a veure, ho diré, una boqueta petita, Però els que ho van fer més bé van ser els de Calafell,
0: Jo no hi vaig ser, sí que he vist imatges, i la veritat és que fan molt de goig, amb aquests vestits.
1: No,
0: vestits.
1: Era una bona colla, perquè
0: a
1: l'acabar, nen, es van posar tots allà a l'escenari
0: i
1: es van fer un retrato.
0: I què?
1: Escolta, fotien un goig tots allà, més a més, com que porten aquests vestits així tradicionals.
0: Sí, correcte.
1: I tot això, escolta'm, la mar de macos, molt, molt simpàtics tots i molt agradables. Però, bueno, ja ho saps, jo, els de Calafell,
0: per mi,
1: casa,
0: els
1: de casa, ho van fer molt bé, escolta'm.
0: D'on venien aquesta gent que van participar?
1: Doncs mira, n'hi havia uns que venien de Terrassa, que són a l'esbar Garenc del Centre Cultural El Social de Terrassa. I després n'hi havia uns que es deien el grup Joventus de l'esbar Maragall de Sant Andreu de Palomar.
0: Sant Andreu de Palomar.
1: Sí, sí, sí. I escolta, m'ha dit un pajarito.
0: El pajarito,
1: que es veu que quan fan això de la roda d'esbars, clar, s'hi apunten tots els de Catalunya.
0: Sí.
1: I es veu que tots volen venir aquí a Calafell, perquè quan venen aquí a Calafell es veu que els tracten tan bé, aquests els de l'esbar d'ensaire de Calafell, es veu que són tan bons anfitrions que tots volen venir aquí a Calafell, escolta'm.
0: Per què serà?
1: A més, els hi fan després com un pica-pica dinar, i després posen una mica de musiqueta, una mica de jarana, és bo que s'ho passen de conya, i escolta'm, clar, tots volen venir aquí, però clar, han d'escollir, any aquí, un any allà, perquè ha de quedar tothom bé, però es veu que tots volen venir aquí a casa, aquí a Calafell, què et sembla, nen?
0: Doncs em sembla molt bé, a més que Calafell s'hi viu molt bé, però a més també són bons anfitrions els de l'esbar d'ensaire, veterans,
1: perquè
0: n'hi ha diferents categories, aquests són els veterans d'arreu de Catalunya.
1: Ho fan de conya, escolta'm, ballen de primera, cada vegada m'agrada més com ho fan, de veritat. Una cosa
0: doncs felicitats per aquesta iniciativa, que ja era la 21a edició, oi, Pepa?
1: Sí, ja fa 21 anys que ho fan, escolta'm, passen els anys volant-ho, Escolta'm.
0: Doncs això és el que va passar el diumenge a la plaça de Cal Cubano, i el que ha de passar a partir d'avui és que la Festa Major de Segur de Calafell, la Festa Major Miqueleta, avui hi ha primeres activitats,
1: Sí, avui a la tarda, nen, allà a la biblioteca aquella tan maca que tenim al port, que qui no hi hagi anat, ho recomanem, perquè és una cosa preciosa, Tenim una biblioteca allà al port, escolta, més preciós. Quan entres tenen tots uns finestrals allí i es veu tota la platja, tot el mar. Escolta, pots estar allà llegint el diari o un llibre o una revista, el que vulguis. Escolta, tens aquí les vistes. A més, amb l'aire condicionat, que no passen calor, i la mar de bé, i a més hi ha un personal de mar de simpàtica a la biblioteca i això. O sigui, que us recomano. Doncs avui a la tarda, nen, a les 6 de la tarda, fan un taller de maquillatge que és la Pallassa Prisca. Ho fa una mossa que es diu Eva González i ja posa que és a partir de 4 anys, per nens de 40, de 4 anys, i llavors s'han d'inscriure, no sé si encara en queden de places, perquè ja dic això, bajo demanda, la gent s'inscriu i quan ja s'acaben les places ja diuen prou. Llavors, provin, perquè jo no desconec si encara n'hi ha de places. Hi ha un telèfon d'això de WhatsApp d'aquest, que mira, és el 687 27 13-73.
0: 6-8-7, 27-13, 73. Jo, quan anuncio aquestes activitats, dic el WhatsApp o una altra ordre, sempre dic 6-8-7-2-7-1-3-7-3, que és el mateix, però dit d'una altra manera. Ah, bueno. Per la qual cosa, 6-8-7-2-7-1-3-7-3, aquest WhatsApp per la preinscripció prèvia.
1: Exacte. Bé, això que ho provin, perquè potser encara n'hi han de places, sí, no que se sabe.
0: Sí, doncs a través del WhatsApp.
1: Sí, sí. Llavors, nen, dijous.
0: Dijous.
1: Dijous 24 de setembre.
0: És a dir, que el dimecres... Res.
1: El dimecres, res.
0: El dijous,
1: el
0: ja.
1: El dijous. Llavors tenim a les 5 de la tarda, també, a la biblioteca Casa Nova de Segur, allà al Port, fem una mandala de fusta del Sol Miquelet, que si la gent que no ho sàpiga, el Miquelet és el gegantó que tenim aquí a Calafell, que té la cara així com un sol, per això diu que és
0: exacte,
1: el Sol Miquelet.
0: Del Sol Miquelet, exacte.
1: I el taller aquest nen el fa aquella nena, la Cíndria Branco, que era mare de simpàtica, aquesta nena, i ja posa que és per infants a partir de 3 anys, i també s'ha de fer també la inscripció amb el mateix telèfon.
0: Amb aquest WhatsApp.
1: Sí, amb el mateix telèfon que m'he dit.
0: 6-8-7-2-7-1-3-7-3.
1: Correcte. Això el dijous. Això a les 7, a les 5 de la tarda.
0: Sí.
1: Però després, nen, a 8:45, a 9:15, oi, com estic avui a 2 hores, escolta'm, fot un embolic, A 8:45, a la plaça Pau Casals, que és aquí, aquí al costat de les dependències.
0: Sí, saps? Allà avinguda Catalunya,
1: Sí, allà
0: al mig.
1: Allà on... hi ha el tenis,
0: Sí, que correcte.
1: Llavors fan els esgangalados, fan allò el canvi de samarreta i fan el sopar de Carmanyola Miquelet. Què vol dir el sopar de Carmanyola Miquelet? La gent que no ho sàpiga, l'hi explico. A veure, allà sempre posen com unes barres que també fan entrepans i fan menjars, però qui vulgui ja s'ho pot portar fet de casa, perquè no diuen de Carmanyola, perquè tu pots portar la Carmanyola de
0: la
1: casa.
0: La fiambrera de tota la vida.
1: Exactament. Llavors allà munten com un seguit de taules, la gent s'asseu, tothom, o sigui, a vegades amb una mateixa taula hi ha diferents famílies, això és bonic, fa germanor, i ja comences a veure els colors de les samarretes, que ja ho sabeu, que els Miquelets van vermells, els Torrossos anem verds, i els de Baix a Mar van de color blau, Llavors fan això, la gent sopa allà, i la mar de bé, hi ha musiqueta de fondo, la mar de bé. I llavors, nen, a 9:45, allà a la plaça mateix, fan el pregó de la Festa Major, i donen el premi al Miquelet, a la Miqueleta de l'any, que aquest any, ara no sé dir-te els noms, però m'han dit que són dues Miqueletes.
0: Sí, són això m'han dit Miqueletes. A mi també.
1: Sí, sí, que...
0: D'aquestes històriques d'aquest nucli.
1: Exacte, que han tingut uns establiments, han tingut uns negocis, doncs, que van ser punters en el seu moment, i els hi fan com una mica d'homenatge, la mar de bé. O sigui que també... I ja sabeu que els esgangalados... Els esgangalados sempre fan coses de xou, fan una mica de xou abans de començar el pregó.
0: Per fer una miqueta de performance
1: maco,
0: i engrescar la gent que va al pregó.
1: La gent que s'animi, perquè quan la plaça està plena, escolta'm, també fa goig per ells, que també s'ho mereixen, que es foten un far de currada, es foten una currada, fan el guió, i s'assan els vestuaris, i fan escenografia, fan de tot per una cosa que dura una hora i mitja, com a molt,
0: Sí.
1: Es foten una pancada, es foten.
0: Llavors, jo sé que el divendres molta gent matina d'hora i a vegades costa això, estar ja a partir de 9:15 per veure el pregó, però que no quedi dejuït, que participin, que vinguin, que és el pregó.
1: El pregó, a les 11 cap a casa.
0: Exacte, és bona hora.
1: Sí, sí, jo animo la gent que hi vagi, perquè segur que serà maco, maco. Llavors, nen, el divendres 25, a la tarda, de les 6 de la tarda fins a les 8 del vespre, allà al Port, allà a la pista blava, allà on juguen el bàsquet, saps? Fan una cosa que es diu la carpa invisible del senyor Trifeli. I m'han dit que és com una mena de taller de circ, que hi ha jocs de fusta, d'equilibris, i ho fa una companyia que es diu Passa Barret Juglars, la mar de bé, per la Canelleta, ja saps que a mi m'agrada que la Canelleta estigui distreta. Llavors, per la Canelleta, que és una miqueta més gran, pel jovent, a 7:15 de la tarda, allà a la plaça Pau Casals, fan allò del torneig del birrepong.
0: Ai, sí.
1: Que això jo no sabia el que era, però per la Festa Major Terrassa vaig treure el nas i vaig veure que foten com unes taules de fusta i juguen allò com si fos el ping-pong, saps allò, el ping-pong aquell? I posen uns gots i es veu que han d'encertar amb la piloteta del ping-pong aquest, han d'encertar dins dels gots.
0: Val.
1: Llavors, bueno, no sé, i fan campionatos, i van parelles, i escolta'm, hi ha uns que són els que guanyen. A veure qui guanyarà ara per la Festa Major Miqueleta.
0: Doncs això, el divendres a 7:15 de la tarda.
1: Sí. Llavors, nen, a 9:15, també comencen des d'allà a la plaça Pau Casals, venen a fer el correfoc els diables d'aquí de Calafell, que hi ha els Mítels i els Weitels, que són els grans i els petits.
0: Sí.
1: Després també surt l'Espurna i les Espurnetes, que són els d'aquí casa, també. I després ve una colla convidada, que són els diables tronats de Vilanova i la Geltrú, eh? O sigui, la mar de bé, que els agrada això dels petardos i això d'això, doncs fan un recorregut que surt de la plaça Pau Casals, van a l'Avinguda Mediterrani, giren a la Ronda Universitat, carrer Pablo Neruda, i acaben allà a la plaça Catalunya, just abans d'arribar a la plaça Pau Casals de nou. Per què? Perquè quan acaba el correfoc, nen, fan un concerto. Fan un concerto ja a la plaça Pau Casals, a partir de les 11, més o menys, amb un grup que es diu Loren, que m'han dit que fan això de les versions. Saps?
0: És un grup de versions.
1: Sí, amb la canalla i amb el jovent, això els agrada.
0: Sí.
1: La mar de bé.
0: Això el divendres.
1: Això el divendres, sí. Llavors, nen, dissabte al dematí.
0: A veure.
1: Dissabte al dematí, una cosa que ja saps que sempre t'ho dic, que sempre m'agrada molt a mi, que jo, xal, m'agrada molt.
0: El què?
1: Fan, des d'allà a l'ermita de Sant Miquel, fan un trajecto fins a arribar a la plaça Pau Casals i fan la cercavila tradicional, nen.
0: Sí, a mi també m'agrada molt.
1: M'agrada molt, sí. A més que hi ha la canalleta petita i d'això, jo ja xalo molt, fa molta gràcia. I llavors hi participen el drac L'Espurna de Calafell i els dracs Espurnetes. L'associació Som de Samba, la banda de timbals i gralles de Calafell, els caps grossos, i llavors tota la colla que són de l'Unió Artística de Calafell, que hi ha el ball de panderetes, que són els petitonets, hi ha el ball de bastons, que hi ha els infantils, els mitjans i els adults, i després també hi ha el ball de gitanes, que són aquelles mosses que van amb aquelles faldilles virulades i que van amb el bastó de maig, que fan molt bé, aquestes nenes m'agraden molt. Llavors, les meves amigues, els tirantinaires, que van amb el puro, la mare de maques també, i després també surt la colla gegantera de Calafell, que hi surt el Pere, surt la Carme i surt el Miquelet, que és el de
0: que és el sol, sí, que dèiem solet, abans.
1: Sí, sí. Llavors, això, a les 12 del migdia, hi ha la plaça Pau Casals, que com que acaba allí la cercavila, fan els esgangalados, fan el vermut popular i fan allò de la trobada de les samarretes, que fan aquell joc, doncs, que van comptant a veure quina samarret, quin color hi ha més, A veure, van comptant, n'hi ha tants de Miquelets, tants de Terrossos i tants de Popets, la mare de bé, és molt divertit. I llavors, mentre tot això va, a l'una del migdia, ja a la mateixa plaça, fan un concurs de truites al gust, que això l'any passat jo m'hi vaig fixar i veies arribar la gent que anaven amb la truita, que ja la porten feta de casa,
0: Sí.
1: Però llavors allí fan com una mica d'exposició,
0: La tasten.
1: I llavors hi ha com un jurado que els tasta.
0: La tasten i voten.
1: I la mar de bé.
0: I surt el guanyador o guanyadora de la millor truita.
1: Llavors també m'ha arribat un ocellet, que això no surt al programa de la Festa Major de l'Ajuntament, que es veu que els esgangalados fan un dinar popular, perquè ja ho saps, que anys enrere havia aquestos els bols salvavides, que feien l'arrossejat, però aquest any es veu que, doncs, per una cosa o per una altra, doncs els pobres no ho han fet. Llavors els esgangalats es veu que han contractat

0: I quan acaba la benvinguda, llavors fan allò de l'estirada de corda entre nuclis. Que està molt bé, perquè també fan... La primera part fan la canelleta. Fan una estirada de corda de la canelleta. I quan acaba la canelleta, llavors hi posen els ganàpies.
1: Els grans, exacte.
0: Sí. I escolta'm, és la mare de xulo, que no ho hagi vist. Escolta'm, val la pena veure-ho, és molt divertit.
1: I a més es veu la germanor entre els diferents nuclis, hi ha bon rotllo...
0: No arriba, no arriba la sang al riu. No,
1: i amb molta esportivitat i amb ganes de passar un bon moment.
0: Això, sols els gangalados, sempre els hi diu, que sobretot, que no hi hagi enfados i que es portin bé entre tots ells.
1: No, i es fa, respecten entre els nuclis.
0: Llavors, quan acaba l'estirada de corda, després a les 7 de la tarda, des d'allà a la plaça Pau Casals fins a arribar al port, que hi ha un recorrido, fan allò un correbars per segur, que venen aquells els cebres, que són com una xaranga, que ja fa molts anys que venen, que són la mar de trempats i són molt simpaticots. I llavors ho fan els gangalats, Llavors van seguint amb la xaranga aquesta per allà als carrers i van parant en diferents bars, i van allò amb el got de plàstic, tots d'allò. N'hi ha algun que va arribar al port contentet, Sí. Això d'anar a tants bars, escolta, jo no sé com tenen tant de sac, de veritat, però bueno. Llavors arribaran allà al port, llavors allà continua la festa, perquè a les 10 de la nit, allà al passeig marítim, just al costat del port, fan un espectacle piromusical, que ho fa aquestos, que la pirotècnia Estalella, que és allò que fiquen la música i que els petardos van al mateix temps que la música, la mar de bé, és molt maco. I llavors, quan acabi el piromusical, tot seguit, allà al port mateix, fan un concert que es veu que és d'alta categoria, però jo ja saps que jo amb el jovent no els conec, però diuen que surten la mar de bé. Es veu que hi ha una mossa que es diu Naina, i després uns que es diuen Doctor Prats.
1: Últim, aquests són noms molt importants del pop-rock de Catalunya, la Naina i Doctor Prats, que a més doncs agrada molta gent, i és per això, són grups que venen a la Festa Major de Sant Miquel, vaja.
0: Molt bé, sí, o sigui, pot ser una nit maca, sí. Llavors anem el diumenge al dematí. A les 11 del dematí hi ha l'ermita de Sant Miquel fins a la plaça Pau Casals, fan una trobada de gegantons i fan el bateig del gegantó Sol de Calafell. Perquè hi havia el gegantó que era el Miquelet, doncs ara hi ha el gegantó que se li diu Sol. I llavors venen diferents colles de diferents llocs de Catalunya, fan la trobada i és molt maco perquè arriben allà a la plaça Pau Casals i fan la ballada final allà i, escolta'm, després fan una ballada conjunta, tots junts. Escolta'm, la mar de bé, serà bonic, perquè són trobades gegantons i també hi ha caps grossos, també serà bonic. I a 11:45, que li agradi, ja fa molts anys que ho fan, és una cosa que està molt bé, que ho fan els del Calafell Històric, que és la canalla aquesta que tinc jo i que fan allà al castell, que fan de guies i tot això, el mar de bé.
1: Del patrimoni d'aquí, del nostre municipi.
0: Doncs allà a l'ermita de Sant Miquel fan una cosa que li diuen de Castri Seguris el somni utòpic de la ciutat jardí. És una ruta que fan, una ruta patrimonial, sobre l'evolució de com ha canviat Segur de Calafell en tots aquests anys, perquè abans Segur de Calafell era todo campos, era campos, i es va anar construint, i escolta'm, ha acabat sent una de les urbanitzacions, deien que era l'urbanització més gran d'Europa.
1: Això deien, però em sembla que no és una xifra, no és una dada real, però sí que s'acosta,
0: És que és molt gran, avui és més gran, Segur que la platja i el poble juntes,
1: És molt extens, Segur de Calafell.
0: Llavors, qui vulgui anar, això de la ruta aquesta patrimonial, hi ha unes reserves que es pot escriure en un correu electrònic a calafellhistorica@calafell.cat, o si no, hi ha el telèfon el 977-69-46-83. Escolta'm, mar de bé. Llavors, a les 12 del migdia, aquest any és una cosa nova, que això no ho havíem fet.
1: S'havia fet, es fa, normalment, a la Festa Major, per exemple, a Popeta, no?
0: Sí.
1: Però
0: no ho havíem fet mai,
1: no.
0: A Segur. I escolta'm, estic contenta, perquè és una cosa maca, que està bé, que també la gent de Segur i la gent que va a la platja de Segur també ho vegi, escolta'm.
1: I això és?
0: A les 12 del migdia, al costat del port de Segur, més o menys, fan una exhibició del bot salvavides. Que poden veure com doncs el bot dona les voltes en tota aquesta tripulació tan maca que tenim, que ara ja puc dir ben contenta que estic, que hi ha dones i homes, escolta'm.
1: Sí,
0: tenim una tripulació mixta, que ja era hora, molt bé. I ho fan molt bé, més a més, Molt maco, qui no ho hagi vist mai els hi recomano. A les 12 del migdia també hi ha la plaça del Port, tenim ballada de sardanes, que ve la cobla juvenívola de Sabadell, que tot això ho organitza l'associació sardanista d'aquí a Calafell, que tenim gent molt trempada i que ho fan molt bé, Escolta'm, està molt bé, totes les ballades que fan ho fan de conya. I a les 12 també a la plaça de Pau Casals fan el concurs de ranxos Miquelets, que em sembla que aquest any va de rosset, O sigui, aquest any fan arrossos, nen. Llavors s'han d'inscriure abans, no sé si encara queden places, a les xarxes socials dels esgangalados, La mar de bé.

0: Llavors, a 1:45, allà a la plaça Pau Casals, mentre es va al concurs de ranxos i tot això, tenim l'Esbar Dansaire de Calafell i les Almes Rocieres, que ens fan una exhibició d'una ballada, d'aquelles que fan ells. Que, escolta'm, vaig anar a veure la de la Festa Major de la Platja i vaig anar a veure la de la Festa Major del Poble i, escolta'm, ho fan de meravella. Escolta'm, és maco, maco de veure-ho, de veritat, eh? Perquè ho fan molt bé. O sigui, la gent que s'ho apunti, que agafi un paper i un bolífero, que s'ho apunti, que val molt la pena. Llavors, mentre va tot això, també fan un concurs aquell dels titius, que això ja ho vam explicar l'altre dia, que és allò que, sí, que agafen un porró i van comptant un titiu, dos titius, tres titius, quatre titius, i al final queden allí engargullats amb tot. Fa riure, eh? Perquè queden tots tallats i tot això.
1: Sí, clar.
0: Fa riure, per veure's divertit. I llavors, nena, a les 6 de la tarda, allà a la plaça del Port, per acabar doncs, el cap de setmana aquest tan llarg que hem tingut, fan un concert i ball amb l'orquestra Vancouver, la mar de bé. O sigui, a les 6 de la tarda, que encara el sol, encara podrem veure la posta de sol, allà al port, que es veu molt bonic, i tindrem el final de festa. Però llavors, el dia de Sant Miquel, el dimarts 29 de setembre, a les 12 del migdia, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell, fan l'ofici solemne de festa major, en honor a Sant Miquel. Llavors fan una ofrena floral. També és maco de veure, nen? També està la mar de bé. O sigui, tenim una festa major completa, nen?
1: Sí, sí. Primeres activitats aquesta tarda. El gruix començarà, doncs, sobretot el cap de setmana divendres, el dijous ja el pregó, i al final, doncs, aquesta celebració a l'Església de l'Assumpció, l'ofici solemne, el dimarts, que és el dia oficial de Sant Miquel, és el dia festiu, que és festiu local, i és per això que ni dilluns ni dimarts farem programació habitual a Calafell Ràdio, perquè els treballadors...
0: Feu allò que li diuen un puente, no?
1: Fem un puente. Els treballadors de l'Ajuntament, doncs, tenim enguany aquest pont festiu el dimarts, que és dia 29, i el 28 ens han donat pont, per la qual cosa això no sempre passa. Hem d'aprofitar perquè, evidentment, treballem a la ràdio, però també som treballadors de l'Ajuntament i farem aquests festius.
0: Molt bé, nen.
1: Per la qual cosa, tothom que gaudeixi de
0: la festa major,
1: sí, que no s'ho perdin.
0: Suposo que ja ens veurem per allà, perquè alguna vegada t'hi veig, nen?
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: vas
1: sí.
0: allí a gravar i això, i fer
1: sí,
0: entrevistes.
1: Aquesta vegada no treballaré per Sant Miquel, perquè no em toca a mi treballar aquests dies, però soc Miquelet, soc de Segur de Calafell, no visc gaire lluny d'allà de la plaça Pau Casals.
0: Doncs segur que ens veurem.
1: Per la qual cosa, em deixaré caure en algun moment per la festa major.
0: Bueno, doncs, calafellencs i calafellenques, bona festa major de Sant Miquel, eh? Bona
1: doncs,
0: festa major a tothom.
1: Bona festa. I que vagi molt bé. La veurem a la festa, també. Pepa, la
0: molt
1: Pepa
0: bé.
1: Barretina. I ara,
0: apa.
1: Al castell, no?
0: Cap a fer el dinar.
1: El dinar. Nen. I què dinarem avui? Vinga, va,
0: avui,
1: que m'agrada saber.
0: Avui em ve de gust alguna coseta italiana.
1: Què? Què farà pasta?
0: Em sembla que faré jo la pasta a la carbonara.
1: Ah, la carbonara,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, però
1: vostè quina
0: però,
1: carbonara fa? A veure.
0: L'autèntica, eh?
1: Ah, aquella de la...
0: Sí, sí. No, no, no, no un bacon, no, eh?
1: No,
0: el guanciale, eh? El guanciale i amb ou.
1: Vostè sí que sap, eh? Vostè sí que sap, Pepa.
0: El parmesano, una miqueta de pebre.
1: Quin tipus
0: boníssim.
1: De pasta, què? Espagueti,
0: macarrons,
1: espaguetis, clar que sí.
0: Sí, el dente, eh? El dente, eh?
1: Escolti'm, vostè no es perd ni una,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, però ja t'ho vaig dir una vegada, eh? M'ho va ensenyar a fer un alemany. M'ho va ensenyar a fer un alemany i mira, escolta, em queda boníssima, nen.
1: Un alemany i no un italià, eh?
0: Exacte. Sí,
1: molt bé,
0: sí. Bueno, maco!
1: Que vagi de gust, que vagi bé.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: cabeza de ratón.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o el 628 91 07 71. També per WhatsApp, el 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Un minut i escaig, arribem al punt de 2:15 del migdia. Anem per l'actualitat del dia en titulars. En aquest 22 de setembre de 2026, els titulars del dia amb la Mireia Romaguera. Endavant, bon dia.
2: Molt bon dia. Ja ha començat el procés d'assignació dels habitatges de lloguer assequible de Calafell. Llogaralia ja disposa del llistat facilitat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i s'ha començat a contactar amb les 255 persones. L'Avinguda de Catalunya asseguda que Calafell pren força com a emplaçament per a la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra de Calafell i Cunit. Calafell concentra més de la meitat dels restaurants participants a la quarta edició de les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs i Tastets del Baix Penedès, que celebren fins al 18 d'octubre. Amics del Patrimoni de Calafell ha celebrat a Cal Bolavà el 20è aniversari de l'entitat. Una trajectòria que ha estat marcada per la defensa, la divulgació, la protecció i la conservació del patrimoni natural, històric, arqueològic, artístic i cultural de Calafell. En comarca, el Vendrell dedicarà una jornada a la salut mental amb caminada, testimonis i botifarrada. La primera edició tindrà lloc el 9 d'octubre. El Centre de Formació d'Adults de Cunit, Dolors Paul, arrenca el nou curs escolar amb 200 alumnes i últimes places disponibles. Un estudi fixa quants passos diaris hem de fer i a quin ritme per prevenir una mort prematura. Un estudi relaciona un nombre més alt de passos o un ritme més ràpid de la marxa amb una reducció de la mortalitat. Un total de 772 pacients reben un trasplantament de mèdula òssia a Catalunya en els darrers 5 anys. Fins al passat mes d'agost s'han fet 82 donacions. I un gegant xinès prepara una inversió de 117 milions d'euros al port de Tarragona, amb 150 nous treballadors. El projecte està plenament operatiu, ho farà el 2028, amb un augment constant dels ingressos al llarg dels 50 anys de la seva concessió.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Com m'agrada aquesta cançó que ens ha portat fins la dècada dels 80. La veu inconfusible de Jimmy Somerville al capdavant dels The Commoners. Això que escoltàvem és la versió que va fer en els 80 els The Commoners d'un clàssic de Jackson 5 i també de la Gloria Gaynor. Des de l'àlbum Red, això va arribar al número 4 de les llistes britàniques, el clàssic Never Can Say Goodbye, publicada en el 1987. Amb això, arribem a les 12:36. En un moment tenim que repassar, com sempre, l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell, marcada per la Festa Major Micaleta, la de Segur de Calafell. Doncs vinga, tenim clàssics, tenim música. Som Calafell Ràdio, som el Calafell Matí.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: Tornem al 2026, tornem a l'actualitat musical amb Cat Seye. I això que es diu Animal, un dels

0: a Calafell Ràdio, l'agenda cultural. A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
1: Doncs vinga, ens ha saltat la pista abans del que tocava. Estàvem a la part final de la cançó de Cat Seye, Animal, la cançó que escoltàvem. I és moment de repassar l'agenda d'activitats, l'agenda cultural per aquesta setmana, marcada per la Festa Major Micaleta, la de Segur de Calafell. I com dèiem fa una estona, amb la Pepa Barretines, avui dimarts tenim les primeres de les activitats. De fet, una activitat serà avui dimarts, a partir de les 6 de la tarda, a la Biblioteca Casanova del Port de Segur de Calafell, la Pallassa Prisca, amb un taller de maquillatge amb la Eva González. Per infants a partir de 4 anys, inscripció al WhatsApp 687-271-373. I demà passat dijous, dia 24, fem una mandala de fusta de sol Micalet amb la Cíntia Branco, a partir de 3 anys els participants. Tot això a la Biblioteca Casanova del Port de Segur de Calafell a partir de les 5 de la tarda. També inscripcions al WhatsApp 687-271-373. I dijous, a partir de 8:45 del vespre, a la plaça Pau Casals, canvi de samarreta i sopar de Carmanyola Micaleta, a càrrec dels Esgangalats, i a partir de 8:45. Això a la plaça Pau Casals, on a partir de 9:45 hi haurà el pregó de Festa Major i també el premi al o la Micaleta de l'any, a càrrec també dels Esgangalats. El divendres, a partir de les 6 de la tarda al Port de Segur, la carpa invisible del senyor Trifeli. Es tracta d'un taller de circ amb jocs de fusta d'equilibris, entre d'altres, amb la companyia Passabarret Juglars. I a 7:15, a la plaça Pau Casals, torneig de birrapong a càrrec dels Esgangalats. I a 9:15, des de la plaça Pau Casals, correfoc amb la colla de diables Tronats de Vilanova i la Geltrú, els Diablons i Beatles de Calafell, també amb els Guaitals, el Drac Esforna i les Espornetes també de Calafell. El recorregut des de plaça Pau Casals, Avinguda Mediterrani, Ronda Universitat, carrer Pablo Neruda i Avinguda Catalunya i fins a arribar a la plaça Pau Casals. A partir de les 11 de la nit, aquest dijous, concert amb el grup Loren, també a la plaça Pau Casals de Calafell, o en aquest cas de Segur de Calafell. Anem al dissabte, a les 11 del matí. Hi haurà la cercavila tradicional des de l'ermita de Sant Miquel fins a la plaça Pau Casals, amb les colles del nostre municipi, la Unió Artística de Calafell, entitats com l'associació Som de Samba, el Drac Esporna i les Espornetes, la banda de timbals i gralles de Calafell, els Capgrossos, també el Ball de Bastons, Infantil i Adult, Ball de Gitanes, les Tirantinaires i la Colla Gegantera. A les 12 del migdia, dissabte, vermut popular i trobada de samarretes. A la 1, concurs de truites al Gost, a la plaça Pau Casals. I a les 5 de la tarda, l'Avinguda de Catalunya, benvinguda al territori Micalet. I a les 6 de la tarda, plaça Pau Casals, la 6a edició de l'estirada de corda entre nuclis. A les 7 de la tarda, el Correbars, per Segur de Calafell. I a les 10 de la nit, espectacle piromusical amb la pirotècnia Estalella. Això serà en el passeig marítim al costat del port. I tot seguit, concert en el mateix port amb Naina i Doctor Prats. I el diumenge engega la jornada a les 11 del matí amb la trobada de gegantons i el bateig del gegantó Sol de Calafell. A 12:15, de Castris Securis, el somni utòpic de Ciutat Jardí. Una ruta patrimonial sobre l'evolució del nucli de Segur de Calafell. Les reserves es fan a calafellhistòric@calafell.cat o al telèfon 977-6946-83. Teniu tota la info en aquest llibret sobre les festes majors de Calafell o també en el web municipal a l'agenda de calafell.cat. A les 12 del migdia, al costat del port, exhibició del bot salvavides. També a les 12, ballada de sardanes, també al port. I a la plaça Pau Casals, 5è concurs de ranxos micalets a les 12 del migdia. Una mica més tard, 12:15, a la plaça Pau Casals, ballada amb l'esbar dansaire de Calafell i Almas Rocieres. I tot seguit, a la plaça Pau Casals, concurs de titius. A les 6 de la tarda, diumenge, concert i ball amb l'orquestra Vancouver. Això a la plaça del Port. I ja l'últim dia, el dimarts, dia 29 de setembre, a les 12 del migdia, a l'Església de l'Assumpció de Segur, ofici solemne de Festa Major en honor a Sant Miquel. Presideix mossèn Jordi Figueres i predica mossèn Josep Calderó, el rector del Vendrell, ofrena floral a Sant Miquel. Doncs això és el que podem trobar a l'agenda cultural, a l'agenda d'activitats a la Festa Major de Segur de Calafell, que, com deia, primera activitat aquesta tarda. nostra agenda cultural.
0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Valentina, porta-lo, crele!
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics amb Esteve Llop.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
4: En aquest espai publicitari podries sonar l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
5: Deu minuts, arribem a la una en punt del migdia. Anem tancant edició del Calafell Matí. I mira que fa dies que fem el programa, però no sé per què, però el meu cap em traïciona i em diu acabem l'obert per vacances. Mira que fa mesos, setmanes que ja no el fem, el magazín d'estiu. Doncs no sé per què, el tinc al cap i és el que em surt. En qualsevol cas, tenim a marxa el Calafell Matí des del passat dilluns dia 14 i aquí estem de dilluns a divendres de 9 a 1, també els dissabtes amb el TVS Moments d'11 a 1. Salutacions del Ferran Boca, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Demà dimecres, aquí estarem puntualment a la nostra cita a les 9 del matí. Marxem fins la una amb música. El més immediat que et sona, que l'antena de la Municipal de Calafell, és Alex Warren amb el Fever Dream, o Blue i Elton John amb el Sorry Seems to Be the Hardest Word. Grans cançons a l'actualitat, però també clàssics que volem compartir cada dia aquí en el Calafell Matí. Que vagi bé. Fins demà dimecres. Adéu-siau.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.